A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializado. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: find me. Listen
1: to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer. Programa força ignorant, molt que cada cop ho és menys.
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

ICAT Weekend. Guess I'm gone.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quina setmana més animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
2: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen i el Corpus és la festa de les festes.
1: Sí, aquest... sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
2: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
2: Com sempre, ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
1: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
2: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
2: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un bar de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
1: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
6: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de Patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa, però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I, de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
2: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
6: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda, sí que hi ha els papers, tu comentaves això del patum dels papers, el patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries en minúscula de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí doncs pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser. És una part important, també, perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha, sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu, quan t'ho explicaven, deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em sabia greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera doncs, que qualsevol cosa, el que fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc etc.
2: El llibre Històries de la Patum, no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
6: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses. I en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat, però podíem haver-ne fet 3 volums d'històries del Patum, perquè el material per fer aquests 3 volums el tenim, Llavors, el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les que tenen més ressò, etc. Jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans... és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més procuïus, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament perquè són comparses que les fan més gent i surten més, les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passacarrers doncs, tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys. Però jo vull que hi hagués, doncs, totes les comparses, que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
2: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
6: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes i també era una mica la voluntat d'aquest treball el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors, n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc etc. Doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, un regidor, en ple inici de la lluita entre filipistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-lo presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat, bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escupit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins a la Guerra Civil deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és, ni més ni menys, que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6a edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en dues categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80a de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34a Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre rades i tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels nou pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2-8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no el coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estat ara a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i, finalment, 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els xiquets de Copenhaguen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: Quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
6: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa, festa Gran Reserva.
7: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
8: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilda Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilda Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys el micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles a la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les dones i la va aconseguir a través del teatre, a través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi ha cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només la conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, de tant en tant, hi havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat amb distància, eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia emanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses, filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada, o un milió, això tant se fal. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són. Protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufer o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un piset apte m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església, que tenim pis.
0: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
3: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els càntics.
4: Festa Festa.
5: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
6: Juga amb nosaltres.
7: Nom del joc, Càntis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
8: Quanta gent no té a casa càntis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un canti? El canti o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De càntics hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el càntic o doll pren un protagonisme cabdal, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufant pel vol gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
7: Hi ha algun canti famós a Argentona?
8: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
7: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
8: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que, si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per cantis.
3: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
5: Fes ta festa.

0: I gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri, giri, giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

0: contestar.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Com qui no vol la cosa, comença ja aquest mes de juny carregat ja de les primeres calors, de ja pràcticament d'estiu, i nosaltres comencem el nostre programa d'avui de Ball Matinal.

Compartint la bona música dels nostres músics i cantants en aquests 20 anys de ràdio i aquests primers 45 minuts que dediquem una setmana més a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre programa d'avui amb la salutació i el nostre fi de festa de la setmana. Tot això ben barrejat en diversos estils que ens ofereixen les orquestres, els conjunts, els duets, els trios i els solistes de casa nostra. Doncs ja ho tenim a punt per al programa que comença ara mateix. I qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló. El concert és a punt de començar.
1: I una setmana més presents en directe des de la FM. Si ho prefereixen des d'internet, també ens poden trobar. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Perquè la ràdio és màgia. A punt de començar el concert d'avui. I ara que parlàvem d'aquests 20 anys de ball matinal, nosaltres també celebrem aquests 20 anys d'una formació que ens arriben des del Berguedà. La música dels Café Trio, que ja el tenim a l'escenari, avui per començar amb una bonica sardana d'aniversari, la que porta com a nom Somni.

Se'n va la música dels Cafè Trio des del Berguedà. Escoltàvem aquesta peça musical que porta com nom Somni. A les veus de la Eva Solà, Marcel Caselles i la direcció artística i el teclat i el piano d'en Jordi González. Celebrant aquests 20 anys de música i hem escoltat, com dèiem, aquesta sardana d'obertura del teu concert.

Amics i amigues, els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir belles melodies interpretades per músics d'arreu del país i els seus cantants. I és que sempre hi ha una cançó, aquesta cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a un embalat, a una persona, a un casal, a un esplai, a una festa, a un ball de nit. Deixem-nos doncs portar per la màgia de la música. I aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió també per la ràdio que ens ve de ben petits i ens manté joves i ben atents. Tanquem el nostre programa i l'arrodonim sempre amb un tema musical que segur serà del teu grat. Si vols dedicar, doncs, ja en aquests darrers programes d'aquests 20 anys de Ball Matinal a la persona que més li agrada la música, doncs ja ho saps que pots fer-ho a través dels nostres canals habituals. Tot caminant ja en aquest final.

amb la música dels nostres músics. Seguirem i ara ho farem amb la música italiana, amb un tema italià que ens porta la Cobla Orquestra Els Mongrins.

Perquè què faríem sense música? Ens alegra la vida. Ens alimenta l'esperit. Doncs ens alimenten l'esperit ara els mongrins, com deien, que ja els tenim a l'escenari tots ben arrengladets per escoltar i interpretar aquesta peça musical que porta com a nom La Matinada.

Tanquem aquesta primera part del nostre programa amb aquesta versió en català que ens fa els Mongrins. Un tema del... aquest tema que porta com nom La Matinada.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I després d'aquest últim tema de l'Albano, doncs ara arriba la millor orquestra. Arriben els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: I perquè Ball Matinal és la festa, avui l'arrenquem amb la millor orquestra.

0: Doncs hem arrencat amb els Bojos pel Ball, amb la millor orquestra.
1: Ball matinal és el teu ball.
0: Doncs en aquests instants ens acompanya l'orquestra Meravella. Amb aquest bonic tema que diu així, Galopera. Ens anem ara a Mèxic.

0: ben recordada l'orquestra Cibeles del nostre país. Homenatge a Tom Jones i Not Inusual amb la música dels nostres músics.
1: Ball matinal és la festa.
0: I seguim posant-hi bon ritme en aquest matí i ara ho farem amb la música del solista Pere Rico, que ja el tenim a l'escenari amb la seva música, el seu teclat, i anem a escoltar aquest bonic tema que ens convida a entrar en un bar, de bar en bar. Un d'aquests temes que sempre podeu ballar en línia o en parella. Ens hi posem a ballar aquest bonic merengue. Som-hi!

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: I ara és el torn d'escoltar la formació d'en Robert Fàbrega. La dels Millennium Group. Una formació que ens delaita amb la seva música, en els seus concerts, en els seus balls, i amb una gran varietat d'estils i de cançons. Doncs els anem a escoltar, els Millennium, amb aquesta selecció musical d'avui.

0: Ens acompanyava la música, com dèiem, dels Millennium, amb aquesta selecció dedicada a la música de Califòrnia. California Dream, no en Callueve al sur de Califòrnia. I cançons intimistes en el nostre programa d'avui. Perquè Ball Matinal és la música, Ball Matinal és la festa.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. Amb ells començava el temps de concert i amb ells hem seguit amb la música de ball. Àrima de bachata, amb tot un clàssic, Tu seràs mi baby. Se'n van amb aquest final llarg, amb la música dels nostres músics. I posem ara un cha-cha-cha. I a l'escenari, l'orquestra Meravella.

Només de sentir-la ja venen ganes de ballar, oi? Qui en serà? Amb els instrumentistes i músics a l'escenari de l'Orquestra Internacional Meravella.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Avui arrencàvem el nostre concert amb els Mongrins i ara també en la sessió de ball, avui també un tema dels Mongrins. I ara ens anem amb una de les actuacions en directes d'aquesta orquestra.
1: Tu tienes tu novia.
0: L'homenatge a la música mexicana.
1: Que es Guadalajara.
0: Això porta com a nom Mix México. Doncs som-hi, a ballar-la.

0: Com sempre, amics, presents a través de la FM i, si ho volen, també des d'internet. Enviem també una salutació molt cordial a tota la gent que ens escolten des de diversos punts del nostre poble, de la nostra comarca. Nosaltres d'aquí, des de l'estudi 2 fins a arribar a casa teva. Nosaltres hi posem la música i l'alegria per portar aquest esperit d'il·lusió i celebrant les coses bones del passat i també les coses que han d'anar venint dels bons moments. Doncs seguim, com dèiem, en aquesta tercera part del nostre programa i ho farem en el dia d'avui, en aquesta ja part final, tancant, com dèiem, aquesta també 20 anys del nostre programa, i avui ens acompanya la música de Pep i María José. Dues propostes per tancar el programa d'avui. Aquest tema que diu Vull sobreviure.
1: Sin miedo sentí de la soledad.
0: És el nostre fi de festa.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

Doncs anem ja plegant veles. D'aquests els primers dies del mes de juny. En aquesta final de temporada d'aquests 20 anys del programa Ball Matinal. Encara ens queda un programa. Estarem al vostre costat.

0: hem començat amb música, doncs acabarem amb música.
1: A veure, aquestes mans ven a un. Vamos a funkear un poquito.
0: Amb música de funky. No ens fallin la propera setmana. Amb un programa especial de tota aquesta llarga trajectòria que portem d'aquests 20 anys de música, amb músics, escenaris, orquestres, salutacions, dedicatòries que han anat passant per la nostra emissora. Amics i amigues que acudeixin del ball del dia. Salut, que tinguin molt bona setmana. A reveure!

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: La gastronomia catalana no necessita reinventar-se, necessita ser explicada. Perquè ja existeix el suquet de l'àvia, el pa amb tomàquet que reca qualsevol sopar o la calçotada que converteix el febrer en festa. El problema mai ha sigut el producte, sinó l'altaveu. No venguem formatge català, venguem Garrotxa, Tupí, Serrat. No diguem vi, diguem Déu Empordà, Déu Terra Alta, Corpinant, perquè el món paga per l'origen, no per genèrics. Si un nen català no sap què és un trinxat o quan és temps de xató, difícilment serà un bon ambaixador. La gastronomia és llengua, història i geografia, i s'hauria d'ensenyar igual. I donar a conèixer no és vendre fum, és compartir la veritat. I la veritat de la cuina catalana és que fa olor a brasa, de sofregit llent, de sobretaules llargues. I això és el que necessitem explicar. Si no,

0: ho perdrem.
1: Penso que tenim una gran sort, perquè la nostra cuina s'expressa en molts registres i això ens fa rics, originals i atractius. Carles Vilarrubí, 1954-2025, va ser president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de l'any 2016.
2: L'entrevista.
3: Durant el segle passat, cap allà als anys 80, i fruit de l'empenta de tot el teixit associatiu, entitats de tota mena, comerciants, empresaris, polítics, artistes, experts en la tecnologia punta audiovisual del moment, esportistes i sobretot els nostres gastrònoms locals, la vila de Sant Feliu es va erigir com a autèntic referent al Vallès Oriental. El pavelló municipal bullia d'activitat, convertit en la seu d'una fira local completament innovadora. Allò era un aparador frenètic on autòctons, estiuejants, veïns de la comarca i segurament algun estranger que passava per allà, despistat, descobrien el potencial del poble en tots els àmbits. Però avui ens aturarem en un de molt concret, el gastronòmic. Passejar pels estants era un espectacle de la presència artesana local, carnisseries, embotits, pats preparats i, deixeu-m'ho dir, els millors canelons i pollastres del món, segons l'eslògan. I de fons, a les pantalles d'aquells televisors de tub catòdic, aquells on t'havies d'aixecar del sofà per anar a canviar de canal, s'hi emetia una joia, el programa Bon Profit. Allà teníem en Josep Dorcer, amb el Vicenç a la càmera, competint en carisma amb l'incompatible Jaume Pasteller de TV3, gaudint com ningú dels plats dels nostres restaurants. El gaudi d'aquell presentador amateur i la cura dels nostres cuiners i cuineres era una expressió gastronòmica pura, un desig de projectar la nostra cuina cap enfora, d'ensenyar al món què es coia a casa nostra, acomiadant-se sempre amb aquell mític bona cuina o bon profit. I és que al cap i a la fi tot això tracta de com ens mostrem als demés, de com projectem les virtuts i el saber fer de persones i empreses i de com utilitzem la gastronomia per connectar amb altres cultures i necessitats. I com que parlem de projecció gastronòmica, avui ens acompanya algú que en sap una estona de tot això. Eduard Ávila Morera, molt bon vespre.
4: Bon vespre.
3: Edu o Eduard?
4: Bah, com vulguis, si dius Edu anirem més ràpid.
3: Vinga. Has estat xef executiu de Gastrofira i director de producció i operacions de restauració a Fira de Barcelona durant pràcticament 20 anys. Edu, si no anem errats, podríem dir que la restauració lligada a aquestes grans fires de mostres ha estat clau per projectar al món com som gastronòmicament?
4: I tant, per descomptat. És a dir, nosaltres, com bé deies, a 20 anys a fira, i si tirem enrere uns quants més, vam arribar a entendre que a l'afegir la gastronomia en els serveis que comercialitzava Fira de Barcelona era, sens dubte, un valor afegit, no? Quina millor manera de tancar una venda o una relació amb un proveïdor, ja sigui del món que sigui, ja sigui del món tèxtil, de la pintura, de la moda, del jovent, de la nova, de les tecnologies, el fer-ho asseguts al voltant d'una taula, sempre és molt més agraït, no? Sempre diuen aquí que de futbol i de menjar tothom en sap.
3: Tothom en sap.
4: I llavors,
3: tothom s'hi atreveix.
4: Tothom s'hi atreveix, exacte. Llavors, doncs, efectivament, vam descobrir que potenciar el servei de restauració era, no ens enganyarem, allà no era una ONG, sinó que era una línia de negoci, sí. I era una línia de negoci, doncs, que tota la gent que entrava al recinte, estant i més o menys estona, des del principi teníem l'oportunitat d'oferir-los un esmorzar, un còctel abans d'un event, un dinar ràpid de treball, o inclús després sortir a la ciutat i oferir-los, doncs, els serveis de restauració també, perquè tota aquella gent que podien ser events, o que poden ser events locals o events a dia d'avui super internacionals i globals, doncs al voltant de la taula i al voltant del bon menjar, doncs tot això suma i suma molt, efectivament.
3: Molt bé.
5: Com comença la teva inquietud cap a la gastronomia?
4: Ui, ara quan us escoltava el sentir d'en Pasteller deia, ostres, ja en fa d'anys, no? Doncs la veritat és que va néixer així, del no res, no? A casa som una família numerosa, els pares vinculats, sí, al bon menjar, però com tothom, però ningú vinculats al sector. I, bueno, com aquell jove que quan volia ser bomber, volia ser empresari, però al final, no sé, si per el fet de que tots esmorzem, dinem, berenem i sopem, si podem, al voltant del menjar, em van entrant al cuquet vaig començar a estudiar, que hem de tenir en compte, estudiar fa 30-35 anys, el cuiner no era el que és avui. Avui jo diria inclús que els hem divinitzat massa, eh? Jo ho faria molt més terrenal, però en aquell moment ser cuiner doncs, era un repte, me'n recordo, perquè a Sant Feliu tota la colla, divendres, dissabtes i diumenges, doncs, era el seu moment de gaudi, i el meu era el d'estar pelant patates, netejant cassoles i anar fent.
5: No? On comences a estudiar?
4: Començo a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, al carrer Muntaner en aquell moment, durant els 3 anys. En aquell moment es feia el servei militar. Entre el primer i el segon any vaig fer el servei militar i vaig tenir el gran honor de ser el cabo cocina.
5: Allà sí que pelava les patates.
0: Que no. Tractaven bé, no? Els caporals, els generals?
4: Bueno, no ho sé. Vaig passar d'escriviente de cocina o cabo cocina, que ara que ho penso, hòstia, si em feia temps que no parlava d'això. Molt ranci, molt ranci. Després vam continuar al cap de 2 anys i, sens dubte, vaig tenir la... crec... que una de les millors oportunitats de la meva vida, que va ser just acabar poder anar a treballar al Japó. El Japó era l'any 92. I què passava al 92? A part de les Olimpiades, les Olimpiades aquí, hi havia a l'Expo de Sevilla, també, i se'n van juntar dues coses, no? Primer, tots estàveu per aquí gaudint dels Olímpics, i jo estava a Sevilla, on vaig tenir aquella oportunitat que durant sis mesos, des de Sant Jordi fins a passat a la Mercè, vivint a Sevilla, i on cada setmana baixava un restaurador, en aquell moment reconegut a Catalunya, i baixava ell amb el seu servei de sala i dos o tres cuiners, i nosaltres li paràvem i li gestionàvem tot el servei a dintre el pavelló de Catalunya. Vaig estar allà amb Carme Ruscalleda, amb Ferran Adrià, amb Santi Santamaria, amb el Roig Rubí, amb Casa Irene, amb Casa Leopoldo, amb tots. I en aquells moments érem, jo diria que més autèntic que ara, perquè, com us he dit abans, sota el meu prisma, ara hi ha massa espuma, no? Crec que n'hi ha massa. Però en aquell moment era molt, molt, molt autèntic, no? Baixaven tots amb les seves receptes i, clar, me les feien arribar perquè els hi comprés el gènere i després cuinessin, no? A la Pepita i la Lolita de Reixac, és a dir, era al·lucinant, no? Era al·lucinant. I una altra experiència curiosa i digna de compartir és el tarannà, no? El tarannà, i que jo me'ls estimo molt arreu d'Espanya tots, eh? Però el tarannà català i el tarannà andalús, com una castanya. Sí, sí. I allà, quan era el Rocío, era la festa del Carmen, i quan era la festa del Carmen, era la festa... I clar, jo necessitava comprar, i allà, doncs...
5: I et devia costar trobar.
4: Uf, molt, molt, molt, molt. La veritat és que costava molt... I el que us contava, aquests restauradors veníem amb unes llistes maques perquè es volien lluir, sí, sí. I llavors on recordo autèntiques quimeres. Aventures i quimeres per aconseguir-los el producte. No? Molt bonic, molt bonic. Però bueno, tornem a anar d'un cantó a l'altre, perquè us he dit que vaig estar al Japó i als Jocs Olímpics, i això va ser també simultàniament a Barcelona durant els Jocs Olímpics, una multinacional molt important japonesa, Mitsukoshi, que es dedicava i es dedica a dia d'avui a temes immobiliaris i molts temes, però entre altres de restauració de luxe, van muntar allà on hi havia l'antic Arcas Soler, a Rambla, Catalunya, van muntar un local, un restaurant exclusiu per tots aquells visitants japonesos que durant els Jocs Olímpics estarien a Barcelona i que es trobessin com a casa. Llavors em van enviar 6 mesos al Japó innocentment perquè aprengués la cuina japonesa.
3: No hi havia res japonès en aquella època a Barcelona.
4: Hi havia
3: poca cosa.
4: Molt poca cosa. Hi havia el Yashima, hi havia poca cosa més. Hem de tirar 30 anys enrere.
0: I tu anar a Japó, deurien dir, ets boig, no? Anaves a l'altra punta del món.
4: Jo, totalment boig, perquè us podeu imaginar, fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils, jo em comunicava amb la Mònica, amb la meva dona, em comunicava amb Telex, però amb el Telex que tenia el meu pare a la seva oficina, llavors, clar, jo no podia ser molt... No li podia dir moltes coses guapes, perquè mon pare els hi tenia que traspassar amb ella. Tot i que, bueno, va ser...
0: I no quedava gaire bé, no?
4: No, no.
0: Segons
4: no, no.
0: Què?
4: I l'experiència molt, molt, molt... impressionant. Recordo que jo no havia agafat un avió en la meva vida i el primer avió que vaig agafar va ser Barcelona Heathrow, Heathrow Anchorage, Anchorage Narita. Vaig estar 18 hores i quan les sensacions curioses és a l'aeroport de Londres entrar en un avió de dos pisos amb no sé quantes files i tal, i jo era l'únic europeu, tot l'altre era asiàtic, no? I 30 anys enrere jo vaig dir, hòstia, Eduard, t'has equivocat, no saps on vas, no? Però va ser una experiència impressionant, molt, molt, molt xula.
3: O sigui, de ben jove, al final, ja estàs com connectat al món aquest com més internacional, tema sí. de fires, sí. no entres directament en el món del restaurant, cuina petita...
4: Bueno, en principi, no. El que sí que hi ha... Bueno, la meva primera inclusió en una cuina va ser el restaurant Reno, de la família Julià, al carrer Tosset, amb unes arrels de cuina francesa que jo envejo i que... No dic que vaig patir, perquè no vaig patir, però hi havia una disciplina molt, molt, molt... que a mi m'agrada, és a dir, hi ha d'haver-hi alguna disciplina, no pot ser tot tan obert, no? I me'n recordo, vam fer moltes mires, vaig pelar moltes carxofes al costat del Javi Torres, dels Hermanos Torres, que després ho van gestionar i hem fet moltes coses plegats, no? Llavors vaig estar voltant, que és el més important, voltar per molts espais, conèixer món, maneres de fer i, òbviament, producte, no? Recordo a Reno, doncs, que era al·lucinant entrar en unes naves, era unes càmeres a les que entraves, clar, normalment a casa no entraves a la nevera, no? Allà entraves a la nevera i a dintre la nevera, doncs, segons l'època de l'any, i que això és molt bonic i perdura encara, doncs, quan hi havia espàrrecs, quan era temps de llagostes hi havia llagostes, quan era temps de mongeta verda hi havia mongeta verda, i el que us he dit, quan hi havia carxofes hi havia una pila a casa de carxofes, que me'n recordo que arribava aquí a Sant Feliu amb les mans negres i no era de canviar pneumàtics, sinó que era de pelar carxofes, no? Llavors, doncs, bueno, divertit, molt divertit.
0: Bueno, però veig, llavors, no?, que abans també era com un món més... No?, que estàveu tots més units, més interconnectats, més... Ara potser és molt individual, no?, aquest món de la cuina.
4: No. Ara, cert és, després de que en Ferran Adrià va fer el que va fer ja fa 20 anys amb la revolució de la cuina, en aquell moment, Ferran i el Santi Santa Maria en aquell moment, es democratitza la cuina. Jo us he parlat del Reno, i jo, allà s'amagaven les receptes. És a dir, allà el xef de cuina, l'Isidro en aquell moment, feia la picada, una picada que em tenia picant un morter 3/4 d'hora, però ell amagava en el puny quantes ametlles hi posava o quants alls hi posava perquè no ho veiéssim. Abans era així.
3: Com la recepta de la Coca-Cola.
4: Exacte, amb una picada, no?
0: Una picada. Aquell secret, no? Segur que tenia alguna espècie o alguna que...
4: Sí, us he dit que això m'agradava perquè era la disciplina, però bueno, però llavors quan hi ha l'explosió de que s'obre la cuina a tothom i que es democratitza, tothom pot fer de tot, totes les receptes es comparteixen i a dia d'avui és així,
3: El Joan fot una mica, tu fots una mica igual, amb la salmorreta aquella que fa pels arrossos, que encara no s'ha explicat mai com la fa ben bé. Sempre diu una... Si li preguntes avui et diu una cosa, dius demà, hòstia, m'ha canviat alguna cosa.
0: I quan et fa et distreu. Passa amb això, pam.
5: Has de tindre les teves coses amagades, si no...
0: I tornant al tema de les fires i això, clar, estem parlant d'unes quantitats indigents de compra de productes, de cuiners, de personal... Tot això com ho gestionaves?
4: Això és de les coses que també, no? Jo he sigut al cul del Jaumet, he estat... No hi sé estar quiet enlloc i m'agraden els canvis, no? Jo venia de comprar i de fer gestió i de cuinar per 20, 30, 40 events de 100, de 200, de 300, i llavors arriba el moment en què creem aquest departament propi de Restauració Fira Barcelona, i us heu d'imaginar que en aquell moment jo passo de comprar ous a comprar truites ja refrigerades a palets. Sí. És a dir, a palets per què? Doncs perquè, per exemple, durant el Saló de l'Automòbil passaven un cap de setmana 28.000 persones. No en mengen totes, però imagineu-nos que només el 10% demanen un entrepà. Estem parlant de 2.800 entrepans, no? Sí, sí, sí. I un dels tops ventes era la truita, perquè era els caps de setmana, entre setmana, quan venia premsa i venien altres gent a fer més negoci, el que es venia més era el de pernil ibèric, no? Però el cap de setmana pels nanos els omple més una truita, no? Llavors, doncs, passes a tenir que comprar, doncs, de comprar 4 quilos ous i patates, a tenir que negociar i comprar, doncs, aquest tipus de productes, no? També és cert que a dia d'avui la immersió dels productes de quarta i quinta gamma, doncs, faciliten moltíssim aquest tipus de produccions, no? Heu de tenir en compte que en el darrer Mobile World Congress d'aquesta edició van arribar a passar 96.000 persones en 4 dies, alguns recurrents i que repeteixen, però és igual, fem números ràpids, cada dia et passen unes 30.000 persones. 30.000 persones es diu ràpid, no? Passa que el model de gestió que es va implantar en aquell moment i que vam implantar el que anomenàvem un model de gestió mixt, que ens permetia, primer, que no tot tingués i tot sortís d'un mateix operador, tothom faria servir el mateix sofregit i tots els locals tindrien aquell flaire més o menys del mateix gust, no? Llavors el que vam decidir és una gestió mixta amb la qual al voltant del 30% ho gestiona Fira Barcelona amb el departament que vam crear, Gastrofira, amb diferents marques, i a l'altre 60% mitjançant concurs públic el donem a diferents operadors de la ciutat, perquè el que té capacitat per fer el millor fish and chips, doncs primer aplica per participar i si guanya, doncs és capaç de fer aquest servei, el millor pizza, el millor sushi, el millor grab and go, el millor restaurant gastronòmic, i llavors també buscàvem allò de que quan aquest, sobretot aquest client internacional, arriba a Barcelona, es mou pel port o per les estacions de tren, l'aeroport o el tren, i veu ja unes marques referents, o es mou pel centre de la ciutat i veu també aquelles marques referents, i després entra al recinte firal i torna a veure aquelles marques referents, doncs no deixa de ser això que comentaves al principi, que és el millor escenari per promoure el nostre producte.
6: És el que et volia preguntar, que com valores l'impacte que té la fira cap al panorama gastronòmic català?
4: Home, jo crec que s'ha fet molt, molt, molt bona feina en el sentit de dir donem oportunitat a que el producte local arribi a la gent que ve de fora, no? Nosaltres vam batejar-lo com el concepte, el model Barcelona, no? En el sentit que no tot ha de ser local, però sí que hem d'aprofitar de que n'hi hagi molta, molta presència, ja sigui del pa amb tomàquet, ja sigui de l'embotit, ja sigui de formatges locals. A mi m'agrada el guacamole i m'agrada el ceviche, però crec que ara n'estem abusant una mica massa, no? Llavors, escolta'm, jo recordo el primer semi-guacamole que vaig menjar i me'l vaig menjar al Pinocho de la Boqueria, i no era un guacamole, sinó que era un alvocat amb una miqueta de maionesa i unes anxoves de 10, i era una recepta feta amb alvocat però amb aquesta proximitat de l'anxova de l'escala, i no calia que ens anéssim a un guacamole, un ceviche o aquestes preparacions, no? Tot i així, a mi, jo tinc la sort i dic, el dia que vagi el metge em digui Eduard, no pots menjar coliflor, hòstia, m'emprenyaré molt perquè m'agrada absolutament tot. Sí. Si em pregunteu, Eduard, què no menjaries? Escolta'm, no ho trobaríeu, no?
6: Estàs acceptat ja al Parada i Fonda, no? Sí, aquí som igual.
4: Absolutament tot.
0: I en aquest sentit, a les fires, ara és una anècdota, sí. Tens algun típic directiu supermilionari que et devia dir, jo vull menjar això i no ho tenies? I has hagut de moure mar i cel per dir...
4: Directiu ara... no, però a Fira Barcelona també s'utilitza l'espai Usabreu pel sonar, per exemple. Els artistes són els més punyateros.
0: Són els més toca collons, sí, parlant en plata, no?
4: Sí, bueno, els que tenen més
3: manies.
4: Exacte, sí. Més manies. No, directius en principi no,
0: Escolta'm, sí. Algun d'aquests xalats.
4: No, és a dir, jo sóc...
0: Això vols dir que tu feies una bona truita i llavors la gent ja quedava contenta.
4: Efectivament. Qui diu una bona truita, diu un bon embotit, o servir-lo amb les condicions que toquen, no? És a dir, jo... És molt fàcil, o no, o no. O sembla molt fàcil cuinar amb molt bon producte i obtenir resultats 10 i, és un engany. És a dir, tu pots obtenir un resultat 10 amb un producte molt, molt, molt senzill. Un llegum ben cuit, amb el que comentàvem abans. Mira, una... ho vaig menjar i per dinar, eh? Així de senzill us ho diré. No fa... no, no. Jo no sóc de fer receptes, però vaig arribar amb el temps just. Tenia llegum, llenties, cuites de la parada del mercat d'Hostafrancs, de Barcelona, i vaig comprar mitja dotzena de gildes. La gilda porta anxova, piparra i unes olives. Vaig agafar les llenties, vaig desfer les gildes, res més, desfer les gildes, ho vaig barrejar amb tot l'oli de les gildes, una recepta de 10, de 10, i quan hem trigat a fer-la... Quan hem trigat a fer-la? Un 30 segons, no? Llavors, no cal anar a buscar un llamàntol per fer un arròs acollonant, sinó que pots fer un arròs molt bo amb galeres, no?
0: Llavors, sí, sí, no. Les coses senzilles i amb total. Carinyo.
4: Llavors, jo crec que a la teva pregunta de si ha vingut algun alt mandatari ha volgut, no. No. Com a conya o com a cosa que, bueno, que s'ha de fer per protocols, és sovint ve la Casa Real, i quan ve la Casa Real... és un desastre a nivell operatiu i logístic. Primer perquè et tanquen tots els accessos, amb inhibidors, t'ho tanquen tot, i a més et tasten el producte.
0: Hi ha un tastador per si l'enverina, no?
4: Hi ha un tastador pel producte, no?
5: T'imagines que cau allà, clac.
4: El primer dia fa gràcia, després quan tens... Clar, perquè només li has de donar menjar amb ell, li has de donar amb ell i 37.000 més que estan al voltant. Llavors això, doncs, bueno, acaba sent... anecdot. Sí. Que dic que si li volen fotre un... li fotran un altre cantó, no? Sí. Però no. I si entren els gos... Clar, un gos no pot entrar mai en una cuina per temes higiènico-sanitaris, però si ve a la Casa Real no n'entra un, entra en set.
5: I
4: passen per allà, no? Però bueno, això és anecdòtic, eh? Suposo que en altres camps deu passar el mateix, també.
6: Actualment segueixes lligat a les fires o...?
4: Sí. Fa 3 anys, després de 21 anys a Fira Barcelona, amb el que primer perquè vam crear el departament, jo i 2 exalumnes meus, que això té molt de mèrit, que em van cridar, em va dir, Eduard, un alumne crida al profe i li diu...
3: Diu molt de tu i diu molt dels alumnes.
4: Vam crear el departament, vam estar 21 anys i va arribar un moment, bueno, ara que ja, doncs, que volia fer altres coses, no? Em vaig voler, vaig aprofundir molt en la docència, estic en una escola molt puntera al CIP, al Culinari Institut de Barcelona. Dic puntera perquè és un sistema pedagògic totalment diferent a les altres, tot i que continuo donant classes a la Universitat Autònoma, a la Politècnica...
3: Ara ja entenc perquè fas amanides de llenties amb piparres.
5: D'on treu el temps aquest home?
4: Exacte, no. El més difícil és gestionar l'agenda, però quan fas el que vols, toco fusta, soc molt privilegiat de poder fer això. No sé on estàvem, perquè a mi parlo...
6: Si seguies lligat a les fires...
4: Ah, sí, i segueixo lligat a les fires... perquè a nivell ja no Fira Barcelona, sinó treballo per Nevex, que és l'empresa més grossa a nivell nacional, que és catalana, que gestiona fires pròpies, té 17 fires. D'aquestes 17 fires n'hi ha 4 vinculades al món agroalimentari. Una és el Food for Future, que es fa a Bilbao, l'altra és a l'Agritec, que es fa a Màlaga, l'altra que és a l'Autèntica Premium Food, que es fa a Sevilla, i l'altra és el HIP, que es fa a Madrid i a porta 10 anys, i dic 4 i és 5, perquè el 16 i el 17 de juny fem per primera vegada Charcutexpo, una fira vinculada només al món dels xarcuters a Madrid, i jo tinc la gran sort, torno a tocar fusta, de que porto la part congressual, i la part congressual és tan fàcil o tan difícil com aixecar el telèfon i convidar a tota aquella gent rellevant en cada un de les àrees del sector perquè aporti. I jo els convido, clar, és molt bonic aixecar i convidar, vine i explica'm què fas i com ho fas i tal, o vine i participa en l'obrador de xarcuteria, o vine i participa en aquesta activitat, o vine i tal, i el tipus de gent amb la que treballo, doncs tots són cuiners, no? Que jo sempre dic, sí, estem amb 1, 2, 3 estrelles, estem amb gent que té tots els sols de la guia Repsol, amb gent que està tota la guia McCarthy, però el que jo sempre busco és gent que tingui algú que explicar, algú que compartir, perquè no vull que vinguin a fer receptes, perquè les receptes entres a YouTube i ja et surten. Sí. En canvi, fem una cosa que és molt xula, que és en l'escenari això en l'autèntica Premium Food i en el Charcuterie Expo aquest que farem ara, no? Pugem, convidem a un chef, reconegut o no, amb estrelles o sense estrelles, però que té alguna cosa a explicar, i comparteix durant 40 minuts escenari amb una persona que despunta en una altra disciplina. Ja sigui, doncs, un esportista d'èlit, un polític, un humorista, un pastor, una percebeira, un productor, el Joaquín del Betis, bueno, i aquí anècdotes.
5: Bueno,
4: exacte. Vam acabar fent el Joaquín del Betis i el Rafa Zafra fent tortites de camarones a l'escenari. Us podeu imaginar la que es valia allà, no? Però l'essència era, comencem parlant d'aquell home que va pujar a l'escenari, que era el camaronero, que era el que collia camarons i ens explicava tota la història. Després li donem la volta i li fotem la conya, doncs, que el Joaquín del Betis, que és una bellíssima persona, divertidíssima, amb el Rafa Zafra, que està més pa allà que pa aquí, doncs vam acabar fent una acció molt xula, no? O el Nando Jovany amb l'Àlex Roca. L'Àlex Roca és aquest nano,
6: sí, que
4: corre amb una discapacitat, no?
6: I a mi em va adelantar la mitja.
4: Doncs bueno, vam acabar amb el Nando torejant vaquilles a Sevilla, i el Nando em deia: Edu, això no ho pengis, que perdré tots els followers que tinc catalans.
0: Els catalans,
4: llavors, bueno, hi ha moltes d'anècdotes, la veritat.
6: Sí, no, si veig que podríem estar hores parlant aquí amb tu.
4: Sí,
6: de...
4: sí.
6: Però bueno, el sí. Xavi ens fa senyes com dient: no, com anem,
3: anem
6: com
3: bé o anem, Xavi? Bé, com anem,
7: bueno,
3: Xavi?
7: Portem uns 25 minutets.
6: Ah, està molt bé.
3: Doncs ara una mica, jo penso que aprofitant... Podríem... Aprofitant.
6: Aquest, que tenim una gran...
3: Bueno, aquí tenim un comunicador brutal que hauríem d'aprofitar algun altre dia i seguir amb algun tema, perquè això és collonot. Fa pocs dies vam fer
6: les paelles.
3: No hi vam poder ser, però hi havia el concurs de rossos aquí a Sant Feliu, del qual vas formar part del jurat per segon any, potser?
4: Per segon any. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Al final també, perquè es munta una festa bestial.
6: Allà s'ho passa bé tothom.
4: Sí, però jo crec que hi ha molts indicadors que sumen i que ho fan molt, molt, molt, molt autèntic. Un, l'emplaçament. Poder estar fent aquella canxifreda amb aquell escenari al final, amb un dia de glòria que ens va fer, tot i que l'any passat va ploure i va ser una bomba també, però aquest any no tenia preu el marc amb què es feia.
3: Brutal.
4: Arribar i trobar 34 grups, que multiplica per la gent que era 34, i perquè segons em van dir van tancar inscripcions.
0: Sí.
4: De gent hiperimplicada, fent coses que, quan vam fer una primera ronda, veient la mise en place i veient la preparació, que és un moment molt bonic perquè hi ha molta germanor, doncs veies ja en els ulls de molts d'ells, inclús jo em vaig fotre la jaquetilla i vaig acollonir una mica aquest any.
6: Llavors
4: veies alguns que, hòstia...
0: Aquest ja veuràs, no? Mirarà el plat de la paella...
4: El jovent, que n'hi havia molt, i que això és preciós, és a dir, perquè sí, el món està tot molt espatllat i el que vulgueu, però afortunadament doncs, hi ha gent, hi ha futur, i ja està. I no, jo crec que no s'ha de ser pessimista, ni molt menys, no? El jovent s'ho prenia molt bé, a conya, molt divertits, alguns d'ells ja... El pare m'ha ajudat per aquí, la mare m'ha ajudat per allà, i em veies alguns que dius, aquests la toquen, i altres que deien, uf, això és perillós, eh? A veure què passarà,
6: què
4: no?
6: Què pot sortir d'aquí?
4: Sí, va, un d'ells, un dels arrossos, que era per 20 o així, quan vam passar hi havia 20 cuixetes de pollastre, suposo que comprades al món, que encara eren crues, i jo vaig dir, hòstia, i això ho foteu així sense... Sí. Doncs us dic que aquell arròs va sortir dels premiats. I al principi no en donaves un duro, no? Però després la gent, i els més grans, doncs també repetidors de l'edició anterior, perquè jo havia vist, doncs hi posaven... quan passava per allà, doncs m'explicaven o m'intentaven explicar els secrets. I un cop comencen a presentar-los amb la dificultat que hi ha també de 34, aquest any es va millorar perquè s'havien fet uns slots d'ara n'entren 10, d'ara 10 i ara 10,
3: sí.
4: I la veritat és que
3: va funcionar molt bé,
4: i he de dir que amb un nivell sorprenent. I ara igual si fos arròs bomba, si fos arròs de pals, si fos arròs negre, si fos arròs de verdures, si hi hagués pollastre, o si hi haguessin camagrocs, o si hi haguessin trompetes, o si hi haguessin... És igual. No n'hi havia cap que diguessis està malament. Què va? Al contrari. Ho vam tenir molt difícil.
3: Ja ho
4: molt
3: dir,
4: difícil.
3: Ja
4: sí, sí.
0: Bueno, al final, bon menjar, bon beure, bon ambient, sí. Això ho tens tot ja.
4: La veritat és que es crea un ambient, jo crec que és supersà, supermaco, divertidíssim, I hi ha projecció i futur, és a dir, qui sí, digui, sí, sí, a mi això... Sí.
6: Hem de fer una fira d'arròs de Sant Feliu, eh?
3: Una fira dels arrossos.
4: Però igual s'ho va fer el pavelló, eh? Llavors, perquè allà ja no n'hi cabien més, eh? Ja no n'hi cabien més.
3: Molt bé. Doncs anem una miqueta ja sí, a cara barraca.
6: A les preguntes, amb les...
3: Sí, ens agrada fer unes preguntetes així, no comprometen massa, però bueno...
4: Vinga, va, ho intentarem.
3: Ens recomanaries un restaurant que hagis estat últimament per aquí, tu? O
4: per aquí,
3: o
4: de la zona? Sí. Jo, el que us he dit abans, no? També en funció del que tu vols i que tu esperes, no? També sempre, què és bo, què és dolent, què és barat, què és car, en funció de les teves expectatives,
3: correcte,
4: no? Que m'hagi agradat, ostres, doncs vaig anar fa molt poquet al restaurant L'Aeroport, de l'aeroport de Mollà, em sembla que... De Castellterçol?
3: De Mollà.
4: De Mollà, és de Mollà, a l'aeroport, sí, que tens la pista allà al costat.
3: I allà hi ha un restaurant.
4: Sí, sí. Veus? És Mollà o és Castellterçol?
3: Mollà, Mollà. L'aeroport és a Mollà.
4: Doncs l'aeroport?
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs sí, sí, hi ha un restaurant que es diu L'Aeroport, que tens la pista al costat. Vam anar a fer una caminada amb una colla d'aquí dels Saulons i ens van dir, després anem allà, que hi ha un menú que és molt senzill, Eduard. Es pensen que jo sempre... Sí, no, jo com millor menjo amb aquestes llenties amb Gildas. Vull dir que no t'esperis molt, no t'esperis molt. I la veritat és que vam menjar espectacular, amb un menú que no sé si ens va costar 22 euros, però al costat de la pista, que no, en aquell moment no va baixar cap avió, ni ultralleuger, ni res, però vam menjar molt bé, molt bé, molt bé.
0: Aquest és el que està al costat del golf?
3: No, està cap a l'altre costat, està cap a la carretera, diguéssim,
0: allà al golf també m'han dit que es menja molt bé.
4: Sí, exacte.
3: Direcció Vic, per dir-ho.
4: Sí, sí. I molt bé, la veritat, molt bé, molt correcte, potser també era l'espai i el servei molt atents, però és a dir que et fan brasa, la brasa està ben feta, està ben cuinat.
6: Ja està apuntat, aquest.
4: Sí.
6: Un vi o una cervesa que diguis el que més m'agrada.
4: Un vi, una cosa molt, molt senzilla i de la terra, Marmellans. És un vi molt senzill, molt econòmic, a més hi hauria moltíssims, no? Però, un altre restaurant que em va agradar molt, molt, i vaig, el vaig treure d'aquí, a Sant Manat, i ara al Cor de Bou a Sant Manat. Una cuina espectacular. Aquí al costat ho tenim, ho porten dos noies i és una cuina de peus de porc, macarrons, guisa, quan hi ha pèsols...
3: Tradicional, no?
4: Exacte, cor de bou.
0: De fogons.
4: Exacte, sí. Fogons. Sí. Amb un ambient, un menjador superxulo, em recorda una mica l'antic Benet d'aquí, amb una llar de foc, si és a l'hivern, hòstia, dona un caliu superxulo, que utilitzen,
3: aquí, sí que és maco, eh?
4: Utilitzen tota la vaixella que la compren vaixelles antigues i peces, si em demanes tres peces igual no hi són, perquè ho fan tot, i jo em recordo que un cop, doncs, inclús els hi vaig portar, no sé si me'n recordo, mitja dotzena o una dotzena de copes que tenia per casa que jo no utilitzava, però els hi vaig donar i clar, estan allà, vull dir que
0: l'aprofitarem.
4: La veritat és que sí.
0: Pues apunta que també.
4: Un altre.
0: Tenim feina, eh?
4: Pues sí, i
6: molta de feina tenim.
4: N'hi han.
6: Un Villa ho ha dit, un nom de noia.
4: Mònica Laia Mariona.
0: A més de família numerosa, no?
3: Laia Mariona Mònica, no?
4: Sí, exacte.
3: I una cançó.
4: Una cançó. A mi em van totes. La Morocha, és igual. Vamos. Em fa.
3: Apuntada està.
6: Que sàpigues que ens despedirem amb la Morocha.
4: Uau, aquesta el Xavi no la té.
6: Sí, el Xavi ho té tot.
3: Molt bé. Doncs res, superagraïts, sí, i estaríem, contents.
6: Estaríem molt aquí parlant amb tu.
0: L'emplacem per la temporada que ve, no?
4: Això està bé.
0: Aquí.
4: Jo sempre dic que quan dono classe dic pareu-me, perquè si no jo m'enrotllo molt. La veritat que, bueno, com que m'agrada el que faig, crec que és alt. I compartir-ho, sobretot.
0: Una cosa així. Estovalles o sense estovalles?
4: Com estovalles.
0: Gràcies.
4: Sens dubte. Sens dubte.
6: Malgrat tinguis... El del divendres et va fallar, oi?
4: Malgrat tinguis que pagar... Ara vinc d'una associació que he estat amb uns nanos també aquesta setmana, i de les coses que els hi deia, dic, escolta, m'hem pagat 37. Jo hagués pagat 39 si m'haguessin posat estovalla i tovalló.
3: Clar que sí.
4: Però... I també s'entén, eh? També s'entén.
0: No, però és el que dius tu, sí. Però per lo que pagues, que ja has pagat, pagues una miqueta més i canvia la cosa.
3: No té res a veure, crec, amb el pagar o no pagar. Això al final és una qüestió de modes, potser, sí, o més... una mica com el vestir.
0: Ja, però bruteja. Per mi no tenir tovalles, bruteja.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
4: Sí, més, però... a veure, però si li preguntem al Xavi o a altres generacions, et dirà, a mi no em fotis les tovalles.
3: Segur.
4: Ja, però a mi m'agrada, eh? El tacte d'una estovalla, una, mai més ben dit, una sobretaula amb estovalles, mola molt.
0: Mola molt.
4: Una sobretaula sobre una melamina és una merda.
0: No.
3: Una pallofa de músic per allà, amb els postres...
4: Exacte.
0: O el tros de can que t'ha quedat a la forquilla, perquè no fots la forquilla també sobre la taula.
3: Una solfa de vi, això és...
4: Bueno,
3: això vol dir que allà s'ha menjat bé, clar que sí.
4: A casa tu poses estovalles, sí. O tens... Doncs ja està.
0: Però perquè la meva mare, tota la vida, bueno, i jo aquí em va quedar. I això, tinc aquesta obsessió. A tothom que ve li pregunto per què. Ara, últimament, que anem a llocs, és que no hi ha estovalles, i és que no ho suporto.
4: Sí, a mi, bueno, a mi tampoc m'agrada.
0: Bueno, suporto. S'ha dit, es menja, que tampoc et pensis...
5: Vas menjar igual.
0: Sí, tampoc et pensis que... Però m'agrada... Bueno, trobo més cuidat. Trobo més cuidat. Doncs ja tenim, no?
5: Molt bé, doncs moltes gràcies i el que hem dit.
4: Perfecte, quan vulgueu.
5: Et farem tornar.
3: I tant.
4: Això està fet.
3: Salut.
4: Vinga.
0: Vinga, gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera.
2: Sort que fem una recepta fàcil, Ferran, perquè jo em poso les mans al cap, perquè que sàpigues que en Capell és l'únic que ha anat al mercat aquesta setmana. Jo amb els meus lius i tu amb els teus, tu et fies que ens ho hagis portat tot bé o no?
3: Bueno,
4: bueno ja com... després de 10 programes, que ja, ja és l'11,
2: ja, ja s'ha anat al
4: mercat. Jo crec que podem deixar anar una mica sol, també.
3: Sí, eh? Però expliqueu-ho tot. Divendres, clar, vam apretar una miqueta.
2: Divendres vam apretar.
3: I clar, dissabte estàveu dormint...
2: No, jo dissabte tenia feina.
3: Ah, feina, feina per passar la ressaca.
2: No, vam anar a fer un arròs.
4: Jo vaig llevar d'hora, tio. Sí. Jo tenia feina, no. També. Eh?
3: Aquí tothom és molt sant.
4: Quarts de 8 ja dansava, jo, noi.
2: Jo les 8, sí, sí.
3: Bueno, en fi, doncs, com que hem decidit fer un menjar ja per la calor...
2: I fàcil...
3: I facilot.
4: I aprofitant que l'Edu Ávila ens ha parlat de llegums i de elaboracions de vegades senzilles que són molt ben parides, doncs ja ho veureu.
3: Fem-ho fàcil. Què hem dit? Doncs fer un empedrat, el típic empedrat de tota la vida. I com que el cos no estava per a...
2: Per donar moltes voltes.
3: Per donar moltes voltes, vaig anar directament a aquí a Calda, llegums per allada... Vaig comprar aquí unes mongetes del ganxet. Hi havia de les altres, però em van dir que el ganxet li dona un punt més...
4: No? Més autèntic,
3: bueno.
4: Més d'aquí.
3: I després, pujant cap amunt, vaig dir... Vaig anar al mercat amb tanta gent. Vaig dir, saps què? Vaig anar allà al Miquelet, allà als Saulons, a mà dreta. I allà em va fer recollir 4 ous que té de les gallines, que també va ser una mica drama, tot plegat, fotent el... la mal cul allà per agafar les gallines. I sí, sí, no, no, autèntic és, eh?
4: Amb un safari,
3: i no? És com un safari, ja. I després, entre tortugues i no tortugues, vaig agafar 4 tomàquets, unes cebes, i ja està, i poca cosa més. Em va preguntar si volia pebrot, però com que no m'ho heu dit, no vaig comprar pebrot. Es posa pebrot o no?
4: No, no. Nosaltres no n'hi posarem,
3: bueno, avui. Clar, no el vaig comprar, però...
4: Foteu el que vulgueu, eh?
3: Correcte. Bueno, i res, i amb això ja...
2: Aprofitant el, Miquelet, el bacallà que ja havíem comprat feia uns dies.
3: Un traguet de vi que em va convidar.
4: I... Era bo, era bo?
3: Bueno, casolà, diguéssim, de la bota, de la bota. I ja està. I cap a la plaça i... A casa del Moreno, deixar-ho a la nevera.
2: Així ho tenim tot, eh? Bacallà, que ja tenim a casa que s'estava dessalant, mongetes i... Molt bé, no et vas deixar... Ah, i olives, olives negres.
3: Olives negres, correcte.
2: Vas comprar, molt bé.
3: Bueno, això vaig anar...
4: Va comprar, allà... No. Va comprar allà unes serpis, no. Allà un paqui.
3: Vaig anar al Condis d'aquells vols que tenen, almenys amb una mica de qualitat.
4: Aquelles que toca tothom, no?
3: Bueno.
4: Em passen per allà. Sí.
3: Vaig comprar 20 i me'n vaig fotre 10.
4: No has vist mai al Condis algú sortint amb algun blister d'aquests de...
2: La Laura.
4: Ah, sí? Sí.
2: Hòstia. Oh, li comprar
4: jo, gent que passa per allà i pica, sí que em veig molta, però...
3: I els pinyols? On els deuen fotre?
4: Cap dins, una vegada. Cap dins. Això fot solera, fot... Fa fermentar, tio.
2: Va, anem cap a la
3: recepta. Tira. Va.

0: la recepta del corpus.
1: Dam dam darararam dam darararam dam darararam dam dam darararam dam darararam.
2: Molt bé, doncs com hem dit, una recepta fàcil que va bé ara que ve la caloreta, que aquests dies ha apretat, que és l'empedrat, que és la recepta 484 del llibre nou i sense número en la recepta, a la pàgina 204 del Ferran. Vinga, explica'ns una mica, Ferran.
3: Doncs l'empedrat, que tal com moltes receptes, segons on vas i voltes, en diuen d'alguna altra manera i tal, aquí, curiosament, empedrat és empedrat.
2: Empedrat.
3: Tot arreu, aquí i a la Xina popular. Com a ingredients, mig quilet de bacallà esqueixat i dessalat, 4 tomàquets madurets tallats a daus que deixin anar la seva aigua i substància, que així ens queda més bé, una ceba tallada a tires, oliva negra sense pinyol del Condis, 600 grams de mongetes bullides, 2 ous durs, oli, pebre i sal. Es barreja bé el bacallà escorregut, la ceba, les olives, les mongetes, els ous durs i els tomàquets, ben barrejadet, i s'amaneix tan fàcil com oli, sal i pebre. Com a variacions, David, s'hi pot afegir pebrot vermell o verd, s'hi pot posar tonyina amb oli o de salada, es pot amanir amb vinagre, oli i sal, i es pot fer amb ceba tendra. Fins aquí l'empedrat.
2: Molt bé.
4: I sabeu per què es diu empedrat o no?
2: Això il·lustres tu.
4: Doncs posa aquí perquè l'aspecte sembla empedretes.
2: Ah,
4: i ens diuen empedret.
3: És bastant opi.
4: És... Molta dificultat no tenia, no? L'associació d'idees.
3: Molt bé.
2: Pues ala,
4: que i a la nevera, no?
2: Ah,
4: això és...
3: Això fresquet.
4: Sí, fresquet, sí. Eh?
1: Sí, sí. This is the Rocksteady Beat on a Ruthless Style.
0: L'agenda quinzenal,

0: Doncs anem cap a l'agenda, que és el que vam dir, que surt fa bon temps i surten fires per tot arreu. Sobretot el cap de setmana de 6-7 de juny hi ha molta coseta, he vist. Bueno, hem vist.
1: Oi? Quan dius fa bon temps, vols dir fa sol. Fa sol, perquè bueno, fa al final bon temps... Saps, amb aquesta calor,
0: bueno,
1: no
0: jo
1: sé,
0: avui
1: per mi bon temps és que no
0: vermellíssim d'aquests caps de setmanes que sobre vaig anar a veure l'Europa.
1: És que ha apretat, eh?
0: I, tio,
1: avui encara, però què és avui?
0: No sabem quin dia és avui.
1: Foli.
0: Doncs això, així que haguem vist, el que hi ha per aquí interessant és la 17a Fira de la Ratafia, que es fa a Centelles, del 6 i 7 de juny d'aquest any, que veig que el 24 de maig ja van fer una sortida amb esmorzar i van fer una sortida etnobotànica pels voltants de Centelles, doncs dirigida per Fermí Feliu, ratafiaire i aficionat a la botànica.
1: Collons, el Fermí Feliu, hòstia.
0: Per la identificació i la recollida de plantes que utilitzarem en l'elaboració de la ratafia de la propera edició. Això va estar bé, però ja això se'ns va passar i que sapiguem que el dissabte 6 de juny hi ha l'espai firal, que hi ha venda de ratafies, licors d'herbes, plantes aromàtiques i altres productes. Hi ha una exposició de plantes i herbes durant tot el dia, també. Espècies arrels que es poden utilitzar per fer ratafies. I després hi ha uns tallers per fer la teva ratafia. Amb recepta, bueno, amb la recepta típica d'allà Centelles i que te la pots endur a casa. I una xerrada del Fermí Feliu. Ratafiaire i aficionat a la botànica, eh? Doncs això, què més trobem aquests caps de setmana?
1: Doncs ja pel 12-14 hi ha la quarta edició del Meat and Fire, que és la gastronomia del fuego, sí, a Barcelona. Està amb l'idioma de l'imperi, que diu, grandes parrilleros de todo el mundo cocinando en directo, carne dorándose sobre brasas abiertas y música elevando la energía. En Meat and Fire se viene a vivir el fuego en su estado más puro. Es veu que aquí venen...
2: Però això de castellà, que és per darle más...
1: Suposo,
2: más
1: solera, perquè fa més internacional.
2: Ja.
1: Veu. Llavors venen maestros del fuego llegados de distintos rincones del mundo. Joan Begur, de Barcelona, Mauri Luchero, de la Ràpita, Lídia Bras, de Portugal, un tio de Romania, Pop Arnold Emerson, Julio Cruz, de l'Equador, Miquel Viñaspre, de Barcelona, John Bertalis, de Grècia, un de la Corunya, i aquest any, com a convidats, hi han els argentins.
0: Aquests no toquen.
1: No,
0: jo he de dir que...
1: Són pesats, segons com, sí, perquè oix, foten carn i xerren i se't fot el cap com un timbal. Ai, perdó, que això llavors...
0: Això no es pot.
1: Però bueno, és igual.
0: Doncs jo vaig anar un any, home, que ens van convidar, que just el BBF va fer un stand com de cerveses artesanes i tal, i ens hi van convidar, i la veritat que amb el meu nano flipàvem, el que hi havia allà, de parrilles, perquè, clar, no és allò una barbacoa com fas tu a casa, unes màquines, tio, i... No, i foten...
2: Però deuen fotre ja quasi una vaca,
0: sí,
2: sincer.
0: Sí, hi havia
2: no?
0: vaques, hi havia el cap d'un xai d'aquests grossos, hi havia de tot allà, durant voltes.
1: La veritat, on que on es fa, Joan? Estàs...
0: Això és el moll de la fusta. Bueno, almenys quan hi vam anar nosaltres feia el moll de la fusta, però crec que sí.
1: Que deu ser un moll de la madera.
0: El moll de la madera, sí. I tu què, David, t'has trobat alguna cosa així interessant?
2: No, jo tiraré més cap a la platja, que sabeu que a mi m'agrada la platja.
0: Molt bé.
2: I teniu la fira de la gamba de Palamós, el 7 de juny. És, bueno, per anar a passar el dia teniu tota sèrie d'activitats, com anar a veure anar a fer un passeig amb les barques, de com van a pescar la gamba, fer una visita guiada a la subhasta del peix, i després hi ha una sèrie de show cookings.
0: Collons, t'agrada, show cooking.
2: I, bueno, xefs del Narcís Oliu, i Salvador Fortuny, Narcís Oliu... un altre cop, que ens repeteix dues vegades. I, bueno, tota una sèrie de tastos de la gamba.
1: Eh?
2: I que sapigueu que la gamba és certificada, eh?
1: Sí, no?
2: Té un segell de qualitat i és de la terra.
1: Ja m'ha fet alguna vegada que m'hi he banyat per allà. Quan veus passar alguna gamba, ja porten com la matrícula.
0: Sí,
1: pues, ja. Soc de Palamós.
2: Bueno, jo només havia anat a caçar sípies amb el pativela del meu pare.
0: Foties la llanterna.
2: Foties allà i
0: mira. Està prohibidíssim, eh?
2: Passar més la nit que no altra cosa.
0: Coses prohibides, tio.
1: I aquí local què tenim?
0: Aquí local, en Xavi, que ens expliqui en Xavi.
3: Tenim divendres cita al Decantats, al bar de vins de Codires. Fem un tardeu, un vespreig.
0: Un vespreig.
2: Un vespreig.
3: Un vespreig. a beure vi bueno. I fer musiqueta.
1: D'aquí una abraçada i ànims a la jefa del decantat,
3: sí,
1: que
3: pobre.
1: Està
3: pobre, Anna.
1: Lesionada, oi?
3: Està lesionada.
1: Però bé, Xavi, bé.
3: Sí, sí. Sí?
2: I el DJ que el fots tu?
3: Sí, ai, jo m'hi tocarà posar música. Ja que no en sé gaire de vins, l'únic que fem... Ai, crec que és una mica com el capell, que jo me'ls bec i ja està.
2: Ara!
0: Diu, no en sé gaire de vins, i què vol dir, que de música sí?
3: Bueno, no costa gaire, saps, saber-ne més.
2: És cabronet. Eh?
3: Però...
1: Digue'l de Xavi, més o menys com tu molts arrossos.
3: Sí. Ja
1: està.
2: Pam, pam,
0: pam. Pim, pam.
2: Molt bé, Xavi, en tot cas anirem tu i jo a fotre'ns els vinets i ja en tenim prou.
3: Sí, bueno, tu ens vas dir que no a un vi divendres, que no t'agradava.
2: Correcte,
3: que no sé què,
2: haig
3: de no sé
2: dir, haig de dir que no tinc paladar, o sí, perquè era més un cunyat. Jo perquè no en sé.
3: Veus, aquests, veus?
2: No, ja. El Moreno i aquests veu anar de sommeliers.
0: No, li vam dir que recomanés.
2: La veritat.
1: Bastant, bueno, ara en parlarem, no?
3: Sí.
1: O no n'hem de parlar?
3: Ah, bé.
1: Una recomanació,
3: pues
1: no?
3: Ah,
0: pues va, pues anem a recomanar.
4: Les recomanacions top.
0: Seguim, seguim parlant d'això, si vols, ja
2: que
0: estàvem dient...
2: Doncs divendres vam anar...
0: A Can Fortuny.
2: Can Fortuny a Centelles.
1: Per sort, que una mica més no hi podem anar, perquè...
0: Sí, perquè aquest cap de setmana ha sigut l'últim cap de setmana de Can Fortuny a Centelles. I ja ens van dir que obren el...
1: Setmana que ve.
2: Dos setmanes o una, eh? Ja fotien canya, eh?
0: I ens va al local i no me'n recordo...
1: Sí.
2: Era un antic local de no sé qui.
0: Sí, d'una cuinera.
1: Sí, avui ho he estat mirant i... Ah, no me'n carrer Sant Isidre, o Sant Sadurní, de Vic. És al centre i hi havia hagut un restaurant, que és un espai molt, molt ben parit.
0: Doncs això, vam anar a Can Fortuny i la veritat que sí, l'experiència va estar molt bé. Si
2: correcte.
0: És, si és igual a Vic, suposo que sí, que s'esmenaran bé.
2: Home, el més sorprenent, a part de tot, que estava molt bo,
0: la joventut,
2: i tot,
0: la joventut,
2: és que noi, el més iaio tenia 30 anys.
0: Sí. Tu li doblàvem l'edat a tot, hasta el Xavi es veia un tio
2: gran. Hasta el Xavi era gran.
3: Sí. Home...
0: No, però Déu-n'hi-do, ja, que ell que ens va dir que en tenia el Gerard Fortuny... En,
2: no, l'ajudant de cuina o el segon de cuina o qui fos, aquell tenia 30 anys i l'altre era jovent.
3: Mm. Sí, ens va dir el Marc que el més gran de tots tenia 30 anys.
0: 30.
2: Sí, sí, no, no. Bé, no, no, va estar molt bé.
0: Sí, vam fer un menú molt correcte, la veritat que hi havia bastants... Quants platillos vam fer al final?
1: Ostres...
0: Ho vam apuntar, no?
2: Aquell pica-pica, que n'hi havia quatre...
0: És que teníem el menú aquí apuntat, però ens
3: l'havia deixat. Sis platets, si no comptem que l'aperitiu eren quatre coses d'aquelles, sí, doncs sis platets i dos postres.
1: Exacte.
3: També més els formatges, més el pa.
2: Formatges, el pa, que el pa ens van deixar triar i ens el van fer al moment...
1: Sí.
2: I la veritat
0: I,
2: és que
0: no
2: l'únic
0: fer...
2: error, l'únic fallo, no hi havia estovalles, però bueno, els hi perdonarem.
0: Bueno, perquè ens van, hem de dir que vam menjar una taula com... Jo crec que és especial aquella taula, és fora de... És com si estiguéssim al despatx d'ell. No?
1: Van dir que venen els de Sant Feliu i ens sí. Els van allà a les golfes.
0: No, a mi em va agradar menjar.
2: Que no els vegin gaire.
0: Molt
1: bueno, que sapigueu que és això que dèiem, la nova ubicació de Can Fortuny serà el carrer Sant Sadurní 4 de Vic, que era el restaurant de la xef Magda Sobirana de Vic, que és una xef d'allà, que s'ha jubilat i agafen aquest local.
2: Torna a recordar l'adreça quina? Oh?
1: Carrer...
2: Tampoc me'n recordaré.
1: Sant Sadurní 4 de Vic. És allà al centre, això és per allà, els carrerons del...
2: Bueno, l'haurem d'anar a provar, no, també?
0: Sí, ja li vam dir amb el Marc i amb el Gerard sí, que ens aproparia.
1: A més, ens hem d'endur el Josep.
0: Sí.
2: Que li vam prometre, és veritat.
1: Sí,
0: ens el donem cap allà dalt.
2: Le Gascú.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
2: Doncs recomanable, el que passa que ja aneu tard i hauré d'anar a Vic a provar-ho, aquells que vulgueu anar.
1: Una mica més amunt, no passa res.
2: I el que dèiem del vi, va.
0: El vi què?
2: El cava estava bo, tot s'ha de dir. El cava, que el senyor Ferran...
0: Corpinat.
1: I els
2: era un corpinat.
1: En vam fer dos.
2: Ah, mira.
0: És que vam fer dos vins i després vam obrir un cava, també. A part del Ferran,
1: primer,
0: que havia demanat la copa.
1: El primer que vam fer de cava... Era un picapoll,
0: sí.
1: Curiós.
0: Sí, que això era molt
1: estava
0: curiós.
1: Boníssim. I aquest que no et va agradar...
2: Perquè era un vi... Era més,
1: era molt especial.
2: Era cunyanat.
1: Exacte.
0: Bueno, i ens el va...
2: I era fora,
0: primer,
2: el cabron.
0: Va decantar la copa i després el va decantar dins el decantador perquè respirés bé el vi, però... Déu-n'hi-do.
2: Era curiós, però bueno,
0: i el color
2: ens el vam fotre.
0: I el color que va agafar i tot era...
2: Deixar no el vam deixar. No, va estar bé. No, i a més també ens van explicar, doncs, clar, l'oli que ens va portar també era tremendo.
0: Sí, l'oli de...
2: L'oli d'oliva.
3: Bueno, tot estava molt bo.
2: Tot estava molt bo,
3: tot.
2: Eh? Tot s'ha de dir que...
3: Bones explicacions.
2: Sí.
1: El Terroses,
0: de Joan d'Anguera. El que...
3: Però bueno, teniu alguna altra recomanació?
2: Bueno, que m'he apuntat aquests dos de l'Àvila, que estan aquí al costat, sí, Sant Manat i aquí a Mollà.
0: Aquests els haurem de provar i tal com ho ha dit, es veia bastant
2: cuinat, home,
0: elaborada. I...
2: El senyor Àvila, el que diu, sí, amb criteri,
0: amb, eh? Amb la de restaurants que deu saber aquest home, i els restaurants d'alta cuina, top i tot, que aquests es tindran que provar.
1: A més que té el... Fa gràcia això que diu, no?, que la sofisticació aquesta que ara poder, doncs, bueno, està una mica ja... No?
0: S'ha pujat.
1: I de tornar a l'autèntic i a lo tradicional i... Això està molt
2: que
1: bé.
2: Hauríem de fer com una llista, no?
0: Sí.
2: Perquè aquí tothom ens va dient coses, però no anem apuntant, eh? I després passa el que passa.
0: Se'ns acumula la feina. Ara, entre que hem de fer, ajudar amb el llibre d'aquest de... Això ho hem de fer també, de la fonda, i ara hem de fer
2: buscar patrocinadors, no, també?
0: Clar, necessitem una mica de tot. Tu tens alguna cosa, Xavi, per recomanar?
3: Bueno, fa un parell de setmanes vam anar a fer un casament a Viladrau.
0: Ah, molt bé.
3: Allà al Mas d'Osor del Jovany, que allà, evidentment, vam menjar de collons, que això ja està per suposat, però ens va sorprendre molt. Vam anar a dinar a un restaurant que es diu La Verita. Ens vam fer allà el menú de migdia i amb el Joan Bax ja vam sortir espectacular. O sigui, ens va agradar moltíssim, molt bo, però un menú així de... Tot molt, molt casolà, molt, molt tradicional, ja sé.
2: Pues vinga, una altra.
0: Una altra que apuntem.
3: Una mica lluny, no?, a Viladrau, però bueno.
2: I tu voltes, eh? Passes bé.
3: S'ha de treballar.
2: Tu passes bé, eh?
0: D'això es tracta.
2: S'ha de treballar.
0: D'això es tracta.
1: Molt bé.
2: Doncs què, nois? Ja ve l'estiu, això, eh? Sí, aquest serà l'últim o penúltim, ja, no? Programa, o com va
3: penúltim.
2: Això?
0: Aquest és el penúltim i ens queda un mes i ja tindrem que pensar en què fotem.
2: Ara no us encigaleu i fem un paradell fons amb xancles. No, sí, no. Anem a descansar una mica.
0: Des de Solanes.
2: I...
1: Ja veus que el David no vol treballar.
2: No, no, no, buscar... no vull treballar.
0: Però...
1: Haurem de buscar un col·laborador.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A partir d'ara, tu jugues.

0: Comença el mes de juny i això ja és símptoma de que les temporades sí que ja estan arribant al punt i final i que tota l'activitat esportiva cada vegada va quedant en més residual. Però tot i això, nosaltres aquí al Tu Jugues, com cada dilluns, intentem donar-te aquest repàs en aquestes últimes setmanes abans de que ja l'estiu entri a dintre de les nostres cases de forma definitiva per acompanyar-vos aquesta estoneta. Si sentiu la meva veu, ja sabeu que és que el Ton no hi és, que per motius laborals avui no podrem comptar amb la seva presència. Amb l'Aleix Serrats tampoc podrem comptar amb la seva presència perquè el tenim, si no m'erro, de viatge de noces a l'altra punta del món i, per tant, avui serà difícil de poder comunicar amb ell. Però aquí sí que tenim, és a la meva dreta, l'Anna de Riquer. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Bé, molt bé. Com va la caloreta?
1: Home, aprita, eh? Aprita. Sí. Ara ja sembla avui obert la piscina de Solanes, per tots els que encara no ho sapigueu, i qui vulgui, doncs, que s'animi, perquè m'he trobat gent aquí pel poble que ja ha dit que ens ha posat una zona de pícnic, que han millorat algunes cosetes i que molt bon ambient.
0: El Pau avui ens ha obert l'aire condicionat, cosa que agraïm. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com anem?
2: Anava a dir, no sé com has dit això a l'inici del programa, que les temporades ja...
0: Van arribant al seu punt i final, no?
2: Sí, no, bueno...

0: No, has perdut una paraula que m'has dit l'equip dels jugues també, estem aquí...
1: Els últims coletazos, sí, no? La temporada, efectivament. Avui tenim un programa que hem preparat amb unes quantes cosetes que, com us deia, volem compartir amb vosaltres. Sabeu que aquest passat cap de setmana va haver-hi el Festival de Patinatge aquí a Sant Feliu de Codines, i és per aquest motiu que avui parlarem amb la Maite Aguilar perquè ens faci 5 cèntims de com va anar tot plegat. També farem un cop d'ull a aquest tram final de l'hoquei, amb totes les activitats que tenen preparades, i ho farem també parlant amb una de les protagonistes, en aquest cas amb la Berta Pagès, la capitana, la portera de l'infantil femení, que parlarem una estoneta amb ella perquè ens expliqui una mica com ha anat la temporada i també tenim ganes pues, de poder parlar pues, això amb la cantera, amb aquesta pedrera de jugadors i jugadores que són el futur dels clubs del nostre poble i ens agrada, per tant, doncs, donar-los cert protagonisme, no? També ho repassarem i us explicarem aquest nou míster que ha arribat a Sant Feliu de Codines, el nou míster del club de futbol, en aquest cas. Us explicarem qui és i una mica també les novetats del club de futbol. I donarem una pinzellada i un repàs a la resta d'activitat esportiva, que ja veureu que aniran sortint cosetes d'aquí, des d'ara que són les 8 i 3 minuts, fins que el campanar de Sant Feliu toqui les 9 de la nit. Senyores i senyors, comencem. Bé, doncs, avui de resultats està la cosa, Pau...
0: No, ja vam dir-ho dilluns, que no hi havia jornada, que acabava amb la temporada aquí, tothom ja hi ha acabat. Queda alguna cosa extra, però com que no és dels equips sèniors, al final també hem decidit no incloure-ho, perquè seria una mica estrany ara apostar per un equip que no hem anat seguint tota la temporada a la Lliga de Jugues, i per tant no hi ha agenda, no hi ha calendari.
1: No te m'avancis. Saltem de secció i anem a fer-ho. I fem-ho ben fet, anem a parlar... de la Lliga Tu Jugues, que ja tenim definitivament i oficialment guanyadora.
2: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
0: Doncs sí, perquè després de 29 jornades aquesta temporada, que de fet són, diria que són 30, perquè alguna, com que havia només un partit o dos, els vam fusionar amb la següent setmana, per tant serien gairebé 30 o 30 i pico jornades de Lliga Tu Jugues, tenim un fet històric, que és el que comentava ara l'Àlex, que és que la Marina Nuevo és campiona de la Lliga Tu Jugues 2026 i és la primera damisela de l'esport que ho fa. Per tant, doncs, enhorabona a la Marina. 662 punts per la Marina... S'emporta aquests 100 euros.
1: Això, Pau, quantes temporades portem de Tu Jugues? No se sap, moltes,
0: de Lliga, no?
1: No
0: ho sé, molta. Però unes 10 segur.
1: Ja tocava, que en aquest cas una dona guanyés, sí, ja tocava, perquè també...
0: També ens agrada l'Àlex i l'Isi i el Cobos, que ja... El Cobos ja va dir dijous que aquest any li hem tregat el pressupost perquè portava 2 anys guanyant 100 euros i ara aquest any haurà de demanar almoina perquè li falten aquests 100 euros del Decathlon. Que se'ls emporta la Marina, com dèiem, 162 punts, campiona d'aquest any. Seguit de Jordi Humbert, segon, amb 658 punts. Diria que l'any passat va ser tercer, sí, perquè es va endur la suadora, exacte. I tercer aquest any, Isaac Cobos, que després de 2 anys de bicampionat, doncs ha baixat al tercer grau del podi, només a un punt del Jordi. Vull dir, les coses han estat super apurades, super justa fins al final de la temporada, cosa que és guapíssim. Tanca el top 5 Àlex Balaguer, 646 punts, que a més és un dels campions d'una mega jornada que vam fer, la primera, diria, la del octubre. La del desembre. I s'emporta també per ser aquest mega campió, doncs una suadora dels 40 anys del Motor Club 5 als de Bertí. Top 5 Isi Nuevo, 642 punts. I Isaac Cobos és alhora el campió de la primera mega jornada que ja li vam donar una samarreta del projecte del Tie Break 15, que és aquella roba de merchandising que va fer el Joan Humbert. Vale? La resta de Lliga, com ha quedat això? Doncs va, Mònica Coll, sisena amb 641 punts, Àlex Aguirre, setè, vuitè, el Calderí, Pep Reglà amb els mateixos punts que Àlex Aguirre, Jessica Tudela, finalment novena, amb 627 punts, Òscar Mañez, de 0, Raúl Jiménez, 11, Isma Toneu, 12, Servió de Vostès, 13, amb 601 punts, els mateixos que Valer Serrats, mira, empatat al final, mira que hi ha jornades i punts i tot, i encara eren empats, a final de temporada. Brutal. Marc Brubés, 15è. Pep Acosta, 16è. Joan Serra, 17è. Risco, 18è. Dani Fonoll, 19è. I, per tant, paga el sopar del tal com raja que ens juguem entre els participants. Ja ens agrada que perdi Dani Fonoll perquè és garantia d'un bon sopar. Sergio Valle, 20è. Litus Codina, 21è. Xavi Miral, de Marc Genestós. Gemma Blanc, Ruth Cruz. Miquel Palau, el regidor d'Esports, 26è, 518 punts. No està mal, tampoc. 27è, Aina Pineda. 28, Joan Adell, Gerai Utiel, Pol Puello, Jordi Jiménez, Georgina Pequera, Anna Carbonell, Clàudia Guado, Cristian Tellez, Anna Herriguer, 36ena, 360 punts, Anna.
3: Gens malament, no?
0: Bueno, per apostar un partit de cada 5, no, tampoc està mal.
3: És la meva primera participació a la Lliga.
0: Està bé. Digne, digne.
3: Gràcies.
0: 37è, Raül Llorca, 38è, Daniel Torres Cuenca, Tom Falqués, 39ena, 365 punts, Roger Barrios, Montse Aguadé, Àlex Mir, 42è, per apostar un de cada 40 partits, també
1: no
0: està bé.
1: No és veritat, això no és veritat. He apostat de forma regular i constant totes les jornades, menys ara al final...
0: Que hi ha la calor, Navallol...
1: Em vaig desanimar, vaig entrar en una profunda crisi existencial i ja vaig decidir que no volia apostar més.
0: Ja donem una piruleta i s'ha acabat.
1: Però de cara a l'any que ve agafeu forces, eh?
0: Molt bé, endavant. Joan Moreno, 31è, Daniel Torres Juniors, Kim Izquierdo, Alejandro García, que aquesta gent ja no han apostat totes les setmanes, evidentment. Julià Sobreviela, Gemma Permanyer, la directora, 48è, amb 120 punts. Pau Nuevo, Jordi Duran i Pia Fonseré, 51 persones que han estat connectades aquí al chat, tirant-se punyals, tirant-se floretes, depenent del dia, que hem xerrat bastant seguint l'esport codinenc d'aquests sèniors de diferents esports. Volia comentar el Sergio, no? Sergio del Valle, dic bé, que va encertar el bàsquet, es va portar aquests 40 punts. Alguna tonterieta li trobarem, perquè té molt mèrit encertar els 40 punts. Jo crec que l'any que ve en donarem 100, perquè, o sigui, va encertar, em deia, oh no, 40 punts són molts, va encertar el bàsquet i total ha quedat, no me'n recordo perquè he dit, però vull dir, ha acabat per aquí 20è, vull dir que encertar el bàsquet tampoc no... 560 punts...
3: Hauríem de donar més mèrit, perquè encertar un marcador...
0: Entendria 520, mira, és que perdria 4 posicions.
1: A mi em sembla una autèntica...
0: Per encertar un bàsquet,
1: em sembla una autèntica estafa, el del bàsquet. Els 40 punts em sembla una autèntica estafa, ho dic públicament perquè és així.
3: Fantàstic. I el pàdel no podríem afegir com...
0: L'any que ve seran 100.
3: Els sets, imagina't.
0: Sí, el pàdel...
3: S'hauria de veure, no?
0: Pàdel ho hem de... O sigui, no... Això que feu de sumar...
3: Clar, els nostres punts van diferents. Nosaltres sumem 4 punts per la primera parella, 3 per la segona,
0: sí,
3: 2
0: però,
3: per la tercera.
0: Però almenys poder apostar als sets, exacte. O sigui, el número de sets que es juguen i qui guanya quants.
3: Clar.
0: No? Per això dels punts, això és una mica més complicat. Però almenys si hi ha... No? Bueno, clar, poden haver-hi 6 o 9 sets, no? Dic bé, això?
3: 6 o 9 sets? Clar,
0: vale,
3: exactament.
0: Doncs entre aquest garbuix d'entre 6 i 9 sets, qui guanya aquí, doncs serien més variabilitat de resultats, per tant, estaria millor, sí. Estaria millor.
3: Sí.
0: Però és que ho hem d'explicar molt bé, perquè aquestes coses
3: s'han
0: d'explicar
3: bé. Perquè la gent se l'enteri bé.
0: Com el billar de forats, que quan coles la negra perds, i aquestes coses. Del billar de l'Aleix. Doncs ja està, farem l'entrega de premis, si no hi ha res que em digui el contrari, el dia 15, hem convocat els premiaus i premiades, i evidentment qui no pugui doncs li guardarem, vale? També estaria bé, no? Qui no vingui en directe salta el següent, el premi. T'imagines? Qui no vingui a buscar aquí a la ràdio?
3: Estaria bé.
0: No.
3: Els hi guardarem
0: convenientment i els hi farem entrega durant, si no menen el dia 15, durant l'estiu. I ja està, i al setembre més i millor, en principi suposo que renovarem la temporada i tornarem i...
3: Però que...
0: Un any més de Lliga tu jugues.
3: Els podis estan cada temporada molt, molt semblants, o no?
0: De gent, vols dir?
3: Sí.
0: Bueno, el Cobos portava... Sí, o sigui, bueno, sí, per casualitat o no, però vull dir, els primers anys, Àlex Balaguer solia quedar primer segon.
1: Hegemonia total.
0: Hegemonia total. Ara portava 2 anys el Cobos guanyant. Àlex Balaguer no ha estat al podi últimament. I en canvi, doncs això, el Cobos i l'Humbert, que també repeteix aquest any.
3: Àlex, tu...
0: En el
3: quin és el teu màxim...
0: 20è, 22è, saps allò que dius?
1: Tercer, em sembla que vaig quedar un any.
0: Sí. L'any que jugaven dos va quedar tercer. L'any que jugaven dos va fer una bona temporada i va quedar tercer.
3: Molt bé.
0: Però això és tot. Més i millor a partir del setembre.

0: Bé, doncs, com us dèiem, aquest cap de setmana, aquest cap de setmana que deixem enrere, concretament ahir diumenge, es va fer el trofeu Mercè Nolla de patinatge a Sant Feliu de Codines, aquesta primera edició amb aquest nom tan especial. La Mercè Nolla, ara en parlarem, però que va ser una de les impulsores del club hoquei patins de Sant Feliu de Codines i, per tant, una persona de referència dintre del patinatge. I, per tant, un nom molt apropiat per aquest trofeu que va tenir lloc, com dèiem, aquest diumenge. I a l'altra banda de la línia tenim ja la Maite Aguilar per parlar-nos de com va anar aquesta primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. Maite, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé, al pavelló entrenant, com sempre.
0: Que raro, oi? Que raro, oi? Quina pregunta. Maite, ho dèiem, primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. En primer lloc, donar rellevància a la figura de la Mercè Nolla, pels que no ho sàpiguen. Qui era la Mercè Nolla?
1: Doncs tant la Mercè com el seu home, el Ramon, van ser les persones que van arribar aquí a Sant Feliu que venien de Barcelona i ells havien patinat tota la vida a Barcelona. I quan van arribar ja hi havia una mica de hockey, però no hi havia res de patinatge. I van ser ells dos qui van impulsar la secció de patinatge artístic que 50 anys després encara segueix aquí.
0: Pues els anys 70, els anys 80, aquells inicis del patinatge pues, van ser, com molt bé deia la Maite, gràcies al Ramon Creus i a la Mercè Nolla, no? Que al final, pues, amb gent així, no? Amb ganes i implicació, pues, avui podem estar celebrant que hi hagi patinatge també doncs, a Sant Feliu de Codines. I, per tant, era un bon nom per aquesta primera edició d'aquest festival, no, Maite?
1: Clar, exacte. És a dir, era el nostre primer trofeu, acte, com a club de patinatge artístic. Nosaltres sempre ho hem dit, que tenim molt clar que no naixem del no-res, sinó de 50 anys de ser la secció d'un club. I aquests 50 anys neixen amb la Mercè, per tant, no podia portar un altre nom que no fos el seu.
0: A més, la Mercè, que la vam perdre no fa massa setmanes, relativament poquet, per tant, era molt adient oferir-li doncs, aquest homenatge. Parlem d'aquest trofeu organitzat ja, com tu molt bé deies, pel Club de Patinatge de Sant Feliu. Explica'ns una mica com va anar tot plegat.
1: Vale. Explico una miqueta a nivell més tècnic. Era un trofeu de lliure, de la modalitat de lliure de patinatge, que hi ha 10 nivells, nosaltres en fèiem 9, perquè el 10 és wall skate, és amb normativa mundial, nosaltres ens veiem la normativa de la Federació Catalana, i érem nivells de l'1 al 9. Aquests nivells bueno, els marca la Federació, depèn de les diferents filigranes que saben fer els patinadors i patinadores. Nosaltres portàvem patinadores aquí al Sant Feliu del nivell de l'1, 2, 3, 4, del 6, del 8 i del 9. I després teníem dos clubs convidats que també portaven les seves patinadores.
0: Vale.
1: Ells són balls individuals, que els patinadors anaven sortint, feien el seu ball, els jutges puntuaven i sortia una classificació.
0: Pels que no som, no en sabem gaire, això del patinatge. Em deies que són individuals, fan un ball. De quines edats estem parlant, les patinadores? Era de totes les edats o com anava?
1: Totes les edats. Al nivell 1 et pots trobar nenes que tenen 5-6 anys fins al nivell 9, que en poden tenir 20, 21 o 30, qui vulgui. En aquest cas no arribem a aquestes edats aquí a Sant Feliu, però sí que els 20-21 els tenim i les més petites, que els 5 anys també els tenim.
0: Maite, tu que no pares mai, que sempre ets inquieta i que sempre estàs organitzant històries, com valores aquesta primera edició a nivell organitzatiu i de com va anar tot, més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Espectacular. Va. O sigui, sincerament, com dic, era la primera vegada que aquest nou club, aquesta nova secció que vaig agafar com jo farà 5 anys, amb totes famílies noves, de sang nova, que ningú tenia ni idea com funcionava el patinatge, ens hem posat davant un repte, que era un trofeu que comportava unes jutges, unes copes, unes medalles, entendre com funcionava una puntuació, uns ordres de sortida, i la veritat és que jo em trec el barret per totes i cada una de les famílies que van ajudar, van col·laborar, com sempre, l'implicació és excepcional, i va sortir genial.
0: Que bé.
1: I n'hem après moltíssim, i tenim ganes de cada any, com a mínim, fer-ne un.
0: Anna, què hi dius?
2: No, jo em preguntava una mica el tema dels jutges, com ho gestioneu, com ho feu?
1: I nosaltres, mira, les dues jutgesses que van venir, en aquest cas eren dues jutgesses, que són germanes, que porten tota la vida sent jutges, les vam conèixer en un trofeu que ens van convidar a iniciar temporada a Vigues. i elles tenen el seu propi sistema de puntuació, és a dir, no poden accedir al programa de la federació perquè no és un campionat oficial, i tenen com un Excel fet d'elles, que segueix la normativa federativa, i elles van puntuant. Aquest Excel està compartit, en aquest cas era el Risco, que era l'speaker, i quan tenien la puntuació acabada, el Risco deia tant la puntuació tècnica com la puntuació artística.
2: O sigui, és com una simulació, diguéssim, del que seria, doncs, els campionats que es fan a la federació.
1: Exactament. Vale. I va superbé tant per les patinades com nosaltres com a tècniques. Jo, a l'acabar el trofeu, els vaig poder anar a preguntar moltíssims dubtes de per què havíem puntuat una cosa així, l'altra així. Elles em van donar consells de coses que podríem potser posar diferents o fer d'una altra manera perquè lluïssin més les nostres patinadores. Per tant, és un aprenentatge per tothom.
2: Molt bé.
0: Suposo que activitats així, Maite, el que fan és promocionar i engrescar totes aquestes patinadors i patinadores, no, del club, no? Al final, tenir aquests al·licients de poder fer aquestes coses després de tantes hores d'entreno és xulo, no?, sempre.
1: Exacte, és això. Aquest era el primer any que aquestes patinadores que van començar es posaven soles davant dels jutges, feien soles al seu ball. Estaven acostumades als festivals on surten amb tot el seu grupet i no passava res. És la primera temporada on elles mateixes es provaven a sortir soles, amb els nervis, a fer el seu ball, a intentar ensenyar tot el que han treballat durant tota la temporada. I la veritat és que va ser una muntanya russa emocional, però al final tothom va acabar molt content.
0: Mira, això és el que em anava a preguntar. Els nervis, què tal? Perquè al final és això, suposo que devia haver-hi patinadores, que era la seva primera experiència individual, no? I suposo que els nervis devien estar a flor de pell, no?
1: Jo crec que per molts campionats que portis a sobre, els nervis hi són. Jo sempre dic que ho passo molt pitjor fora de la pista que quan estava dintre. Crec que tremolo més jo que elles, però hi ha de tot. Hi ha patinadores que estan molt nervioses, però jo mateix temps estaven gaudint, i altres que viuen amb molta angoixa, però és el que jo els dic sempre, que això forma part de l'entrenament, forma part del patinatge i de la pràctica, i que per això estem aquí, que cada vegada estarem menys nervioses, o com a mínim sabrem gestionar millor els nervis.
0: Tu veus això, Maite, des de la grada, quan estàs a la grada i veus que surt la patinadora i aquells dos, tres primers segons, aquelles dues primeres embranzides, i penses, ai, que està ben nerviosa, ai, espero que es vagi calmant. Tu això ho perceps ja de bones a primeres, amb la teva experiència, després d'haver vist tant patinatge?
1: A les meves patinadores me les conec molt bé. I conec molt bé les seves cares i sé el que estan pensant quan tenen una cella amunt o una cella avall. Per tant, sí que hi ha una part de la puntuació del patinatge que se li diu performance, que són les cares i l'actitud, i jo sempre els dic, si esteu nervioses, no us vull veure, no us vull notar fins que no hàgiu fet el saludo final.
0: Dissimuleu, oi?
1: Dissimuleu una miqueta perquè hi ha una part artística que també puntua, però les conec massa bé per no saber què estan pensant en cada moment.
0: I van venir patinadores de fora, em deies, també? De fora de Sant Feliu?
1: Sí, van venir dos clubs convidats. Un del Baix Llobregat, pobres, que a les 8 de matí estaven aquí al pavelló. Van fer uns quants quilòmetres. I uns de Canyella Garraf, que ja havien vingut al Festival de Nadal.
0: Bueno, al final també, per ells també una experiència, i al final venir a passar el dia, no? També, al final és això.
1: No, sí. Van estar supercontents, encantats, i ja els vaig dir que l'any que ve tornem-hi.
0: Que bé, Maite, que bé. Maite, per anar acabant, fes-nos una mica de, ja que tenim aquí, una mica de resum de com ha anat aquesta temporada, com està la situació al club, una mica fes-nos saber com esteu.
1: Doncs mira, jo l'altre dia vaig parlar amb totes les famílies, una temporada de molts canvis, molt complicada, perquè nosaltres vam fer l'assemblea per constituir el club a finals de la temporada passada, però aquí la Generalitat i la burocràcia va molt lenta, i fins fa una setmana no hem pogut constituir el club com a tal a nivell de Generalitat i tenir el nostre CIF oficial ja. Però al mateix temps hem estat quiets, hem anat fent trofeus per tot arreu on ens han convidat. Les patinadores n'han fet 4 o 5 per cap per provar això, per practicar el sentiment d'estar soles a pista, de provar els seus balls individuals. Nosaltres, com a entrenadores, també veurem com gestionar tot això i aprendre'n, i estem preparadíssimes per la temporada que ve, tothom federat i cap a competir fins on arribem.
0: No vull que em donguis noms, però tens per aquí alguna patinadora d'aquestes que dius, ostres, aquesta si va treballant i s'ho curra, té bona pinta?
1: Sí, n'hi ha més d'una.
0: Sí, no?
1: N'hi ha més d'una.
0: Bueno, doncs esperem ja doncs, que portar-les al Tujugues quan ja comencin a assolir èxits, oi, Pau?
3: Segur. Jo anava a preguntar a la Maite, tema estiu, tema campus, quin teniu calendari, no teniu calendari, feu alguna cosa, o com està el tema?
1: Nosaltres no fem campus, perquè un campus comporta que els entrenadors no tinguem feines fora del patinatge, cosa que és insostenible. Però sí que la temporada de patinatge no acaba fins a final de juliol, per tant, el grup de gran segur, i el potser de mitjana segurament durant tot el juliol entrenarem amb normalitat.
3: Finals de juliol?
1: Sí.
3: Això és quasi com fer un campus, no? Vull dir, si segueixes entrenant fins a final de juliol?
1: Sí, quasi, però quasi. No se li diu campus com
3: vale,
1: a
3: vale, vale, vale.
1: O sigui, fem entrenos.
3: Feu un mes de vacances just i justet, ja està, no?
1: Exacte, l'1 de setembre ja estem amb els patins posats.
0: Pensa que això del patinatge és molta disciplina, molta constància, molta regularitat.
3: Sí, no, clar, parles dos mesos i ja no te'n recordes ni de recordar-te els patins.
0: I segur que els hi deu posar deures per l'agost, oi? Que facin alguna cosa perquè no se'ls oblidi. Maite, doncs estem encantats de que el club vagi endavant, de que bueno, doncs ara els temes burocràtics ja s'hagin acabat d'assolir i que, sobretot això, que estigueu tan vius i que es vagin organitzant cosetes, que això és una molt bona senyal. Moltíssimes gràcies, Maite, i bon estiu.
1: A vosaltres, molt bon estiu. Merci.

0: Passen 24 minuts de les 8 del vespre en directe a Ona Codinenca, en directe al Tu Jugues, com cada dilluns, repassant l'actualitat esportiva del nostre municipi. I ara és moment, Anna, de parlar de pàdel.
1: Sí, perquè ara mateix a les seccions de pàdel estem jugant... Bueno, de fet, el meu equip ja no, perquè vam caure, però s'està jugant la Copa, que és una mena de fase final, diguéssim, de la Lliga 14, la Lliga Comarcal que juguen els equips de pàdel d'aquí Sant Feliu i de la comarca. És un torneig totalment desvinculat del que és la Lliga regular, però sí que es fa, es juga en una seu que cada any va canviant i tots els equips doncs, disputen un partit el primer cap de setmana. Si passen, juguen la següent fase a la tarda i si guanyen, el següent cap de setmana juga a la final.
0: Vale.
1: Sí que condiciona una mica, que després ara ens ho explicarà una mica la Yael, però condiciona una mica a la posició en què has quedat a la classificació, a la fase regular, del teu rival en aquestes fases, però... després ja no condiciona ni la teva posició tampoc a la classificació final ni res. Vull dir, és una mena de copa d'oci, per dir-ho així, no és res més competitiu.
0: O sigui, un cop acabes ja la fase regular, pues es juga aquest trofeu una mica per acabar de rematar fins a l'estiu.
1: Sí.
0: I en aquest cas, el femení...
1: El femení tenim, bueno, dels tres equips que tenim aquí a Sant Feliu, que és la divisió d'honor de femení, el tercera femení i el segona masculí, l'únic equip que hem tingut que ha passat a la fase final d'aquest cap de setmana vinent és el tercera femení, perquè al divisió d'honor vam jugar aquest diumenge a les 8 del matí, que per cert ja apretava una calor infernal, que no em vull imaginar les del tercera, que jugaven a les 11 o a les 11 i... Vull dir, jo a les 8 ja estava suant, I nosaltres vam acabar caient amb les nostres parelles. Llavors ja tenim fase de consolació, que està molt bé, la setmana que ve, però bueno, ja hem quedat allà. Sí, no és el mateix. I el masculí
0: també
1: va caure.
0: I qui sí que va passar...
1: És el tercera femení, per això hem parlat una mica amb la Yael i ens ha fet un tall per explicar-nos una mica com ha anat tot.
0: Pues escoltem a la Yael Charpentier.
2: Hola, bona nit, sóc la Yael, del CAS Tercera. I res, us explico una mica com ha anat la Copa de la Lliga 14 d'aquest cap de setmana. Res, vam anar el diumenge a jugar diumenge al matí, a quarts de 12, a les 12 vam jugar, contra el Club Pàdel Montmeló. Nosaltres, la Copa és un torneig que es fa durant dos caps de setmana amb tots els equips que han participat a la Lliga 14. És un torneig que no compta ni suma punts, o sigui, amb la classificació de la Lliga. És simplement doncs, una jornada per gaudir, per jugar amb els altres equips i amb molt bon ambient. Nosaltres a la Lliga havíem quedat de vuit equips havíem quedat setenes, vull dir, havíem quedat penúltimes. Hem aguantat a tercera, però bueno, ja és molt, de moment. I res, a la Copa ens va tocar jugar contra el Club Pàdel Montmeló, que van quedar segones. La veritat és que vam anar doncs això, a passar-ho bé, a gaudir, a jugar, i no comptàvem guanyar, però bueno, vam guanyar la jornada, diguéssim. De les tres parelles vam guanyar la primera i la tercera i vam passar a semifinals. Vam jugar el mateix diumenge a la tarda, a quarts de 8, les 8 vam començar i vam jugar contra el Costa Codina del CRAC de Granollers, que havien quedat terceres durant la Lliga i també anàvem el mateix a jugar, a gaudir, a passar-ho bé i a passar una mica menys de calor de la que havíem passat al migdia. I també vam guanyar també la parella 1 i la parella 3. Estem convocades diumenge que ve al migdia a jugar a la final contra l'equip de l'Espai Wellness. I res, la veritat és que estem molt contentes i el premi ja és haver passat aquestes dues fases, que és més del que ens esperàvem, per tant, supercontentes. La veritat és que el format aquest, com que no suma ni baixa punts, ni t'hi jugues, doncs, res, al final fa que el joc sigui molt més el que tu faries, no se t'encongeix el braç, no jugues molt més relaxat i I bé, i sembla que això ens va afavorir. Per tant, res, molt contentes i l'ambient molt xulo. Superagraïdes a la Lliga 14 que facin aquestes jornades. I res, diumenge que ve anirem cap allà, jugarem, farem el vermutet i cap a casa. I passi el que passi, doncs estarà superbé. Doncs res, molt bona nit i gràcies a tots.
0: Sempre agrada allò d'anar a passar el dia i anar a fer el vermutet, eh? Que...
1: És excusa, jo crec. Nosaltres també el vam fer, eh? I vam perdre igualment i va ser fer el vermutet i estar allà una estona perquè l'ambient també està molt bé. Vull dir, al final són tots els clubs que juguen la Lliga 14, que en són 8 per categoria. I la gent també ve abans del partit. Nosaltres perquè jugàvem a les 8 i no teníem gaire afició, però si t'hi quedes és molt bon ambient i s'està molt, molt bé.
0: Que guai, que guai.
1: I així aprofitant que ja hem acabat així la Lliga i que s'està jugant la Copa, tenim les classificacions dels tres equips de pàdel que, curiosament, hem tingut un triplet de, en setena posició, els tres equips, tant el femení Vegi d'Honor, el femení tercera i el masculí segona.
3: L'any que ve també apostarem, aviam, en quin lloc queda cada equip.
1: Exacte,
3: i això sumarà 300 punts al final.
1: Exacte, la setena posició de 8, però bueno, no passa res.
3: Aviam si l'Àlex guanya algun any, saps?
1: Sí, home, exacte. També, a veure, tots els equips hem pujat una categoria aquest any, llavors està molt bé, jo penso. També ens hem d'anar adaptant a les categories, veure també què fem amb el femení l'any que ve, aviam quants equips podem fer, quins equips podem delimitar i aviam com pot quedar tot. Però de moment molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs, repassat una mica el pàdel, fem un canvi de terç, anem a parlar d'hoquei, a veure com encara el tram final aquest hoquei, amb les competicions que encara hi han vigents, i parlarem també, doncs, amb, com us hem dit, amb la Berta Pagès.

0: So please don't... Dèiem que els esports estan arribant al tram final de Lliga i que hi ha poca activitat, però en el món de l'hoquei, en l'hoquei base, sí que hi tenim molta activitat, perquè al final, Anna, ens ho estàvem repassant ara i és un cap de setmana, aquest 6-7, que hi ha moltes, moltes cosetes. D'entrada, l'infantil A juga la Copa Catalana Or, que juga a les semis. Cuidao, que això... Plat fort, això?
1: Sí, perquè, pel que he vist, infantil Or, oi?
0: Sí.
1: Pel que he vist, van jugar a la fase de grups contra el Corberà, que van acabar guanyant per 4-0. Després van jugar contra el Generalí, el de Palau, que també van acabar... Ah, no, aquest van perdre. I ara toca això, doncs, el que dius, fase...
0: Semifinal a la Jonquera, més a més. Sí. Desplaçament a l'Empordà per jugar aquestes semifinals. Però, a més, també el Juvenil B juga també la Copa Plata, en aquest cas els quarts de final, encara no hi ha lloc per confirmar, és anada i tornada. I, a més, també el FEM 15, també juguen una final a Igualada. O sigui, tenim moltes cosetes aquest cap de setmana. I una d'elles és a l'infantil B, que juga la Copa Federació, en aquest cas Plata, i juga als quarts de final. D'entrada, això ja és important, perquè els quarts de final també són importants, ¿vale? Però, s'organitza aquí Sant Feliu.
1: Per tant, component afegit, sí.
0: Aquest cap de setmana, aquest 6-7 de juny, tindrem aquests quarts de final de Plata d'hoquei. I avui hem volgut parlar amb la Berta Pagès, amb la portera, perquè volíem que ens expliqués una mica com va tot i, fer una mica de... Ens expliques una mica la temporada. Berta, bona tarda.
2: Hola,
0: què
2: bona
0: tal?
2: Tarda.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: El que et deia, avui volíem parlar amb tu, al final, pels que no estem molt situats amb l'hoquei. Portera, tu?
2: Sí.
0: Portera.
1: I capitana.
2: Sí.
0: I capitana. Sí. Això de ser porter en qualsevol esport sempre ho trobo molt complicat, però en el món de l'hoquei, Berta, també, no? Perquè al final estàs allà davant i això jo no m'hi posaria.
2: Sí, és complicat, però t'hi acabes acostumant.
1: Aviam, són les que van més protegides, no?, també. Vull dir, jo quan veig els partits penso, si algú no s'ha de fer mal, són les porteres, els porters, són els que van més protegides.
2: Bueno, molta protecció.
3: Però estan arran de terra,
1: Bueno, i que jo m'espantaria per tot arreu, vull dir que tampoc...
0: Berta, com ha anat aquesta temporada? Fes-nos una mica 5 cèntims de com ha anat la temporada. Com la podríem resumir?
2: Doncs nosaltres amb l'infantil vam començar la temporada amb jugant contra... l'infantil es juga contra nois, és mixta.
0: Sí.
2: Però som un equip tot de noies, nosaltres, però juguem contra els nois.
0: Vale.
2: I vam començar la temporada jugant al Plata. I allà vam quedar, si no recordo malament, en cinquena o sisena posició. I això ens va fer anar a una altra lliga on, si quedàvem primeres o segones, passàvem a la Copa aquesta que jugarem aquesta de setmana i finalment hem quedat primeres.
0: Toma!
1: I això hi ha més equips en aquesta categoria que sigui tot noies o la resta són tots equips mixtes?
2: Pràcticament tots els equips són mixtes, però pràcticament tots són nois. No hi ha gaires noies.
0: Carai, i com s'afronta això, Berta? Perquè al final el component físic a vegades pot condicionar. Vosaltres com ho afronteu, això de jugar contra nois?
2: A nosaltres a vegades ens fa una mica de por perquè hi ha nois molt més grans que nosaltres, molt més alts, però no, al final hem de jugar el màxim que podem i ens ha anat bé i hem aconseguit guanyar la Lliga igualment.
1: Perquè vosaltres heu jugat en categories inferiors mixtes, també, o heu passat per categories inferiors on jugàveu contra noies i ja està?
2: O sigui, el nostre equip juguem en tres categories, dos, tres, i algunes són mixtes i algunes són femenines. I llavors hem passat tant amb la femenina com amb la mixta copa. I, doncs, amb la mixta mai havíem arribat a cap copa i aquest any ha sigut el primer.
0: Jo crec que té molt mèrit, perquè al final és el que deia la Berta, al final el component físic, els nois físicament poden ser més grossos i al final aquí el que prima és l'habilitat i el bon joc. I suposo que això també us fa que heu après molt, no? Perquè al final t'has d'esforçar més perquè a nivell tècnic tot funcioni bé i poder una mica compensar aquesta diferència física, no?
2: Sí, el club jo crec que sempre ha confiat com molt amb el nostre equip perquè sempre ens han fet jugar amb el mixte, ja que creuen que pots millorar molt més. O sigui, t'has d'esforçar més perquè és un altre estil de joc. I ens va molt bé el nostre equip.
0: I aquest cap de setmana tenim aquesta eliminatòria que es jugarà aquí a Sant Feliu. Explica'ns una mica com anirà tot plegat.
2: Doncs aquí són els vuitens i quarts de final. Uh-huh. De moment estem classificats quatre equips i durant aquests dies ens iran contra els equips que jugarem.
0: Vale.
2: I el dissabte pel matí es fan vuitens, el diumenge al matí també es fan vuitens i durant la tarda, dissabte i diumenge, es fan els quarts de final, que els equips que guanyen aniran a jugar a Santa Coloma de Farners el cap de setmana següent.
0: Vale. Jo ara aquí estava mirant a la web de la federació, veig que hi ha, a veure si vaig errat, el Sant Josep de Badalona, el Capellades, el Club Hoquei Prat, el Club Hoquei Les Franqueses i el Club Hoquei Ripollet. Ho dic bé, això?
2: Sí.
0: Pues aquests ja són els equips que tenim classificats i, per tant, tant dissabte com diumenge podrem veure hoquei, perquè primer hi haurà aquests vuitens de final i llavors els que passin pues, jugaran els quarts de final, que els donarà accés a poder jugar aquestes semis a Santa Coloma, com ens deia la Berta. Per tant, Anna, val la pena anar cap al pavelló aquest cap de setmana.
1: Sí, que a més jo recordo de totes les edicions anteriors i tots els anys anteriors que quan es jugaven aquestes fases de copes, el pavelló era un festival i s'hi feia el dinar allà i la gent s'hi passa el dia i pots estar allà veient tots els partits i està molt bé.
0: Vosaltres, Berta, com afronteu aquest cap de setmana? Quines són vosaltres? Ara que no ens escolta ningú, Berta, t'ho explica-m'ho a mi. Tu quins objectius teniu per aquest cap de setmana? O sigui, anem a passar ja? O sigui, ho tenim clar, no? Que anem a guanyar o què?
2: Sí. Estem molt, molt contentes perquè és això. Mai havíem arribat a cap fase amb l'infantil. O sigui, tenim moltes ganes de jugar perquè, a més, jugarem contra equips que ja hem jugat i potser alguns els hem aconseguit guanyar i d'altres hem estat molt a prop. I, sincerament, anem a guanyar perquè tenim moltes esperances i tenim moltes ganes i creiem que ho podem fer.
0: Berta, guanyi o es perdi, l'actitud és aquesta, la de sortir a competir, a lluitar, a més, fent-ho a casa, el Francesc Casar, que segur que hi haurà bon ambient, com deia l'Anna, segur que tindreu a l'afició que us recolzarà. I us desitgem moltíssima, moltíssima sort en aquest cap de setmana i esperem, pues, això, que el proper cap de setmana tingueu l'opció ja d'anar a jugar a aquestes semis i qui sap si la final també la propera setmana.
1: Esperem.
0: Ojalà.
2: Sí, esperem.
0: Berta, moltíssimes, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Berta.
2: Adéu.

0: Encarem el tram final d'aquest Tu Jugues i ho farem parlant de futbol. En aquest cas del sènior masculí, de l'equip que aquest any ha estat jugant a tercera catalana i que, Anna, aquest any hem finalitzat 11è classificat després d'haver acabat la Lliga. I és el moment ja que després d'acabar la Lliga, pues, bé, es comença ja a preparar la nova temporada, es comencen a preparar les incorporacions, les altes, les baixes, i sobretot, bueno, en aquest cas, una de les novetats importants era el canvi a la banqueta.
1: Jo estic molt trist perquè tenia moltes esperances que si l'Àlex Mir agafés les regnes de l'equip...
0: Ho portàveu clar.
1: Amb un atac de...
0: Sí, pobre...
1: d'esperança i de mèrit cap endavant i...
0: Pobre de mi, si no...
1: Vaig veure...
0: No en sé jo, de futbol.
2: No, que després la Lliga Tu Jugues estaria...
0: Adulterada.
1: Adulterada. Sí. Bueno, sí. Seria l'única manera que fes alguna cosa de Lliga Tu Jugues.
0: En tot cas, aquesta setmana passada...
1: Bueno, ja vam dir que estava clar que el míster d'aquesta temporada, sí. No, vull dir, no continuaria, no? Això estava...
0: Al final, per fer una mica de cronologia, recordeu que vam començar la temporada amb en Cristian Caballero, que ja venia de la temporada anterior, i a falta de 12 jornades va haver una substitució de míster, va estar el Rubén durant 3 o 4 jornades, i després les últimes jornades, pues, aquestes últimes 12 jornades, les va afrontar Guti Navarro, que va venir, doncs, a fer aquest tram de final de temporada. Al final, l'objectiu en aquell moment, pues, era el de salvar la categoria. Recordeu que ha sigut una temporada amb moltíssimes, moltíssimes baixes, i al final l'important era poder això, poder consolidar la temporada i començar ja a preparar l'any vinent.
1: Tu creus que els jugadors han valorat aquest últim tram, diguem-ne, perquè al final era un míster com que venia de categories superiors i tal, vull dir, han aprofitat aquest possible...
0: Bueno, jo crec que el míster que va venir, el Guti, va venir molt amb la mentalitat d'acabar la temporada, amb la mentalitat de fer la seva feina, que en aquest cas era acabar la temporada el més dignament possible. Hem acabat la temporada complint l'objectiu de salvar-nos, tal com s'havia desenvolupat, i al final és una temporada molt condicionada per les lesions i per les baixes. I, per tant, al final era difícil aspirar a massa més quan estàs tan mancat d'efectius. Lesions de llarga durada, recordar el Dida, que ha estat lesionat, el Turón ha estat tota la temporada lesionat, el Gerard Samsó tota la temporada pràcticament lesionat, i tots que han anat visquent moments de lesions. Per tant, ha sigut difícil. Això combinat també amb algunes sancions, pues, feia molt complicat poder formar un 11 inicial. I al final, les últimes jornades, sí que és cert que un cop ja crec que es va veure la salvació pràcticament matemàtica...
1: Aconseguida, no?
0: Sí, pues sí que és veritat que es va baixar una mica els braços i d'aquí ve que, pues, que els últims 5 partits, els 3 últims són 3 derrotes
1: i dos empats,
0: no? Però ja et dic... Bé...
1: Al final això és una cosa que passa a tots els esports i a totes les lligues, diguem-ne, que quan ja no t'hi jugues res ni per dalt ni per baix, no? Acabes una mica de partits una mica més descafeinats.
0: Sí, i al final hi havia equips que s'estaven jugant la vida, com van jugar el Montornès, que és un dels empats, ells s'estaven jugant el descens, que de fet van acabar baixant. Al final el Llinars també estava titubejant amb el tema del descens i també s'estava jugant. El Santa Perpètua s'estava jugant l'ascens. Bueno, un tram de Lliga al final...
1: Complicat, també.
0: Complicat. En aquest grup 5, el Canovelles, campió de Lliga i ascens a segona catalana, i el Santa Perpètua i el Bellavista Milan estan jugant la promoció. Que en aquest cas estan jugant promoció, fan unes semifinals, que ja han jugat aquest cap de setmana i tots dos les han passat, i ara aquesta setmana jugaran la final. Per tant, juguen finals contra altres equips, eh? Vull dir, podria donar-se el cas de que cadascú guanyés la seva final i els dos equips poguessin pujar de categoria.
1: Molt bé.
0: O que cap dels dos pugés, vale? Però tornem una mica al que parlàvem, no? Una de les coses importants era la renovació en aquest cas, de l'entrenador, i incorporem de cara a la propera temporada el Rafa Arnau, que el Rafa havia estat entrenant, pues, el juvenil, havia estat entrenant el juvenil d'Alcaldes, havia estat entrenant també a Palau, havia sigut també coordinador, i és una persona també, pues, que jo crec que ens pot aportar moltíssim de cara a la temporada vinent. És una persona que en sap molt de futbol, i a més, és una persona, ostres, pues, que se'l veu amb les idees molt clares, amb moltes ganes de comptar amb tots els joves, de comptar amb la Pedrera, de promocionar nanos, i al final una mica aquesta és la filosofia d'un club com Sant Feliu, no? Al final promocionar gent jove i i fer una mica una bona temporada amb els que som, no? No som un equip de fitxar, no som un equip per temes econòmics i ja per tema de filosofia de club, no? Per tant, la propera temporada tindrem el Rafa Arnau.
1: S'ha de poder Lewandowski, que està una mica...
0: Sí, que no sap on dar-lo,
1: oi? Que no vingui aquí a fer quatre tocs aquí al municipal.
0: Pues estaria bé. En tot cas, volíem parlar amb el Rafa Arnau, però al final vam optar per dir esperem-nos al principi de la temporada vinent, que al final ja coneixerà més els jugadors, que haurà tingut temps de fer alguns entrenos, i d'aquesta manera tindrem una mica més d'informació. Anecdòticament, Pau, deixa'm que t'expliqui, el Rafa és valencià. Mira, això és com una anècdota. Valencià vull dir que vivia a València i al final, per temes professionals, va venir a viure aquí, ara viu a Sabadell, i bueno, tindrem un tècnic valencià.
1: Molt bé, molt bé. No, anava a preguntar si també feu vacances només a l'agost, com els patinatges, o feu dos mesos o tres, com els profes.
0: Que... Aquest any fem una mica profes. Aquest any fem una mica...
1: Ai, que ens cobran pals per tot arreu. No, però
0: sí que és veritat. No. No fem vacances de profes. Fem vacances de nens. Com si fóssim alumnes.
1: Exacte.
0: Vale? Jo crec que això és més correcte.
1: És més correcte.
0: Vale? Perquè al final és veritat que un cop acabada la Lliga teníem una pila de lesionats i no tenia molt sentit prolongar els entrenos quan al final no podies acabar de fer un grup per fer un entreno amb cara i ulls. Es va decidir a donar vacances, començar a treballar amb les noves incorporacions, començar a treballar amb la propera plantilla i fins a finals d'agost
1: Però està bé, vull dir, pretemporada, finals d'agost, principis de setembre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. En principi els jugadors estan convocats, diria, pel dia 25 d'agost i ja començarem a...
1: Bueno, és que al final del dia comença la segona, no?
0: Comença...
1: Per festa major, diguem-ne.
0: Sí, comença no, això.
1: Que juga aquell, aquesta setmana juga?
0: Sí, depèn de l'any.
1: O un abans o un després.
0: Depèn de l'any, pot ser la jornada 1, la jornada 2, però si normalment el partit de festa major és un clàssic que acostuma a coincidir.
1: Ressecós.
0: Sí, hi ha algun any que això, que potser no ha començat la Lliga encara, que hi ha hagut algun any que hem jugat algun... El trofeu que es juga de festa major amb un equip convidat i
1: gestors. Molt bé.
0: Bueno, doncs anirem fent el seguiment del futbol i a veure què ens depara la propera temporada.

0: I per anar rematant el programa, no podríem fer-ho sense acabar parlant d'un dels aconteixements, ja que és un clàssic, un emblema, i una de les coses que no et pots perdre, com és la pujada amb costa, que ja ens agrada sentir aquell rum-rum de la carretera de Bigues, els cotxes amunt i avall. Anna, 53ª pujada en costa.
1: Home, déu-n'hi-do, és el que deies, veure la gent allà, veure la gent pujada a la roca a tot arreu, a totes les corbes possibles per enganxar-ne la millor, per estar molt, bé, molt, molt ben situat, un ambient també que és molt xulo, aquí Sant Feliu.
0: A més, és un aconteixement que ho hem repassat algunes vegades, que hem fet algun programa especial de la pujada en costa, i a vegades que hem parlat amb l'Emili Montserrat i amb gent de l'organització, que hi ha hagut anys que hi ha hagut corredors de molta solera. Vull dir que al final, cada vegada el món dels ral·lis va canviant, va evolucionant i és diferent, però a les èpoques del màxim esplendor dels ral·lis, aquells 80s, 90s, hi havien hagut pilots de molt, molt, molt nivell. Vull dir que és una pujada en costa que és un referent i és un clàssic, aquesta 53ª pujada en costa. Dissabte serà això, però abans de dissabte fem una mica de repàs la publicació dels inscrits serà el dia 3, o sigui que ja en breu, exacte, dimecres, ja hi haurà la publicació dels inscrits, i el divendres, com ja es fa, es fan les verificacions. Ja tenim els cotxes, en aquest cas a Bigues, des de les 4 fins a les 8, les verificacions tècniques, les verificacions administratives, i això es fa des del centre cívic al Rieral, és on hi haurà el parc tancat aquest dels vehicles. I després el gran dia, el dissabte.
1: Ben d'hora.
0: Ben d'hora, eh?
1: Ben d'hora. Ben d'hora que es comencin també a fer totes aquestes verificacions des de les 6:45 del matí fins a les 8:45, dues hores, perquè tots els cotxes puguin passar a les verificacions tant administratives com tècniques. 7:30, pels que, si us vulgueu informar, es tanca la carretera, per tant, a partir
0: informació
1: de les 7:30...
0: Informació de servei, això,
1: sí, exactament. A partir de 7:30 del matí ja no s'hi podrà passar. I a les 9:15 hi ha, doncs, el briefing. Després ja es publiquen els vehicles autoritzats i a les 9:30 comencen ja les primeres rondes aquestes d'entrenament.
0: Això anirà composat per tres mànegues que doncs, aniran succeint una darrere l'altra. Que són això funciona. Hi ha tres primeres mànegues que són entrenaments, vale? Que són les tres primeres, i després, a continuació, ja comencen les de veritat.
1: Exacte.
0: Primera mànega ja de la cursa, segona mànega de la cursa, i amb l'hora límit per entrar al parc tancat, que en aquest cas serà el centre cívic. Per tant, segona informació de servei pel cap de setmana. Ojo que el centre cívic...
1: Si voleu anar al centre cívic després de dinar...
0: Estarà complicat perquè sí. Estarà... De fet, ja estarà tot tancat, ja no es podrà aparcar durant tot el dia, vol dir que...
2: No hi aparqueu, que llavors tot serà en plos.
0: Sí,
1: no hi aparqueu, però si voleu trobar el cap a veure els cotxes, doncs això que us emporteu.
0: Sí, però caminant.
1: Caminant,
0: que vagin caminant, i també la gent que vulgui anar a la carretera de Bigues a Sant Feliu, aquelles curbes que dèiem, no?, d'anar-ho a veure, pues que s'hi acosti, pues això, caminant.
1: Caminant
0: que,
1: i amb compte.
0: Sí, i anant amb cuidado. I a 4:45 ja es publiquen les classificacions, i a les 5 de la tarda es fa el lliurament de premis, i en aquest cas pues, es fa el centre cívic d'aquí de Sant Feliu de Codines. És sempre una cursa que veu... bé organitzada per l'escuderia de Vall d'Altenes, que al final depèn de Sant Feliu de Codines, però sempre en conjunt i de forma pues això, unificada, en aquest cas, amb Bigues i Riells. Per tant, és un aconteixement que és molt xulo, que és un clàssic, que val molt la pena. A més, és una oportunitat de veure els cotxes de prop, perquè al final a vegades veus els ral·lis i aquí els veus aquí, al costat de casa, i per tant, convidem a tothom que vagi doncs, el dissabte a veure aquest aconteixement. Déu-n'hi-do, Pau, no? Al final
2: sí.
0: Tenim cosetes, perquè cap de setmana t'ho diré sí, acabat.
2: Bueno, clar, és que el senyor s'acaba, però sempre hi ha això. I entre que els hockey són tan bons, que s'han classificat per la Copa, que la gent del motor també, ara, que això, llega el caloret, fa llet i arriba el bon temps i tenim ja pujada en costa. Que els que vulguin anar-se estudiant el traçat, diguem-ne, per participar a la cronoescalada del Tour, també, que ja s'han obert, a més, inscripcions a la cronoescalada.
0: Explica-ho bé, perquè dintre dels actes de... es recapta per Roncodines, també, oi?
2: Sí. Això és. Cronoescalada, 6 quilòmetres, 220 metres de desnivell, diumenge 21 de juny, és quan es farà. Sortida des de davant de l'Ajuntament de Vigues i Riells. I el mètode d'inscripció, diguem-ne, és a través de la web de Roncodines Trail, perquè la inscripció no és un donatiu, en realitat. Per tant, amb tots els beneficis fiscals que pot tenir un donatiu, a les fundacions que reben els diners de Roncodines Trail. I ja està. En principi s'han obert 200 places. Poder, si s'omplissin alguna plaça més, podríem acabar obrint, segurament, però no us encanteu perquè d'entrada hi ha 200.
0: Estem parlant, en aquest cas, de bicicletes, que ningú s'enfongui, perquè veníem parlant
2: de la pujada en costa.
0: Veníem parlant de cotxes, parlem de bicicletes, i també hi haurà un parell de mànegues.
2: Sí, dues rondes, però sí, tot el rond.
0: Hi ha dues mànegues, per tant...
2: I hi ha premi al millor local, premi al millor general, vull dir que premis no per tothom, però...
0: A part, fer una cronoescalada és xulo, i a més, aquí amb una carretera que és nostra, que és coneguda,
2: i que
0: val molt la pena. Serà, jo crec, que molt, molt, molt xulo. Recorda'm el dia, Pau, un altre cop.
2: 21 de juny.
0: 21 de juny, les inscripcions obertes a la web de Roncodines Trail. Sí. Vale, doncs ara sí, repassat una mica tota l'actualitat i repassat tot el que ens vindrà aquests propers dies, anem per posar el punt i final a aquest Tu Jugues d'avui. Anna, ens veiem el proper dilluns.
1: Exactament.
0: Que ja ens en quedarà, Pau? Ens en quedaran, què, dos?
2: Dos o tres, hem d'acabar de negociar, oi?
0: Hem
2: de consultar el comitè d'àrbitres si el dia 22 fem programa, perquè en teoria tocaria el programa, però bueno. Dilluns que ve sí que mirarem de tenir els del mini de bàsquet, que han quedat campions per segon any consecutiu del campionat de mini, i el pressi perquè ens faci una mica de resum també de la resta d'equips del club, com han acabat.
0: Pau, ens veiem el proper dilluns.
2: Apa-li.
0: I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
2: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
2: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
3: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrant a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
2: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:00.

0: I 3 minuts esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
1: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
2: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
4: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
2: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
1: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
5: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
1: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
5: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
1: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un 3:15.
1: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
1: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
6: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
1: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
1: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
1: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
1: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
7: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
8: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
7: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
9: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
10: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
9: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
1: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
1: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
1: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
1: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una 40ena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
1: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
15: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
16: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
15: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una 40ena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
1: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
17: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
1: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
1: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
18: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
19: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
18: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
1: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
20: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
21: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
20: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
23: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer, un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
1: El primer assalt del partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Pobla de Benfumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Benfumet, Xavi Vilagut.
3: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
2: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
1: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
1: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
1: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí les xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social, al Centre d'Informació i Acollida, i a 8:45 del vespre, una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53. Les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres, cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
4: <totipos>
0: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà
21: el David Fernández.
20: I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 17:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit de Nadal, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
6: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
5: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
2: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: Jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs, bon vespre. Avui en zona codinenca. Dimecres, dia 3 de juny. Això vol dir que estem en els últims programes de la temporada d'aquesta vuitena temporada del Bar de Sardanes. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit. Que són els últims que ho dius, perquè te n'alegres o perquè...
0: No, no, perquè he pensat ara això, el mes de juny s'acaba temporada.
1: És veritat.
0: I ara just també parlàvem de la final dels Premis Preludi, que en parlarem abastament durant el programa, i és això, no?, que aquest mes de juny ja ha començat i, per tant, tot ja s'acaba.
1: Aviam, sap greu, perquè aquí ens ho passem molt bé i disfrutem molt, però de tant en tant una mica de vacances també va bé.
0: També convé agafar forces.
1: Amb tot, amb la ràdio, amb els cursets, i que et deixin una mica tranquil també, perquè és que són sardanes cada dia, saps?
0: Albert.
2: Comparteixo el que estava dient ara el Toni. Sí, sí, que sap greu, no?, les despedides i això, és un...
1: No,
2: però hi ha una necessitat també.
1: Saps que tornaràs i, per tant, doncs, escolta, no hi ha cap problema. Sí. Però descansar una mica també va bé.
2: Descans merescut, sí.
1: Hi ha d'altres coses, també.
0: Mm. I tant, i tant. Doncs això, avui tindrem un programa de Premis Preludi que es va fer el concert final aquest dissabte a la Garriga i en parlarem.
1: A dos quarts de nou es va fer a la final i a dos quarts de set es va fer una ballada de sardanes a Can Dax, a la plaça de Can Dax, on hi havia la Copla Montgrins i vam ballar, doncs, sardanes.
0: Molt bé. Doncs això en parlarem d'aquí una estona amb un dels organitzadors. I la millor, la guanyadora d'aquests Premis Preludi, oi? Perquè de les millors sardanes del 2025, la que ha guanyat la tria va ser la de la compositora Anna Abad, que porta per títol Galanesa, que jo vaig poder veure de la gala estones i vaig poder veure l'agraïment que va fer l'Anna.

0: I la veritat que va ser un va ser molt sentit la recepció d'aquest nomenament de la
1: Sí.
0: millor sardana.
1: Sí, va ser, bueno, ella va ser molt sentit perquè estava dedicada a una persona que em sembla que estava allà a la sala
0: Sí.
1: i bueno, és una persona ja bastant gran i que li costa doncs moure's i va fer l'esforç de venir de casa seva fins allà a la gala i això a l'Anna li va tocar molt, diguem, li va tocar molt el cor, no? I va pujar i gairebé es va com mig emocionar. Vull dir, sí, va ser molt maco.
0: Doncs, escolta, comencem amb aquesta sardana. Ja la vam escoltar la setmana passada, també, però jo penso que és prou... Si ha arribat a la final, l'ha guanyat i tot, doncs penso que sonarà aquest estiu segurament per moltes places. I, per tant, doncs, comencem a escoltar-la avui amb aquesta peça de galanesa de l'Anna Abad. Som-hi.

0: Ha nevat.
1: L'ha nevat. Ja... vam parlar un dia amb ella per telèfon.
0: Sí, la vam entrevistar, i tant.
1: L'Anna Dibori.
0: L'Anna Dibori, correcte.
1: A nivell artístic.
0: A nivell artístic és l'Anna Dibori, però ella és la filla del Fred Abad. Ella va néixer a Tarragona el 1992 i el seu nom artístic, com molt bé dius tu, és Anna Dibori. I és una cantautora, eh? Vull dir, ella, el seu és cantar, eh? T'agafa una guitarra i canta. I el piano. Va començar treballant doncs, peces individualment ella sola, amb el piano, i evidentment doncs, fins que no va entrar en el món de la composició sardanista, que clar, el seu pare, el Fred Abad, doncs, aquest sí que és un compositor de sardana, suposo que va ser el que el va anar encaminant cap aquí. I des del 2017, doncs, que va començar a entrar en el món de la sardana, i a partir de pràcticament 2021 ja va estar dintre del món sardanista com a compositora. I no passa cap any que no tingui una o dues sardanes, o tres sardanes fetes per ella, i sardanes molt maques com aquesta que vam d'escoltar i que, a més, doncs, aquest any va guanyar els Premis Preludi, la millor sardana del 2025. Crec que, tenim compositora per anys, si no hi ha res de nou, i esperem que no pari. Quan jo li vaig donar la mà, li vaig donar l'enhorabona, i li vaig dir que no parés, i em va dir no tinc pas cap intenció de parar de moment. Encara que estava molt atabalada, perquè, clar, tothom se li va tirar a sobre, i evidentment és allò de poques paraules, perquè tothom vol parlar amb ella.
1: Normal.
0: Però bé, molt bé, molt bé. Una noia molt, molt maca, una noia que té un cor molt, molt sensible i que se li nota, inclús se li nota amb la música que fa, eh?
1: Sí, sí, sí, és... Et traspua per les emocions.
0: Exactament, les seves emocions les porta cap a la música, eh?
1: Molt bé. Doncs, ens anem cap a la muntanya? Sí. Una altra peça també que va arribar a la final de la categoria Audiència és la peça del Lluís Alcalà i està dedicada a uns sardanistes muntanyencs que, segons va explicar també, és una parella que combinen sardanes i muntanya i, per tant, el títol era fàcil de dir sardanistes muntanyencs. Doncs va, la tornem a escoltar. I qui vulgui anar ballant sardanes tot anant a la muntanya, doncs ja ho saben.

0: sardanistes muntanyencs.
1: Una parella de sardanistes que els trobes per tot arreu, que sembla que viuen a, no sé si viuen a Castellà o Sabadell. Són molt amics amb la gent de Castellà. Poder són, és que ara no sé si viuen a Castellà o Sabadell. Però que també els trobes per tot arreu ballant. Han vingut moltes vegades, quasi bé sempre venen a la Prec de Sant Feliu. I aquesta sardana la vam tocar amb una ballada que es va fer, crec que el mes de febrer o març, a Sant Llorenç de Sant Llorenç Savall, que ells hi eren, i em van dir, Toni, escolta-la bé. El que jo no sabia és que la presentaven als Premis per l'Odissió, no ho sabia. I, hòstia, vaig dir, pues està molt bé aquesta sardana. Dic, mira, digue'm el nom, que encara no és la primera vegada que la sentia, digue'm el nom i te la posaré a la plec. I em va dir, ostres, no fotis. Dic, sí, sí, va, que te la posaré a la plec. I ara resulta que ha arribat a la final.
0: Sí, que ja...
1: Ens vam trobar, evidentment, a la Garriga tots dos. Dic, què? Diu, qui t'ho tenia que dir que arribaríeu a la final? Diu, hòstia, diu, tenim una il·lusió, perquè encara no havíem fet la final. Això ens havíem vist abans, ballant a allò que deia la ballada, que es va fer a la tarda. I em deia, aviam, estem molt nerviosos avui, ja si guanyarem o no guanyarem. I vaig dir, bueno, sort, aviam, això ja sabeu que és sort. Però, estàvem contents, tot, perquè va arribar a la final. Ja és de les tres primeres, diguem, ja és molt. Lluís Alcalà és, va néixer a Barcelona el 1979, instrumentista de tenora i compositor de sardanes. Als 8 anys ja va començar els estudis de solfeig a Sant Boi de Llobregat i als 18 doncs, ja estudiava tenora amb el mestre Jordi Figaró. A més endavant doncs, va tocar el flabiol i també va estudiar, evidentment, a la Universitat de Barcelona, perquè pogués tocar més bé el flabiol. Ara forma part, des del 2021, forma part de la Copa de la Mediterrània, que ara li diuen la Medi. Li diuen la Medi, perquè la Mediterrània és molt llarg. I li diuen la Medi. Aquest dia un empar diu, què tal la Medi? Dic, qui és la Medi? No la conec jo. I diu, no, la Mediterrània. Dic, ah, la Mediterrània.
0: Ho hem de fer tot més curt.
1: Ho hem de fer tot molt més curt ara. I quan va entrar, doncs, bueno, i està, diguem, tocant, evidentment, a la Copla Mediterrània, encara que des del 2015, als 16 anys, ja va entrar a la Copla Sabadell, tocant la tenora i el flabiol. Bé, un xicot també que està molt de moda, el Lluís Alcalà, tothom el coneix, tothom parla amb ell, i que també és un dels que en aquest moment està fent moltes sardanes i cada any, més o menys, em presento una o dues en el final dels Premis per l'Udi, doncs ja li vam dir també que el vaig trobar, també dic, què? I dic, bueno, aviam com anirà la cosa. Els tenia sentats davant meu, el Lluís Alcalà. Tenia la Vicentini, el Lluís Alcalà, l'Anna Abad, els tenia tots sentats davant meu. I com van els nervis? Diu, no. Dic, no, i tant que no. I diu, no, si estan avui aquí ja estem contents, que també és veritat. Però bé.
0: Al final és una competició sana, no?
1: Exactament. Sí, sí. Si hi haguessin diners pel mig, potser sí que la cosa seria, però que no hi ha diners, doncs l'únic que hi ha és prestigi i que, bueno, clar, jo que aquestes tres sardanes que van arribar a la final, si no hi ha res de nou, els escoltarem el 18 de juliol a la Prec de Sant Feliu. Els podrem ballar a la plaça. Totes tres.
0: Per tant, el que passarà aquí segurament es repetirà
1: a molts altres,
0: oh, i tant, plecs i ballades. Oi?
1: Seguríssim.
0: Ja és el que, per això, és tenir la difusió assegurada. Doncs, hem dit que de cada categoria n'hi havia tres, i ja n'hem escoltat dues a la categoria audiència, i ens falta la del Jordi Molina, que també estava dedicada a un altre de sardanista que porta per títol A Montserrat cau pena, que és a qui li va dedicar aquesta peça. Per tant, doncs, aquesta del Jordi Molina, escoltem-la a veure com puntegem.

0: En Jordi Molina. Jordi Molina sí que ja és un...
1: veterà.
0: Un veterà, un gat vell, que en diem nosaltres. Jordi sí que de sardanes ja en porta bastantes. Jo crec que en porta més de 60 sardanes ja porta. Perquè ja, clar, ell va néixer el 1962 a Blanes. Ell, de petit, ja va estudiar el clarinet a l'escola Santa Maria de Blanes, que d'aquesta escola surten molts i molts músics, sobretot músics de cobla, perquè allà estudien els instruments de cobla. Més endavant va ampliar, doncs, la seva formació, sobretot la tenora, que és el que toca ara, amb el mestre Ricard Vila de Sau. I finalment va anar a estudiar harmonia amb el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
1: Estudiar harmonia.
0: Harmonia, exactament.
1: aquest acudit... Qui no hagi vist la gala final dels Premis Preludi, que se la miri, i entendrà per què comentem que hagin estudiat harmonia, que no donarem més pistes de moment.
0: Bé, a partir del 1981 doncs, va tocar a la Cobla Principal de Barcelona abans d'entrar a la Cobla Orquestra dels Montgrins, on s'hi va estar realment molt de temps. Llavors va passar també per la Cobla Orquestra Meravella, del 1996 al 1999, i finalment el 2000 va enganxar com a director de la Cobla Marinada, va ser el director de la Cobla Marinada. És l'únic que no vaig poder saludar perquè ell estava a l'escenari tocant amb la principal de Llobregat, que era la cobla que ens va fer el concert de les tres gales d'abans de la final i també la final. Llavors ell estava tocant i evidentment no era més difícil que poguéssim pujar de l'escenari. Bé, com us he dit, ja és un compositor ja consolidat, té unes 70 sardanes, més o menys, i també és dels que cada any, més tard o més d'hora, acaba, si no arribant a la final, doncs acaba presentant sardanes, en aquest cas, en els Premis Preludi, però quan es deia sardana de l'any, també pràcticament cada any hi era. I no crec que això canvi, perquè és un compositor, molt bon compositor, que fa sardanes realment molt maques també.
1: Molt bé. Doncs ara entenc que el protocol que marcaria un programa convencional seria escoltar altres sardanes de les que van arribar a la final, però com que aquí el protocol ens el marquem nosaltres, diguem que n'hi ha una que volem escoltar també de peça, que és l'Andreu de Gramenet, que el compositor...
0: Del Jordi León.
1: Del Jordi León. I la tenim a punt també per aquí, la llista aquesta que tenim. L'Andreu de Gramenet, sí, oi, que està a cobla, també la tenim amb les partitures penjades. Doncs som-hi, escoltem aquesta de l'Andreu de Gramenet. No la vam escoltar en la gala final, però sí que va ser una de les 15 escollides. Per tant, la fem sonar a veure si us agrada. Endavant.

0: En Jordi León.
1: El que passa amb quan has de triar i quan has de fer semifinals i de tot, oi? Que hi ha sardanes que queden...
0: Queden fora. Per mi, aquesta sardana, per mi, per plaça, eh? Estic parlant, per mi és la millor de totes. I la posarem, l'escoltarem, la ballarem, vaja, a la plec de Sant Feliu, perquè a mi és la que m'agrada més. Per la seva... Per la
1: el
0: meva,
1: seu aire.
0: El seu aire, la seva vitalitat. És molt maca, a mi m'agrada molt. I, en canvi, doncs, no va passar... No va arribar a la final, vaja. Sí que va passar el tall de les 15, però no va arribar a la final. Jordi León, que també sí que és un compositor, ja també un gat vell, ja sap de què va el tema. Va néixer el 1952 i és mestre de flabiol i compositor sardanes. Normalment sempre encara toca, alguna vegada es va fer algun volum amb alguna copla, però tocant el flabiol, perquè ell li agrada molt el flabiol. I té sardanes molt maques de flabiol. També ell, diguem que va aprendre a casa seva, el seu avi, el Manuel León, era un excel·lent cornetí, i el seu pare i el seu oncle tocaven el fagot i el violoncel. Vol dir que a casa seva ja eren músics, ja venien de músics. Va estudiar als 15 anys, va estudiar solfeig i harmonia en diversos instruments de vent al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on va obtenir el títol de professor superior de Boé, amb el mestre Domènec Segur. Posteriorment va continuar els seus estudis i va estar estudiant amb el mestre Antoni Manel Oltra i amb el Ros Marbà, que, per cert, aquest era un... Antoni Ros Marbà era un dels jurats que estaven de jurat en els Premis Paludi. Ha dut a terme molta recerca també en el món de la sardana, juntament amb el Narcís Paulís, i també doncs, ha fet moltíssimes sardanes. Una persona, si tu vols, potser no és una persona molt planera, molt que estiri a la gent, perquè és una miqueta... Però...
1: És artista.
0: És artista. Potser sí que podem dir que és artista, no? Però que quan es posa a tocar, a composar, doncs et treu sardanes tan maques com aquesta. A mi m'agrada, eh? Ja et dic... Potser no té el carisma que tenen d'altres compositors, perquè són molt més propers, i això li fa, diguem que li fa una mica de mal, però a l'hora de compondre, ojo, que quan vol...
1: És allò que s'ha de separar l'obra de l'artista, no?
0: Exactament.
1: No,
0: però hi ha artistes...
1: Cada un té el seu caràcter.
0: Exactament, hi ha artistes que són molt més planers, vas a parlar amb ells, i aquest és més... bueno... Jo sóc aquí, tu estàs allà i a mi no m'atabales, no? Com una vegada em va passar amb el Casú, em va dir, tu que m'has de venir a explicar? I vaig quedar, vale, no t'explico res, ja està. Res més. Jo crec que mentre pugui continuar composant, perquè és un gran compositor, i encara ja et dic que el veiem tocant por ahí i fent bolos amb el seu flabiol.
1: Molt bé. Doncs tirem... Anem a passar l'agenda, a veure què ens toca aquest cap de setmana de Corpus, que em sembla que hi ha diverses ballades, oi? Marcades com...
0: Bastantes, sí.
1: Com a Corpus. Doncs, va, que passi la trinca a veure on toquen a ballar sardanes.

0: ja.
1: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim, començarem dissabte, tenim a Parets del Vallès, a les 10 del matí, la Cobla Principal de Llobregat. A les 12, Sallent, amb les enramades, tenim la Cobla Marinada. A Berga, la Festa de la Patum, ha començat la Festa de la Patum a Berga ja. Tenim la Cobla Escola de Música Municipal de Berga, amb una altra ballada a 1:15. A la 1, a Guissona, tenim Vents de Riella. També a la 1, a Granyena de les Garrigues, tenim la Cobla Tàrrega. Aquest dissabte, 4:45 de la tarda, tenim els Mongrins amb un concert a Arbúcies. A 7:15, a Corçà, tenim una ballada amb la Bisbal Jove. A Solsona, també a 6:15, tenim una altra ballada amb la juvenil Ciutat de Solsona. Llavors tenim a Calella. Tenim un concert de sardanes i música per a cobla amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a 6:45 de la tarda, també en concert. També aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a Badalona, tenim una ballada amb la Baix Llobregat, a les 7. I aquí ens apareix el primer aplec de Torres de Segre, amb la Cobla Vents de Riella, el 16è aplec de la sardana. Comencen a les 7 de la tarda i a les 11 hi tornen. Només tenen una cobla, però deu tocar dues ballades, suposo. Una altra ballada a Blanes, a 8:15 del vespre, aquest dissabte, la Cobla Banda Col·legi de Santa Maria. També aquest dissabte, a 8:15, a Viladecans, tenim la Cobla Maricel. A 9:15, a l'Escala, tenim una doble ballada amb la principal de Banyoles i la principal de Cassà. A 9:15, tenim a Roda de Ter, tenim els Lluïsos Cobla. També aquest dissabte, a Calella. Recordeu que aquest cap de setmana és la plec de Calella, eh? Per tant, tot això ja són vigília de plec, eh? Per tant, a les 10 del vespre tenim una doble ballada amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal, a partir de les 10 del vespre. I ara ja saltaríem el diumenge. Diumenge tenim el 98è aplec pairal de Catalunya, que és el de Calella, que tenim quatre cobles, la principal de Bisbal, Mongrins, Marinada i la principal de Llobregat. Comencen quatre cobles al dematí, te'n vas a dinar, i quatre cobles més a la tarda. Vull dir que és una passada, passes tot el dia ballant sardanes. 98 a plec, eh? Ojo. Ja estan preparant el 100, perquè aquest dia parlava amb la Caral i em deia, estem preparant el 100 ja, ja l'estem preparant. Vol dir que ja la faran grossa, suposo.
0: Però és que ja porten anys que van ampliant, van no? Ampliant. Van ampliant dies i coses, i el pregó.
1: Aquest any han començat, crec que el dimecres.
0: Avui,
1: exacte. Dimecres, dijous, divendres, sàpiga i diumenge. L'any que ve serà dimarts, dimecres, dijous, divendres, sàpiga i diumenge. I el centenari serà dilluns, dimarts, dimecres, tota la setmana fent coses de plec. Bueno, és dels aplecs és el, diguem, el, econòmicament parlant, el més car. Vull dir, només us tinc que dir que el seu pressupost és el doble del nostre de tot l'any, eh? Només us dic això, eh? Vull dir que... Va, continuem. 51è aplec de la sardana a l'Escala, amb la ciutat de Girona, els Rossinyolets i la Bisbal Jove, també a 10:45 del matí i a 10:45 de la tarda. A les 11 tenim una ballada a Palafrugell amb la cobla del Conservatori L'Energia de Palafrugell. A 11:15 a Ripollet tenim la Nova Vallès amb una ballada. A 11:15 a la plaça Eivissa de Barcelona amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A 11:15 a Mont-ras tenim la principal de Banyoles a la plaça de l'Església. A les 12 capellades, no hi aneu, música enregistrada, fora, no hi aneu. A les 12 també, a Cànoves i Samalús, tenim la cobla Genissenca. A les 12, a Vilafranca del Penedès, tenim la cobla Catània. A les 12, a Sitges, tenim la cobla Sitgetana. A les 12 tenim música enregistrada, però aquesta és a Madrid. Aquesta, si voleu anar-hi, aneu. Aquests els hi podem perdonar.
0: El primer diumenge de mes, oi?
1: Exactament, perquè el Parque del Retiro, si voleu anar fins a Madrid, a les 12 hi podeu anar. Aquí sí que us hi deixo anar. A Igualada, a les 12, tenim Vents de Riella. A Girona, a dos quarts d'una, tenim la Flama de Farners. A Berga, amb la Patem. A dos quarts d'una, també, la Berga Jove. A Brafim, 61è, a plec de primavera, amb la Cobla Reus Jove, a dos quarts de dues. A Morellàs i les Illes. Tenim la Cobla Tres Vents, això no és un test, eh? Morellàs, les Illes, a dos quarts de quatre de la tarda. A la Garriga, una altra vegada a la plaça de Can Dax, a la Cobla Sabadell, a les 5 de la tarda. També a les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, amb la Cobla Foment de Montgrí. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, la principal de Banyoles. A dos quarts de set, a Sabadell, tenim la Nova Vallès. A dos quarts de set, a Balaguer, Vents de Riella. A Barcelona, a dos quarts de set, a Gràcia, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A les 7, a Molins de Rei, la Cobla Mediterrània. I l'última ballada, al Vendrell, a les 7 de la tarda, amb la Cobla Reus Jove. Vol dir que tenim, potser les més a la vora són la de Sabadell, és la que tenim més a la vora, i si no, doncs la plec de Calella, que allà...
0: Tampoc està tan lluny.
1: Tampoc està tan lluny. És anar-hi dissabte, quedar-te a dormir en un hotelet d'allà, que fan preus molt, molt econòmics, i si dius que vas de part de la plec, encara t'ho fan una miqueta més bé.
0: Fan promoció.
1: Sí, perquè em sembla que són 50 euros pensió completa, vull dir, sopar, esmorzar i dinar, i tens tot el dissabte i tot el diumenge. Vol dir que pots fer, bueno, un cap de setmana sardanista 100%.
0: Ja no. I entre ballada i ballada pots anar a la platja i tot.
1: Ja, bueno, és que això... Una vegada vam fer un autocar que venia gent de Mollà i venia gent de Palau, Castelldefels i nosaltres, vam omplir un autocar, i el diumenge al dematí de l'autocar podíem ballar en sardanes, podíem 10. Els altres estaven tots a la platja. El dinar ens vam tornar a trobar tots i a la tarda, llavors sí, a la tarda van venir tots a ballar, però és que se'n van anar tots a la platja. Però és
0: tot,
1: normal.
0: Tot i cap, tot i cap.
1: Tot i cap.
0: Molt bé, doncs tenim una mesa preparada, sardana, ens anem cap a la Garriga i porta un títol que ens dona alguna pista també, perquè és la Garriga amb timbales, que aquí hi ha la Cobla i alguna cosa més, a veure com sona. Doncs vinga, endavant.

0: La Garriga.
1: La Garriga.
0: Una sardana d'en Marrós del 1974. Però ens diu que l'Eugeni Pont en va fer una versió per a dues coples i timbales.
1: Què és aquesta?
0: Que podria ser aquesta. Ara li preguntarem a la persona
1: sí,
0: convidada.
1: Tenim sintonia del Sabies Què, a punt silenç, va, que avui no, doncs no, sense sintonia, Albert, no pateixis. Això d'haver girat el programa ho tenim una mica desmanegat. Però sí, tenim el convidat al telèfon, oi? En Víctor Rodríguez. Víctor, bon vespre.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, què tal? Escolta, moltes gràcies per atendre'ns. Ens escoltes bé?
2: Sí, sí, prou, sí. I tant.
1: Molt bé. Doncs això, gràcies per atendre'ns a aquestes hores, que gairebé tocar les 10 del vespre. Volíem d'entrada felicitar-te per tal com va anar la gala del final dels Premis Preludi, perquè en sou una mica de responsable, no?
2: Bé, estem molt contents. La veritat és que la nostra col·laboració com a agrupació sardanista La Garriga ha estat accessòria, ha estat facilitadora. Nosaltres devem l'agraïment molt a Som Sardan, en primer lloc, que han portat el gran pes d'organitzar aquesta final i tot el certamen, tot el concurs, i a l'Ajuntament de La Garriga, que va recollir el guant, va agafar la nostra proposta quan els hi vam dir que Som Sardana ens proposava perquè la Garriga fos la final dels Premis Preludi. I, per tant, sí, doncs, hi han col·laborat en fer-ho possible i estem molt contents de que la Garriga, sobretot, hagi estat el primer any, el primer poble que ha acollit els Premis Preludi.
1: Que això ho contacta amb vosaltres, Som Sardana, amb quin criteri? Perquè ja teniu contacte amb la gent de Som Sardana, entenc, no?
2: Que ja... Sí, teníem un contacte molt a través meu, però també és veritat que Som Sardana no és aliena a l'activitat de comarques, de les agrupacions, uh-huh. I buscaven una població relativament cèntrica que facilités la mobilitat de la gent, que no estigués aquesta primera edició en un extrem del país, que tingués un teatre amb una capacitat normal, ni molt petita ni extremadament gran, que estigués ben condicionat, com dèiem, i que, a part, el poble tingués una certa activitat o trajectòria sardanista. Llavors, potser amb aquests tres grans principals criteris, la trajectòria, la situació i llavors l'equipament, facilitava molt que aquests premis es celebressin a la Garriga.
0: Víctor, bona nit.
2: Bona nit.
0: Estava ple el teatre.
2: Sí, sí.
0: Estava ple.
2: Sí, sí, la veritat és que sí, sí, estava ple el teatre. Va venir gent de tot arreu, també va venir els compositors, evidentment, els membres del jurat, els socis, sardanistes, gent que se sent atreta per la sonoritat de la cobla, i nosaltres hi vam voler hi col·laborar també amb una ballada extra, una ballada prèvia dels preludis, sí, un preludi dels preludis, sí. Que va ser a càrrec dels mongrins a la plaça de Can Dags, i que feia molt goig, perquè la idea de Som Sardana és que hi hagués la interacció de la població com a tal, i com aquí a la Garriga estem a dins de les festes de Corpus, per donar la casuística amb aquesta proposta aquest any, la veritat és que l'activitat s'ha inclòs dintre de la programació de Corpus de la Garriga, que és la nostra festa gran. I, per tant, en una plaça hi havia una trobada de gegants, en l'altra hi havia sardanes, i al vespre hi havia la final dels Premis Preludi. Per tant, era un expositor, un aparador de la nostra cultura tradicional i popular, per excel·lència.
1: Carai,
2: els gegants, la dansa.
1: Després
2: va,
1: algú...
2: va ser una tarda preciosa.
1: Que després algú es queixi que no es fa res a la Garriga, oi?
2: La veritat és que no es poden queixar la gent. I a la Garriga no ens queixem, i si ens queixem és a vegades
1: és
2: per activitat de que la gent no es pot desdoblar.
1: Clar, és el problema. Molt, no,
0: són,
1: molt bé, molt bé.
0: Són una entitat que fan molta, molta sardana. No a nivell concerts, a nivell aplec, a nivell... ballades, a nivell cursets, també són molt, es mouen molt. Víctor, com ho veus tu, això dels Premis Preludi? Què t'ha semblat?
2: Doncs mira, la nostra entitat sempre ha estat a favor de la renovació. Renovar no vol dir carregar-se res de l'anterior, sinó que és aprofitar tot allò que funciona, agafar-ne l'esperit i canviar-ho. I nosaltres doncs, hem anat fent alguns canvis, com per exemple doncs, el model de plec, fer activitats, doncs, cursets amb poca durada i altres activitats que hem anat proposant, noves, com per exemple doncs, l'1 de gener doncs, a les sardanes a l'alba que fem el primer sol de l'any a Puiggraciós, és a dir, noves activitats que no s'havien fet a la població. I els Premis Preludi, doncs, quan vam veure la proposta de Som Sardana, vam creure doncs, que tot allò que fos a favor de la cobla, que fos a favor de la sardana, de la renovació, de donar-la a conèixer amb un nou llenguatge, doncs estàvem a favor i ens semblava bé. I llavors la veritat és que superar les expectatives del muntatge, perquè els podcasts, les finals i evidentment la gala final, doncs la veritat és que ens van deixar un molt bon sabor de boca. Crec que ha deixat el nivell molt alt, per continuar les properes edicions. Clar. I a part, jo els hi comentava molta gent que deia que és que a part tots aquests podcasts, totes aquestes valoracions del jurat, és un material pedagògic, perquè això queda penjat a YouTube, queda penjat a les xarxes, a la web, i per tant és consultable. I al ser consultable és apilable. És a dir, que és un recurs que quan algú busqui algun testimoni, busqui alguna objecció o algun anàlisi, doncs té, ja no només és que se li ha donat un premi amb una sardana, sinó és que té les motivacions i les anàlisis que han comportat el premi cap a aquella sardana. I, per tant, això em sembla bàsic.
0: No, jo estic totalment d'acord amb tu. A més, que Som Sardana triï pobles petitons, bueno, relativament petitons, que surtin de les grans capitals, això també és bo pels sardanistes de fora de les ciutats, no? Per exemple, vosaltres heu fet això, nosaltres vam fer la trobada de plecs aquest febrer, vulguis o no, que Sant Feliu, però em refereixo, vulguis o no, això també anima molt a les entitats a continuar endavant, a continuar treballant en el món de la sardana. Estàs d'acord, suposo?
2: Totalment, Toni. Sí, sí, és un esperonament, perquè sempre és una feina extra, però nosaltres hem rebut uns inputs molt bons dels socis. Molts socis ens han dit quina festa, una festa de Déu, gràcies per organitzar-la, no pareu. Aquella setmana vam tenir l'assemblea de socis, es va renovar la junta, es van aprovar tots els comptes, les activitats, i els socis que van venir, la veritat és que ens van esperonar a continuar perquè estan molt contents. I nosaltres doncs, estem contents doncs, d'anar acollint aquestes activitats. Vosaltres enguany heu acollit la trobada de plecs, però nosaltres fa uns 4 anys també la vam acollir. Per tant, hem anat fent totes aquelles coses que creiem a nivell local de poble que s'ha de fer i també a nivell nacional, comarcal o diguéssim, de demarcació, doncs que podem situar la Garriga al mapa i col·laborar també, perquè hi ha vida més enllà del poble i el sardanisme, doncs, al final és una dansa d'abast nacional i el que volem, doncs, és que també vingui gent de tot arreu que conegui la riquesa cultural de la Garriga i patrimonial.
0: Mm-hmm. Correcte.
1: Molt bé, molt bé. Doncs això, no, jo no vaig poder assistir a la gala en viu, però sí que el fet de poder-se emetre en directe per Xarxa Més i Vallès, la BOTV també, oi? Ho emetia en directe, em sembla?
2: Sí, la senyal era oberta. És una cosa que ens va alegrar molt, perquè vam considerar doncs, que tots aquells socis, aquells sardanistes o aquella part de la població que no podia venir o que podeu desconeix, el fet de poder-ho seguir i participar des de casa, l'agrupació doncs, tenim els socis amb correu electrònic, tenim un canal de WhatsApp i, per tant, doncs, cada vegada que hi ha un canvi, plou, hi ha una nova activitat, o en aquest cas, per exemple, que s'havia de votar a través de l'aplicació, doncs tots els socis ho van rebre. Durant la ballada doncs, els vam ajudar doncs, a instal·lar-se si algú no tenia l'aplicació. I, per tant, el que fem és posar en solfa, posar en comunió tothom connectat doncs, perquè bueno, se n'assabentin de tot i participin, perquè el que volem és un poble i un moviment, en aquest cas el sardanisme, viu, compromès i connectat.
1: A nivell d'entitat, quants associats teniu a la Garriga? Sou molta gent?
2: Som uns 150 socis. Llavors, cada any sempre, doncs, evidentment, algú es dona de baixa o es mor, però també en fem nous socis perquè, com realitzem bastantes activitats i fem 2 cursets, a l'any, doncs, tant el curset de primavera com el curset de tardor, sempre tenim noves adhesions i, per tant, el romanent de socis, diguéssim, va augmentant a poc a poc, però nosaltres no podem dir que anem a la baixa, sinó que anem a l'alça, perquè la veritat és que les altes són superiors a les baixes i a part omplim amb molta gent, tenim dos canals de comunicació, els dels socis, i després tenim també els dels cursets. Per exemple, en aquest cas, avui dimecres, ha començat un curset de sardanes que realitzem a l'Ametlla del Vallès ja per segon any consecutiu. I per tant, doncs, tenim ara gent de l'Ametlla del Vallès, que és un poble doncs, que havia tingut una certa tradició sardanista, però que l'havia anat perdent, i la gent del poble i de l'Ajuntament ens van demanar a la nostra entitat si podíem realitzar uns cursos. I han tingut molt bona acollida, avui han començat també el curs, i la veritat és que aquests sardanistes, doncs, nosaltres anem a ballar a l'Ametlla per ajudar a repartir, a comptar, a acompanyar-los, i no es perdi l'activitat d'allà, però a la vegada aquests sardanistes de l'Ametlla doncs, s'han sumat a la rotllana de la Garriga, cosa que abans no era. I, per tant, encara tenim doncs, més gent que l'Ametlla doncs, estem molt a tocar, són 2 quilòmetres, i, per tant, la veritat és que estem molt contents perquè anem sumant nexos com petits tentacles doncs, que sumem, fem sardanisme al nostre voltant.
1: Molt bona feina.
0: Sí, sí, nosaltres també ho fem, el mateix passa que ho fem amb Vigues i Riells, però és pràcticament el mateix, eh?
2: Cadascú fa amb els seus veïns, oi?
0: Exactament, sí, sí. Perquè és que, clar, tu vols eixamplar, diguem, tot el recorregut que tu vols fer, vols arribar a més gent, i a més, t'ho demanen, eh? Vull dir que no és que n'hagis d'anar al darrere d'ells. Víctor, se'ns està acabant el temps, eh, Ramon?
1: Sí.
0: Se sap greu perquè tu ets una persona que has estat molts anys a Som Sardana, coneixes molt el món de la sardana, dones records a tota la Junta, sobretot al seu president, el Toni, i la seva senyora, de part nostra.
2: I seran donats.
0: I res, i moltes gràcies per haver-nos atès, perquè sabem que són hores ja de no estar gaire per aquestes coses.
1: Molt bé, molt bé. Doncs,
2: gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i per acollir doncs, i parlar de la Garriga i de la sardana.
0: Escolta una cosa, l'aperitiu aquell boníssim, eh?
2: Sí, oi?
0: No sé qui el va pagar, l'aperitiu, si vosaltres o la Som Sardana.
2: No, l'aperitiu va ser de Som Sardana, l'agrupació ha col·laborat doncs amb la ballada amb els mongrins i Som Sardana va voler fer un final de festa d'aquesta primera edició.
0: Però
2: doncs molt, molt lluït i es va fer a través del càtering del bar del Teatre El Patronat.
0: Ah, m'ha dit que... No, és el que et volia preguntar, qui el va fer aquell aperitiu, perquè era molt bo, molt bo.
2: Sí, és el bar del Teatre, que us el recomano també si mai veniu a la Garriga doncs a viure o a veure qualsevol espectacle o a una ballada de sardanes al teatre, doncs té un bar al costat, especialitat en torrades i en creps, però a part també fan càterings i llavors, doncs, quan Som Sardana ens va demanar si sabíem d'algun càtering doncs, per fer alguna empresa, home, doncs el primer que vam fer és recomanar el bar del teatre perquè sabíem que tocava, que ho feien bé i a part som família sardanista, són sardanistes de Nissaga i, per tant, anava tot lligat.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Doncs ànims i a seguir, que no pari.
2: Molt bé, doncs molt bona nit i moltes gràcies.
1: Vinga, passi-ho bé.
0: A tu, Víctor, a tu.
2: A reveure, bona nit.
0: Salut. Bona nit.
1: Doncs va, això ja ho tenim. Ens despedirem amb aquests últims minuts. Hem fet un programa, ja ho hem dit, de premis per l'Udi total avui.
0: Sí.
1: Tocava i, per tant, doncs, ha sortit ben rodó parlant de sardanes. I acabarem amb una peça que no és, és una licència no sardanista. Hem dit que estem en Corpus, demà arrenca. Un servidor que li agrada és la Patum i un dels grups que sona sovint és Strombers, a la meva llista de Spotify. I Strombers té una peça que es diu La Patum i ara l'escoltarem. Però abans us diem això, moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes i ens anem de Patum, la millor festa del món sencer.
0: Carai, aquesta sí que és bona.
1: Escolta la lletra que ho diu molt clar.
0: Molt bé. Va, bona nit a tothom.
1: Passi-ho bé.

0: Bona nit, bona tarda. Són les 9 i 3 minuts d'aquest 1 de juny de 2026. Comença una nova setmana, comença un nou mes i, òbviament, no pot faltar el començament d'un nou Anem a la Muntanya. Estem ja a l'últim mes d'aquesta temporada d'Ona Cuinenca i també del programa. Es nota ja per totes bandes que es va acostant l'estiu. Ara sí, d'una manera molt important. Ja fa dies que ho dic, però ara sí que es nota d'una manera molt important. Jo, per l'entorn que conec, la gent que vaig coneixent, els companys de feina, tot en general, la gent ja comença a pensar una mica en vacances, comença a pensar ara sí que sí una mica en l'estiu. I és un procés que a partir de Sant Joan, que no falta tant per Sant Joan, sí que després s'accelera i molt, tot això, aquest pensament d'estiu, aquest pensament de vacances. Per tant, ho tenim ben a prop. Però, de moment, el que s'accelera avui és el programa L'Anem a la Muntanya. Ja estan tots els protagonistes aquí davant dels micros verds d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds de l'estudi 1 d'Ona Cuinenca. Bona nit, què tal? Com comença aquest mes de juny? Sí, aquest ja...
1: Sí,
0: però... Jo, perquè el calendari va com va, però per mi el calendari meteorològic, avui ja comença l'estiu, Juny, juliol i agost, per mi són els tres mesos d'estiu. Per tant, avui es pot dir que comença l'estiu meteorològic. No l'estiu oficial, que començarà pels vols de Sant Joan, com sempre, però l'estiu meteorològic jo crec que ja comença avui.
1: Està bé, no, és una fora, però fins i tot l'estiu quasi bé que ha començat.

0: Ja fa una colla de dies, eh?
1: Sí, sí, fa un...
0: Almenys en quant a les temperatures, déu-n'hi-do, eh? Com una ressentó.
1: Hi va haver una primera quinzena de maig força fresca i força plujosa, però els últims dies de maig han estat molt, molt calorosos, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però ara ja fa un parell de dies que ha baixat, es nota. El vespre s'està molt bé. El vespre, primer hores del matí, s'hi està molt i molt bé. I també arribem ara ja als dies amb més hores de llum de l'any, eh? Sí. Ja, d'aquí...
2: I tant, i tant.
1: D'aquí 17 i 8 dies es començarà a escurçar ja el dia, eh? A partir del 19-20.
3: A partir del 19, Sant Joan.
1: Sí, sí, sí, no. Però el màxim és el 19 de juny o 20, és el màxim, i després
3: ja baixa.
1: Ja comença a baixar com Nadal, que es comença a sumar minuts. Pues a partir del 19-20 comencem a restar minuts de dia. Que és un procés que ja començarà, eh? No tirarem gaire, eh? A veure-ho, això. Molt bé, què més? Jo aquesta setmana no vaig anar... Vaig anar a caminar, encara, fins a Sant Miquel Petit i això. Encara baixa aigua. Vull dir que déu-n'hi-do el nivell freàtic i tot això, com ha estat dalt aquest hivern i primavera, eh? Perquè això ja ve, jo crec, l'any passat, eh? Encara ve, anem arrossegant l'any passat i aquest any que va plovent. Sí, sí. Els pantans, he sentit avui que estan al 96%, que és una...
2: És un miracle. Encara queda neu desfensa.
1: Ah. Sí, sí.
3: Encara es van omplint.
1: Amb el Pau vam anar a un dinar i uns amics estaven a l'Olla de Núria i em van ensenyar una foto, segurament la Teresa i el Joan, bueno, i el Pep també ho coneixeu, quan fas l'Olla que baixes pel Nou Creus, com es diu allò, algú del gegant, Fossa del Gegant.
2: Fossa del Gegant.
3: Fossa del gegant.
1: Molta neu a Fossa del Gegant, eh? Mm-hmm. Vaig veure una foto.
2: La cara nord que dona darrere, cap al Pic de l'Infern i això.
0: Cap allà al Tirapits.
1: Doncs hi havia molta neu, eh?
3: Aquella raconada que hi ha a la barraca, allò queda molt...
1: Jo vaig veure
0: I cara nord encara es deu, encara n'hi deu haver més.
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: sí. Sí,
0: esclar, el que veiem des d'aquí és cara sud.
1: Sí.
2: Estem parlant del Pirineu Oriental, que és el que de seguida es desfà. Imagineu-vos cap a la Vall d'Aran i Aigües Tortes. Que...
1: Jo crec que aquí al Pirineu, pel que vaig veure d'aquí de la geganta, ben bé fins a meitat de juny, aquest cos encara hi pot haver neu, eh? Fins
2: sí, sí, és un any
1: excepcional. I si ara, com sembla, les temperatures no pugen molt, es conservarà bastant.
0: Jo ahir vaig sortir a caminar per allà sobre Gallifa i hi ha un lloc que el tinc localitzat, que hi ha com un bassal, que el fan servir els senglars per banyar-s'hi, i em pensava que el trobaria sec i resulta que encara hi havia un pam i mig d'aigua. Vull dir que em vaig quedar sorprès perquè fa un parell de setmanes que pràcticament no ha plogut.
1: Sí, sí.
0: I allò, dia de temps endarrere, quan deixava de ploure, de seguida encara...
1: Bueno, perquè el subsol i això jo crec que està molt...
2: Es va omplir, clar.
1: Es va omplir.
3: Està molt moll i no xupa prou.
1: Bueno, això. Jo quan faig algun dinar, algun sopar o em veig amb algú, jo sempre ho dic, això el que ha passat de Sau, que estava sec, al zero, bueno, estava a l'1%, no hi havia res. Omplir com s'ha omplert ara, això ha sigut un petit miracle. Un miracle, sí, perquè...
3: Ningú s'ho pensava.
1: No, ningú es pensava. Perquè va ser més de març que en una setmana o així. Es va omplir tot. En una setmana s'ha passat a estar al zero. Obrir comportes quasi bé. Va ser una setmana de 10 dies, va ser impressionant.
2: I tant.
1: És impressionant.
2: Jo pensava que no els tornaria a veure.
1: Jo no, tampoc. Jo dic, ple, Sal, no els tornaria a veure. No els tornaria a veure. I han obert comportes no sé quants dies. Que s'han pogut omplir, però 4 o 5 saus, poder, no sé quants saus, però han obert comportes molts dies.
2: I tant.
1: Molt bé, doncs estem contents que encara la natura... Ara, el que es va secant, sí que he vist, és aquestes herbes... Clar, cada estiu se sequen, eh? Aquestes herbes del cicle petit que neixen i moren a l'estiu.
0: Sí, sí, l'herba que hi ha als costats de les carreteres,
1: dels marges...
0: i tot això, doncs... que passa que ha crescut bastant, eh?
1: Sí.
0: Això, hi ha risc.
1: Però
0: el moment que hi pugui haver algun incendi, aquesta herba crema que no vegis, no?
1: Però també... Cada estiu s'asseca, aquesta herba. Vull dir, cada estiu s'asseca.
2: Vaig començar a sentir petardos. I encara
1: falta
2: un mes.
3: Sí, és un perill, eh?
1: Ah. Ostres, però jo no he sentit encara, eh?
2: Jo alguns sí, i ja pateixo.
1: Sí, molt.
3: És un perill.
1: S'haurien de... Bueno, no sé, és difícil, clar. s'haurien de tirar només aquell dia, però clar, la gent també vol vendre i clar, és difícil. Al final també és qüestió de calés, clar.
2: O petards que hagin sobrat de l'any anterior, això no pot saber.
1: Clar, sí, sí. Molt bé, començarem el programa d'avui, com sempre, amb les seccions habituals, amb una entrevista cap als vols de 9:15, una mica abans, de més o menys, i saludem a Pau Ibarz des de dintre la peixera, fent feina sempre, no para el Pau, No pares, Pau.
4: No, perquè quan s'acaba un programa s'ha de marcar el podcast, s'ha de fer coses i...
1: No pares.
4: I profito.
1: Vaig veure que em vas dir que anaves a bàsquet. Vas veure que les de Caldes van guanyar. Van quedar campiones de Caldes.
4: Sí, oi? Sí. Diguem-ne que no vaig poder fer res per evitar que... És broma. Sí. Jugava la final a 4 de la Segona Catalana Femenina, a Caldes. Això, clar, hi ha clubs que ho demanen de fer-ho i tal, sense saber si després el teu equip hi arribarà.
1: Bueno, és com al final de Champions. Tu demanes al final de Champions i pots arribar-hi, no?
4: I al final el Caldes va quedar campió de la femenina del seu grup i els quatre grups de Catalunya jugaven a doncs, qui era el campió de final de Catalunya. Tots ja pujaven a primera femenina, però ens jugaven entre ells. I el Caldes va guanyar la semifinal, que no hi era jo, i jo vaig anar el diumenge a fer el tercer i quart lloc i la final, sí.
1: Molt bé. Molt interessant. Ara, tots aquests campionats es van acabant també, ara ja es va acabant tot això.
4: Sí, en principi, si queda alguna final o quatre més o alguna cosa més a fer aquest cap de setmana, ja és l'últim, i després ja...
1: Bueno, després...
4: Ja poder... tornar a just estiu, o coses així, sí, però que competició oficial ja no
1: tenia més. Que abans, jo me'n recordo, quan jo era jove i jugava a futbol, això molt... Hi havia
3: perquè ara ets molt gran.
1: Bueno, no, de tornejos de futbol sala i de bàsquet, això, n'hi havia molts en molts pobles. Ara jo crec que s'ha perdut una mica. Però abans hi havia molts tornejos, de futbol sala, de bàsquet, de futbol. Sí. Bueno, però clar, però també, el que diu el Pau també és feina, organitzar això també és feina. I la gent, jo crec que també no té ganes també de disfrutar l'estiu i això. I a futbol sala Castell, jo me'n recordo que s'acabava el torneig el 20 i pico d'agost, i el torneig del gos ja s'acaba, perquè així la gent ja pot disfrutar l'estiu i això. Però sí, a mi els torneigos d'estiu m'agraden molt, hi havia jugat a molts, i ara també la gent jo crec que no té tantes ganes de jugar, i té més ganes de descansar a l'estiu.
3: Perquè juguen tot l'any.
1: Sí, perquè jo també he jugat tot l'any, i després jugava aquests torneigos. Bueno, no he vingut a parlar de tornejos aquí. Anem a la muntanya. Joan, de què ens parles avui?
0: Continuaré la lectura d'un article que ja vaig començar fa uns dies que parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies.
1: Ah, sí? Lloc preciós, eh?
0: I bueno, jo, com que el vaig llegint a trossos, doncs avui llegiré un altre apartat de l'article aquest.
1: El Montseny també és un lloc que de camins i això n'hi ha, no te l'acabes, eh? És impressionant, eh? N'hi ha molts, eh?
2: Sí.
0: És gran. Bueno, és que el Montseny és una serralada important, sí. Alta, i que agafa molta superfície, molt maca, i per tant. Doncs dona per caminar-hi molt.
1: I la més antiga de Catalunya, és de les més antigues de Catalunya. És molt més antic que el Pirineu, això. Molt més antic. Perfecte, doncs, Pau, ens anem cap a aquest camí ral d'Arbúcies a Viladrau amb el Joan Font.

Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex, escrita per l'Òscar Ferrarons, i parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigó per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. I avui us llegiré un tros, una continuació del que havia començat ja, i que parla de Gomara i Cerdans. Diu, la vella font Gomara va ser arranjada el 1991 per l'associació Amics a Plec de Matagalls i està dedicada al doctor Antoni Ariet i Barberis, del 1872 al 1951. Alcalde de Viladrau, durant 14 anys i metge del poble durant 55. Va escriure l'obra Topografia Mèdica de Viladrau, premiada el 1913 per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Des de la granja d'en Pic descendim a l'est pel PR, al final de la baixada creuem el riu Fred, un dels afluents que més avall donarà lloc a la riera d'Espinelves. Entrem en un bosc vell, amb avets quasi centenaris, per la pista que ascendeix fins a l'entroncar amb la carretera de terra a sota de l'embotelladora d'aigua de Viladrau. Malgrat el nom, es troba al terme municipal d'Arbúcies. Proseguim a l'est fins al Coll de Cerdans, al peu de la gran masia del Serrat. El coll és ombrejat per l'alzina centenària del Serrat. Tot i que el camí cap a Arbúcies és el que descendeix al sud, ens desviem 200 metres a l'est fins a l'església de Cerdans. El topònim Cerdans és esmentat per primer cop a l'any 862. L'església romànica de Sant Cristòfol de Cerdans fou construïda al segle X, amb mostres d'arquitectura llombarda a la façana. La porta és de mig punt, oberta a la banda del migdia, i damunt de l'absis s'alça un campanar de torre de l'època postromànica. Del Coll de Cerdans baixem per la pista amb vistes impressionants que s'obren a la vall d'Arbúcies. A peu de camí trobem la pedra del dinosaure, un gran roc que, vist amb imaginació, sembla el cap d'un d'aquests reptils prehistòrics de fa 320 milions d'anys. Una mica més de camí, al peu de pista, hi ha la font Cuarella. Tal com ens explica Maria Gràcia Regàs, la gent del Mas Regàs antigament pujava a buscar l'aigua de la font Cuarella com a remei dels refredats i la tosferina. I fins aquí el que llegeixo avui d'aquest article, i encara en queda algun tros més.

I us llegiré alguns dels acudits que m'han arribat. Diu, ja refila el rossinyol, la guatlla i la cadernera. No sé si canta el mussol, però ja se sent la primavera. I un altre que diu, el món aniria millor quan canviem el verb competir pel de compartir. Fins aquí el que...

0: Gràcies, Joan, per aquest camí que anem seguint de Rússia fins a Vilarrau. Preciós, zona preciosa, molt maca, és realment...
1: És molt ferm i per allà a la vora mateix hi ha Espinelves, també.
0: Sí. Que... Hòstia, és molt maco, també.
1: Un lloc famós pels abets dels Nadal.
0: A mi Vilarrau és un dels pobles que, hòstia, a mi m'agrada molt, És un poble...
2: Fira de la Castanya.
0: És un poble molt... Sí, molt maco, molt maco, I és... Abans... Ara no tant, però abans era molt pijo, gent de diners, molta gent de diners, i anar a tenir una caseta allà.
2: Sí, això. Ho segueix sent, em sembla.
0: Sí, encara sí? Sí,
1: sí bastant, sí. Sí, yeah. Perquè no s'ha fet gaire més gran, Em sembla a mi que no ha crescut gaire. I per tant, les torres aquelles que hi havia continuen sent.
0: Jo vaig anar...
2: I les coses, si en venda, les compren gent que les pot comprar, o sigui que continua igual.
0: Jo vaig anar fa 2 o 3 anys a fer una cursa allà. I, hòstia, hi ha unes cases molt impressionants, Déu-n'hi-do,
2: És molt maco, sí.
0: En proporció, és un poble que hi ha moltes cases aquestes. Vols dir que hi ha gent allà que Déu-n'hi-do, que...
2: Sí, en remena, i tant.
0: No, però la plaça, els bars aquells, és molt maco, és maco. És molt ferm, el poble. I tens al costat amb un seny que pots anar a fer totes les rutes que vulguis.
1: Sí. Ja, sobre el Matagall, o sigui...
2: Que... Hi ha rutes, també, dels castanyers... Sí. I de fons, és...
0: És maco.
2: És molt maco.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, la setmana vinent, una nova emissió de l'editorial. I ara passem a Colla Dimecres. Pep, on ens portes avui, on anem?
2: Avui anem a la comarca de l'Anoia a fer el Puig Castellà.
0: Ens anem cap al Puig Castellà amb la Colla Dimecres.
3: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Bé, doncs anem amb la crònica de l'excursionista de la Colla del Dimecres. Avui anem a fer el Puig Castellà, que és una muntanya de 943 metres que es troba al municipi de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia. És el 8è cim més alt d'aquesta comarca, de l'Anoia, després dels cims de Montserrat i el primer de la Serra de la Llacuna. Arribats a la Llacuna, aparquem a l'entrada del poble. En sortim i seguim pel mig dels camps de conreu i després entrem a un corriol amb pujada que ens porta altre cop a un camí ample. Retrocedim uns metres per la pista per anar al poblat ibèric del Castellà. Aquest poblat fou fundat per la tribu dels Laietans cap al segle VI abans de Crist i fou abandonat entre els segles III i II abans de Crist. Tornem enrere i després d'un bon tram de pista ens presenta un corriol que ens porta fins al cim del Puig Castellà, de 944 metres, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de guaita i les típiques antenes. Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. I des del cim tenim meravelloses vistes de tota l'Anoia amb la màgica muntanya de Montserrat al fons. Anem cara avall fins a la pista principal que ens porta a passar de les ruïnes del convent d'en Cosa. Convent cedit pels comtes de Barcelona als monjos cistercencs de Valldaura que s'hi van instal·lar l'any 1155. Les ruïnes d'aquest monestir són properes a la gran masia d'en Cosa, en estat ruïnós, i a pocs metres de casa hi ha un pou molt antic, fet de pedra seca, cobert amb una cúpula. Ha estat recuperat i rehabilitat i és realment una joia d'arquitectura popular de difícil datació. Més endavant anem a veure l'avenc d'en Cosa, que fou explorat oficialment el 1907 pel Club Muntanyenc de Barcelona. Té una profunditat entre 25 i 37 metres i es tracta d'un engolidor, encara actiu, que drena l'aigua de la pluja. Seguim endavant i prenem un ramal a la dreta, lloc on s'hi troba un roure monumental. És el roure mil·lenari d'en Cosa, molt destacable i catalogat per la Generalitat de Catalunya com a monumental, de 20 metres d'alçada i un perímetre al tronc de 4,37 metres. Ara, per camí planer i en direcció a la Llacuna, retornem al punt d'inici d'aquesta atractiva excursió descoberta. Un recorregut de 10 km 60 metres, temps de caminada 3 hores 13 minuts, un temps total de 5 hores i 3 minuts, amb un ascens acumulat de 334 metres. I aquesta ha sigut l'excursió al Puig Castellà.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió. Cim de 900 i pico metres, pensava que seria més, més baix per aquella zona. No. Bueno, està bé.
1: Bueno, sense dormir també fa 900.
0: Sí. Per això, jo pensava que aquella zona de noia això no seria tan alta. Pensava que era més baix. Està bé. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. Els anirem a una nova emissió. I ara, avui, Joan, passem un conte, eh? L'Albert Estengre.
2: Sí, passem un conte d'aquests de... que ens explica l'Albert Estengre i tret del diari digital VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Les quatre barres de sang.
3: Quants estima.
4: Us necessito a tots. El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill. I molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, el tenien en la camilla, i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, quatre barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les quatre barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. No de cap altra manera, que no us enredin. És nostre i ho continuarà sent.

0: Les 9 i 27 d'aquesta nit del 1 de juny. Gràcies, Joan, per aquest conte de Berestenc, les 4 barres. Conte sí. Mític, mític, eh?
1: Ha estat molt explicat, aquest
0: sí,
1: conte.
0: Sí, i tant, tant. Sí, sí, sí. Bueno, és mig conte, mig agenda, mig... Bueno,
1: sí,
0: bueno, tot, no?
1: Sí, sí, segurament que hi ha una mica de tot.
0: Molta gent hi fica més... Moltes gràcies. Esperem escoltar algun conte més a Berestenca fins abans d'acabar la temporada. Ja ho anirem veient, depèn del temps de cada programa. I Pep, a punt per l'entrevista d'avui. Sí, ja ha sonat la sintonia, per tant, quan vulguis pots començar l'entrevista central del programa d'avui.
2: Doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Toni Real, director i presentador del mític programa Temps de Neu, i que, a més, aquest any estem de celebració perquè fa 40 anys el programa. Bona nit, Toni.
3: Bona nit, què
4: Hola,
3: tal?
4: Com estàs?
0: Bona nit.
3: Sento algunes interferències. No sé si vosaltres les sentiu, però bueno.
2: Et sentim perfectament des d'aquí.
3: Sí? Perfecte, perfecte. Sí. Endavant.
2: Bé, doncs felicitats primer de tot pels 40 anys del programa. I
3: moltes gràcies.
2: I res.
3: 40 anys, qui ho havia de dir?
2: Qui ho havia de dir?
3: Fent un programa d'esquí, de neu.
2: Sí, noi.
3: Quan vam començar, quan vam presentar el projecte,
2: sí,
3: recordo que en aquella època ens van dir allò de un programa d'esquí per pijos, però textualment, no durarà ni 3 setmanes, però va, comenceu. Mira, es va equivocar de poc, la persona que m'ho va dir.
2: Encara deu riure.
3: 40 anys.
2: Què representa per tu celebrar aquests 40 anys? Ara, clar, és que vist des de perspectiva, sembla impossible.
3: Sí, bueno, per mi una alegria increïble, no? Tot i que, aviam, he fet aquests 40 anys i el temps de neu ja no el tornaré a fer mai més,
2: Sí.
3: Perquè jo ara... dirigiré un documental del Centre Excursionista de Catalunya, que aquest any fa 150 anys, i després deixaré de treballar, entre altres coses, perquè ja em toca. Però la sensació és una sensació de molta alegria, perquè sincerament, no m'ho esperava ni jo, que el programa durés 40 anys, sobretot en moments en què ens faltava la neu. M'entens? No totes les temporades han estat com aquesta última.
2: I tant.
3: Vam tenir temporades molt dolentes de neu i amb la qual ens obligava a viatjar moltíssim. No? Perquè en el Pirineu i al voltant de Catalunya doncs les estacions estaven pràcticament tancades.
2: I tant.
3: Però
2: i tant.
3: Fora d'això, d'aquesta problemàtica, una sensació molt agradable, no?, d'haver promocionat un esport que fa 40 anys el practicava molt poca gent, m'entens? I això és veritat, el practicava poca gent. No diré que fossin pijos catalans, perquè no ho eren, perquè jo no ho he estat mai, i he esquiat tota la meva vida. Però l'esport de la neu, l'esport de l'esquí, el practicava poquíssima gent. I ara crec que el practica moltíssima gent, no? Llavors, clar, TV3 i, en aquest cas, el temps de neu, doncs, ha contribuït d'una manera important.
2: I tant.
3: Aquesta és la satisfacció més gran que he tingut.
2: Home, i a més, o sigui, és molt difícil. Ja de per si, en general, els programes costa molt que arribin a 40 anys, siguin de neu o no.
3: Sí, la veritat és que, mira, a Televisió de Catalunya només n'hi ha un que hagi durat això, que és el 30 minuts. No hi ha cap altre programa fora dels informatius, evidentment. Fora dels informatius no hi ha cap altre programa que hagi durat 40 anys.
2: Sí, sí.
3: Per això et dic, que realment és complicat. Sí.
2: I tant.
3: Aviam,
2: bueno,
3: hi ha una petita trampa, i és que el Temps de Neu era un programa, i és un programa de temporada. Vull dir que nosaltres emitíem el programa durant 4 o 5 mesos, com a molt, després descansàvem, aviam, i jo al mes de setembre ja començava a treballar el temps de neu de la temporada. Però, clar, té aquesta petita trampa. Vull dir que no és un programa que duri tot l'any.
2: Clar, perquè ara, quan has comentat que hi havia temporades que era difícil fer aquestes gravacions, si comences a programar i a pensar en la temporada al setembre, estàs una mica a l'expectativa de aviam com serà aquesta temporada de neu, no?
3: Sí, el que passa és que, aviam, quan portes molts anys fent-ho, ja tens una experiència i llavors fas unes seccions que saps que les podràs fer igual tant si tens una bona temporada de neu com si la tens dolenta. Llavors hi ha una sèrie de seccions, o sigui, el reportatge és un reportatge setmanal, que sí, aquest reportatge depèn moltíssim de la meteorologia i de la temporada que tinguis aquell hivern, no? Però la resta de les seccions són seccions que o són d'imatges d'arxiu o són d'imatges de, com per exemple, des de fa uns anys fèiem una que es diu Pel món amb esquís. Uh-huh. I són imatges d'estacions d'esquí de tot el món que ja tenim enregistrades i que clar, les podem editar just abans que comenci la temporada.
2: Uh-huh. Clar. No, al final...
3: Sí, són petites trampes que tenim els periodistes i els directors de programa que ja fa uns anys que ens dediquem.
2: I tant. Al llarg d'aquests 40 anys, també com ha evolucionat el programa? Perquè hi ha hagut avenços tecnològics, anys que no ha nevat i hi ha hagut anys que ha nevat molt. Com ha sigut al llarg d'aquests anys?
3: D'entrada, perquè ho pugui sentir tothom i perquè ho pugui entendre la majoria dels vostres oients, uh-huh, el pes de la càmera. El pes de la càmera i el tamany de la càmera. Això és molt important. Fa 40 anys sortíem a gravar amb unes càmeres que pesaven entre 10 i 15 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
3: Llavors, clar, gravar la neu amb càmeres que pesen entre 10 i 15 quilos, amb cinturons de bateria que pesaven una barbaritat, amb trípodes immensos, amb cintes, tot això era increïble, era molt dur, extraordinàriament dur, no? Uh-huh. I ara les càmeres tenen el tamany, bueno, ja ho saps tu, les sí, GoPro, sí, les càmeres més petites, bueno, la GoPro ara fan unes càmeres que són 4 vegades més petita que una GoPro.
2: Ostres.
3: La minicàmera que coneix tothom, eh? Uh-huh. Doncs hi ha càmeres que són 4 vegades més petites i que graven amb molta més qualitat que les GoPro. O sigui, quan més petita, amb més qualitat grava. Entens? Clar, les facilitats de fer un programa de neu ara són increïbles.
2: I tant.
3: És més, el temps de neu, nosaltres normalment ara fèiem un o dos reportatges a la setmana i la resta eren imatges que t'arribaven de fora, uh-huh, que et feia la gent ja, m'entens? Perquè ja la gent jove grava moltes imatges.
2: I
3: clar, és un producte que ja et ve de fora, fet, m'entens? Abans no, fa 40 anys, des del primer minut fins l'últim els havíem de gravar totes les imatges. Jo recordo que començava a viatjar el mes de novembre, sí, i parava a finals del mes d'abril. Estava 5 mesos viatjant d'un costat a l'altre. I aquest any, no, home, aquest any ha estat molt diferent.
2: Clar, és un, a nivell tecnològic, és un guany de pes, de quilos, d'imatge, però és que, a més, això us permet gravar situacions que segurament d'una altra manera no podríeu gravar, no?
3: Clar, per exemple, fent seguiments. És que ara fas seguiments a persones que fan freeride. Saps el freeride que es tiren per aquestes muntanyes absolutament verticals i tal? Doncs pots fer seguiments. És que no cal ni fer seguiments, perquè, a més, aquests nanos porten una càmera al cap, que després et donen les imatges. Sí. Després està... Hem parlat de les càmeres, però després està el dron. El dron, a nivell de neu...
2: No tinc res, però...
3: Podem... El què?
2: No, perdó. Toni, perdona, que m'han preguntat una cosa i no...
3: Sí.
2: Perdona, continua. Vale.
3: No, això que et deia, que després hi ha els drons, que ha estat una evolució increïble, no?
2: Sí.
3: Fer imatges des del cel, imagina't.
2: Al final, aquests avenços, realment, amb 40 anys, tampoc ho haguessis imaginat mai.
3: No,
2: fins
3: tampoc,
2: on ha arribat la tecnologia.
3: I no només això, després estan la manera d'editar, la manera de difondre les imatges. Vull dir, tot ha estat un canvi impressionant, però el que passa és que també ha canviat la neu i també ha canviat l'esquí. El propi esquí ha canviat moltíssim. Ara es fan uns esquís que no tenen res a veure amb els que utilitzàvem fa 40 anys. Després està estan les noves modalitats.
2: Clar.
3: Ha fet un canvi radical, però també és lògic, eh? Vull dir, amb 40 anys és molt lògic que hagi canviat. Ha canviat molt l'esquí, però imagina't la ràdio com ha canviat. Aquest treballador de la ràdio, imagina't, fa 40 anys la ràdio que es feia i la ràdio que es fa ara.
2: Sí, sí.
3: La tecnologia que teniu vosaltres ara a l'hora de treballar. És increïble com canvia tot. I espera't.
4: Oh, i tant. Oh, i tant. El mèrit, Toni, que té, tornant a la pregunta aquesta, d'aguantar 40 anys, no? Pel tema de la neu, sobretot, i anant a una activitat com paral·lela, o més o menys, al temps de neu, que era Pirena, que a més és d'un... fundada, diguem-ne, i dirigida per Pep Parés, que és codinenc,
3: sí,
4: també. I a més, ara recordo que vam fer un programa allà, un programa en directe, jo crec que és dels pocs programes que hem fet íntegrament des d'allà, però que sí. Pirena, malauradament, no va resistir, no?, el pas del temps, i una de les causes principals era la falta de neu, a banda d'altres coses que poguessin haver-hi.
3: Sí.
4: Clar, el programa al final, si no teníem neu aquí, ens hi ha imatges això d'altres països, d'altres competicions, o que sigui, en anys dolents de neu, no? Però vull dir, això al final és un camí que està una mica complicat, no? De cara a futur,
3: vull dir. No, tothom, bueno, aviam, ara estem parlant un dia 1 de juny amb molta calor i una onada de calor que hem passat aquests últims dies i tal, i estem afectats per això, no? Per temperatures rècords del mes de maig, tot el que vulguis. Però també hem de tenir en compte que hem tingut la millor temporada dels últims 40 anys.
0: La millor?
3: La millor. Sí. La millor. Aquesta última, que jo el recordi, és la millor temporada dels últims 40 anys. Seguríssim. Perquè hem tingut moltíssima neu al Pirineu. Però, i totes les estacions han estat pràcticament al 100%.
4: Sí,
3: totes,
4: sí, sí.
3: Fins i tot les nòrdiques. Quan les estacions nòrdiques d'esquí de fons obren, vol dir que hi ha molta neu, perquè les estacions nòrdiques no tenen canons de neu.
4: És molt bon senyal.
3: Nòrdiques, estic parlant de l'esquí de fons, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: I les estacions d'esquí de fons aquest any han tingut una temporada fabulosa, com tot el Pirineu.
2: És sorprenent que ens diguis que en aquests 40 anys potser que justament el 2026 sigui un dels millors anys.
3: Sí, és que ha estat un dels millors, t'ho dic en sèrio. O sigui, vam començar molt d'hora i vam acabar a finals del mes d'abril. Mira, vam fer 22 programes, quan normalment en fèiem 20, 19... I aquest any, ja et dic, hem fet 22.
2: Heu pogut fer algun programa aquest any, o algun, no té per què ser aquest any, en algun bon any de neu, en alguns llocs que potser sigui difícil de fer un programa, per falta de neu, justament?
3: Bueno, t'estàs referint al Pirineu Català.
2: Sí, sí, refereixo al Pirineu Català, perdó.
3: Sí, mira, per exemple, ara mateix això que t'estava comentant de les estacions nòrdiques. Les estacions nòrdiques aquest any han tingut molta neu i pràcticament han estat obertes totes durant tota la temporada, quan normalment obren quan cau una nevada i després tanquen, m'entens?
4: Sí.
3: Jo crec que les estacions d'esquí de fons ha estat un bon exemple, perquè demostra que hem tingut una bona temporada.
2: Molt bé. I al llarg d'aquests 40 anys, les pròpies estacions també hi heu vist que hagin fet canvis?
3: Okay. Sí, clar, imagina't. O sigui, d'entrada, la neu produïda. La neu produïda, clar. Aviam, també hem tingut una bona temporada de neu perquè el mes de desembre, si recordes, va fer molt de fred.
4: Sí.
3: I a més perquè veníem d'una tardor amb molta aigua. Quan una estació d'esquí té aigua suficient i té fred, ja està, no necessita res més.
4: Uh-huh.
3: Clar, això què vol dir? Vol dir que la tecnologia va al nostre favor. Jo recordo fa 40 anys que si no nevava, les estacions no obrien. L'any passat, no aquesta temporada, la temporada anterior va nevar poquíssim i les estacions van obrir. Per què? Perquè fabricaven neu,
4: clar.
3: Tenien aigua i tenien temperatures baixes. Clar, tot avança i tot va a favor. Per això et dic, jo em resisteixo a pensar que l'esquí s'acabarà. Hi ha molta gent que diu que l'esquí, sobretot, aquesta última setmana, aquesta última setmana que hem tingut tanta calor al mes de maig,
4: sí.
3: La gent, ui, això de l'esquí ja no s'acabarà, això de l'esquí s'acabarà, què va? Tot el contrari. Vull dir, cada cop O sigui, és possible que en els últims 10 anys puguem dir que cada cop neva menys, però el que sí que asseguro és que cada cop s'esquia més. Neva menys, però s'esquia més. Per què? Perquè les estacions poden produir neu.
2: Clar, clar.
3: No sé si m'estic enrotllant molt, eh?
2: No, és perfecte.
5: De tota manera, el moment que deixi de fer bé el fred suficient, llavors sí que la cosa pot entrar amb força sí. perill, no? Perquè, clar, ja, encara que es fabriqui neu, si no hi ha fred...
3: Sí, el que passa és que no jo sempre he posat aquest problema damunt la taula amb els meteoròlegs, companys meus de TV3, i tots em diuen que aviam, que sí, està pujant la temperatura molt a nivell global, però que els hiverns poden arribar a ser freds. Eh? El que passa és que el que és cert, i el que em diuen tots, és que possiblement el fred durarà menys, menys temps, però que el fred en ple hivern continuarà fent fred. El que passa és que, clar, ho estic dient després d'una setmana amb unes temperatures rècords a tot Catalunya i possiblement quedi malament dient això. Però és el que em diuen els tècnics.
0: Uh-huh. Jo, Toni, el que he vist l'evolució de les pistes d'esquí, no sé si és veritat, però ja és més, si no és veritat, que jo crec que estan cada vegada aniran més enfocades a obrir més, no només a l'hivern, vull dir que crec que aprofitaran l'estiu per fer activitats i no clar. Sé si això passava fa 40 anys. Jo crec que n'hi ha cada vegada més cap aquí, per obrir els 365 dies a l'any.
3: Clar, mira, i de fet el Pirineu català, les estacions de ferrocarrils, estan fent ara unes campanyes que l'han titulat Pirineu 365.
0: Clar.
3: Vol dir que el que pretenen les estacions de la Generalitat, que són moltíssimes, perquè està La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portaineas, Potesquí, Buitaull... Vull dir, totes aquestes estacions el que pretenen ara és allargar la temporada durant tot l'any. Per què? Perquè és la manera de treure rendiment.
0: Exacte.
3: O sigui, el que no és rendible és això, tenir una estació d'esquí, tenir... uns remuntadors que funcionin durant 4 mesos l'any. Això no és rendible, m'entens? I clar, busquen això. Això ho va començar a fer La Molina amb el tema del bike tri, del circuit de bicicletes de muntanya i també Andorra ho fa. Andorra fa molts anys que viuen tot l'any de les estacions d'esquí. Mm. Per què? Perquè organitzen excursions de muntanya... És anar a fer esport a l'aire lliure.
0: Sí,
3: anar a fer esport a l'aire lliure el mes de maig, el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost, setembre i octubre, també és molt agradable, m'entén?
2: Que al final és...
3: Et diria fins i tot més agradable que l'hivern, a vegades.
2: I tant.
3: M'entén?
2: Però al final és intentar... per exemple, temps de neu, apropar la muntanya hivernal a l'espectador i a la gent que vulgui conèixer aquest món, i les estacions d'esquí i intentar apropar la muntanya no només a l'hivern, sinó...
3: Sí, mira, de fet, a TV3, fa 30 anys, vam inaugurar un programa que es deia Temps d'Aventura, que també el dirigia i el presentava jo, i era la continuïtat del temps de neu. Era un temps de neu que durava tot l'any. Quan s'acabava el temps de neu, començàvem el temps d'aventura, que durava des del mes de maig fins al mes de novembre. Clar, era per donar vida també al Pirineu i a les estacions de muntanya. Aquest era l'objectiu, també. I mira els esports d'aventura com estan evolucionant. Ja no esports d'aventura, esports a l'aire lliure, que digui jo.
2: Entens? Sí, i tant.
3: Mira les curses de muntanya, cada dia tenen més èxit. Mira les BTTs, les bicicletes de muntanya. Cada cop la gent... O el senderisme. Sí, el senderisme. Fa 40 anys hi havia poquíssima gent que practiqués senderisme. I ara, imagina't, les muntanyes estan plenes de gent. Vull dir, és practicar esports a l'aire lliure.
2: I tant. I al final també, aquí a Catalunya hi ha molta afició a aquest esport i a la muntanya i al final quasi veu un empeny a l'altre, no?, a fer aquestes coses.
3: Clar, molta afició i molts atletes, eh? I molts clients jornets, que dic jo, m'entens? Vull dir que clar, està tot molt... s'està potenciant molt aquesta, no, aquesta branca de l'esport.
5: I a més el país acompanya, perquè tenim... Tenim unes serralades molt, molt guapes, tenim el Pirineu, Montserrat, Montseny...
3: Mira, tenim, exacte, tenim un país que amb un radi de 150 quilòmetres pots practicar tots els esports que et vinguin al cap. Tots. A l'hivern pots practicar esquí, snowboard, esquí de fons, raquetes de neu... si te'n vas 150 quilòmetres més avall, pots fer bicicleta, bicicleta de carretera, bicicleta de muntanya, escalada, pots fer el que vulguis, però imagina-t'ho, i després, si tires cap a l'est o cap a l'oest, sobretot cap a l'est, doncs tots els esports de mar que et puguis imaginar i més, m'entens? És un país veu, per mi. A nivell geogràfic, eh? Perquè ho pots fer absolutament tot. I ja no diguem esports aeris, vull dir, tot el que vulguis.
2: I a més hi acompanya a la climatologia, que normalment fa bon temps. I tot
3: exacte,
2: això
3: clar,
2: permet
3: això,
2: practicar.
3: Estem al sud d'Europa, vull dir, i el que això comporta, entens?
2: Toni, ara ens n'hem anat una mica, però també m'agradaria preguntar-te, aviam si recordes algun dels moments, o algun programa que recordis... amb especial il·lusió al llarg d'aquests 40 anys.
3: Bueno, recordo moltíssims, però, aviam, ara m'agafes així a contrapeu en directe. Mira, ara me'n recordo d'un que em va omplir moltíssim. Jo crec que va ser el 92. El 92 vam ser el primer grup d'Europa, que entràvem a Sarajevo després de la guerra. No, perdona, el 92 començava la guerra a Sarajevo. Va ser el 95, em sembla. 3 anys després del començament de la guerra, el Temps de Neu va anar a Sarajevo. A Sarajevo a fer un reportatge perquè la població de Sarajevo començava a esquiar després de la guerra. Jo vaig estar als Jocs Olímpics de Sarajevo l'any 84. Uf, sí. Si fa temps d'això. M'està posant la pell de gallina només recordar-ho. Doncs mira, aquests van ser els primers Jocs Olímpics que vaig fer jo. En vaig fer 10 després, imagina't. I a Sarajevo, clar, jo recordo els Jocs Olímpics de Sarajevo d'una manera molt especial perquè van ser els primers Jocs Olímpics meus. I quan vaig veure la guerra, les imatges de la guerra, bueno, és que se'm posava la pell de gallina. Perquè jo allà vaig estar un mes i mig treballant, no? Uh-huh. I veia els carrers amb les bombes, amb els focs, amb la muntanya de Trebevich, uh-huh. on hi havia els franctiradors que mataven a la gent de Sarajevo. Sí. Doncs jo això ho recordo moltíssim. I quan vam entrar a Sarajevo, que vam anar amb un periodista del 30 minuts que es deia Carles Bosch, que ens va acompanyar, I, bueno, va ser molt emocionant. Clar, ens vam trobar a Sarajevo absolutament destrossada, no? Però amb una població molt contenta perquè començaven de nou a esquiar. Esquiaven amb estacions d'esquí que estaven absolutament destrossades, sí. M'entens? Però feien remuntadors petits d'aquests de corda, els francesos van portar uns remuntadors d'aquests molt petits... I la gent amb una alegria, amb un somriure d'orella a orella després d'haver passat aquella guerra tan salvatge.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Vaja, bueno, i ara per ja hem parlat de mirant enrere, com veus el programa? Tu ja et retires, fas un pas al costat, però el programa, com el veus?
3: Sí, serà un programa molt diferent, eh? Serà un programa molt adaptat als nous temps. Fitxaran gent jove, gent de xarxes, vull dir... I serà un programa... No serà el típic programa que vaig fer jo, sinó que serà un programa com ha de ser, eh? Vull dir, adaptat a les noves tecnologies. Jo crec que funcionarà molt bé, segur.
2: Un programa que ja no és només... programa de televisió, sinó que ja és un programa a totes les xarxes, no?
3: Exacte. Mica, com per xarxes, per Instagram, per Facebook, per... Clar, és el que s'ha de fer ara, m'entens? I jo crec que funcionarà molt bé perquè estan treballant ja a TV3 preparant això i jo crec que gent jove ho farà molt bé. Estic convençudíssim, eh?
2: I nosaltres també ho pensem, perquè al final, si ha aguantat 40 anys fins ara i desitgem 40 anys més, perquè quan les coses es fan ben fetes, continuen.
3: Segur que sí.
2: I res, què és, com definiries tu Temps de Neu? Com ho definiries, aquest programa per tu?
3: No, un programa molt natural que s'ha fet per parlar d'esports de neu, però sobretot de cultures de neu. O sigui, nosaltres no hem parlat d'alta competició, no hem parlat mai de fer curses. No? Pensa que l'esquí és un esport que no és competitiu. Tu pots anar-te'n a esquiar i pots anar-te'n a esquiar amb el teu fill, amb la teva dona i amb la teva àvia, m'entens? I tots junts esteu practicant un esport conjuntament sense competir. Llavors, clar, aquesta és la gràcia que té l'esquí, no? I després que al voltant de l'esquí hi ha una cultura de neu molt important. Una cultura de neu que val la pena conèixer, no? Perquè hi ha cultura de neu del Pirineu, hi ha cultura de neu dels Alps, imagina't els Alps, no? Que hi ha quatre països diferents, no? Molt diferents, cadascú amb la seva cultura. Però després hi ha la cultura nòrdica, m'entens? La cultura de Noruega, la cultura de Suècia i Finlàndia, que no tenen res a veure amb la nostra, m'entens? I després la cultura dels Estats Units, del Canadà i del Japó, dels Alps japonesos. Vull dir, cada país té la seva cultura de neu i cada país viu l'hivern a la seva manera, no? No comparis els lapons, per exemple, que la gent que viu a la Vall d'Aran, no? Cadascú viu l'hivern a la seva manera. I conèixer aquestes cultures de neu és extraordinàriament atractiu. I és el que hem fet en el Temps de Neu en aquests 40 anys.
2: Clar, i tot això, poder-ho acostar...
3: Si parlo molt, frena'm, eh?
2: No pateixis, jo, quan sigui el moment, que ja no queda gaire, de fet, ja potser serà l'última pregunta que et podré fer, perquè ens queda una última secció abans d'acabar el programa, però vull dir que anem perfectes. Tot això, poder-ho acostar a la gent, també heu tingut una mica el feedback de la gent, no? Ostres, gràcies per ensenyar-nos aquesta part que no coneixíem, de conèixer els altres països i com viu la neu a aquests països.
3: Jo després de 40 anys, fa un mes i mig, quan vam tancar el programa, em vaig acomiadar de les càmeres i sobretot vam penjar el meu comiat a Instagram, a Facebook, i bueno, no pots arribar ni imaginar el feedback que he tingut. O sigui, van ser increïble. Vaig tenir vora dels 500 emails, que a més, clar, els vaig voler contestar tots perquè eren molt personals, m'entens? I perquè tothom em parlava que si la sintonia, que si no sé què, que si això, que si jo recordo aquella vegada. Va ser tan maco, va ser un comiat tan bonic, que ja et dic, vaig estar un mes i encara avui estic contestant missatges a les xarxes socials, no? Sí, realment el feedback ha estat molt bonic i molt bonic i molt agradable. No, estic molt content i molt satisfet del que he fet al llarg d'aquests 40 anys.
2: Que bé. Doncs res, Toni, ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes felicitats i molta sort i que Temps de Neu continuï com fins ara, 40 anys més.
3: Molt bé, igual que vosaltres.
2: Bona nit, Toni.
3: Gràcies per tot.
0: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: Adéu, bona nit.
3: Adéu.

Últims 3 minuts del programa, que els dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Jo crec que el titular és que seria que ens espera una setmana bastant menys calorosa que l'última, que ja tocava. Una setmana les temperatures es normalitzaran i ja no seran temperatures de ple juliol o de ple agost, eh? Seran temperatures del que toca. I per què s'ha defraudat l'ambient? Doncs perquè l'anticicló, que dominava tota Europa, s'ha desinflat, ha anat molt a menys, i això ha permès renovar l'aire. Quan hi ha anticicló, l'aire es queda parat, no es mou res, i per tant l'aire cada vegada es calentava més. Ara no, ara hi ha renovació, i per tant hi ha aquest refrescament de temperatures i les temperatures normals per l'època de l'any. Tot això acompanyat de més tempestes de tarda, sobretot ahir i dissabte, hi va haver tempestes importants que passen al Pirineu, però de moment encara no ens afecten a nosaltres. No estem a l'època encara de juliol-agost, que jo crec que les tempestes sí que es tiren més avall, degut a que hi ha molt aire, molta energia acumulada. De moment encara no està passant això. Anem a pams. Anem a pams perquè demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Mínimes 15 o 16 graus. Es pot dormir molt bé. Força sol. Alguns núvols, bastants núvols. No farà un sol allò del tot brillant. I a la tarda, nuvolades, en principi, sense pluja. Al Pirineu, cuideu, si aneu, que hi pot haver una tempesta important demà. Dimecres, més fresca. La temperatura màxima anirà baixant. La mínima, no, 14-15 graus. I la màxima, 24-25. Es notarà una frescada important si ho comparem amb la setmana passada. També sol i núvols. I de cara a última hora, atenció, perquè els núvols es faran més espessos i cada vegada més amenaçadors de pluja. I és que dijous

Les 9 i 1 minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines al tal com raja. Ja ho tenim aquí. Espanya es prepara per rebre el Papa Lleó XIV, que arribarà entre el 6 i el 12 de juny en una gira que sembla una barreja entre una visita pastoral, un cinema d'estat, una cimera d'estat, perdó, i una producció de gran format digna d'una gira mundial de Bruce Springsteen. De moment, la factura provisional és de 15 milions d'euros. I dic provisional perquè els mateixos organitzadors reconeixen que la xifra probablement serà més alta. Una sinceritat que sempre és d'agrair. És com quan el paleta et diu que la reforma de casa et costarà uns 10.000 euros i afegeix, bé, ja ho veurem. Doncs això igual. La llista de despeses impressiona. Més de 50 pantalles gegants, quilòmetres de tanques, milers de sanitaris, equips d'àudio, dispositius de comunicació i 8.000 cupons per repartir la comunió. Si algun extraterrestre llegís el pressupost sense context, probablement pensaria que estem organitzant uns Jocs Olímpics espirituals. I qui ho paga tot això? Doncs una mica tothom. Sí, senyors. Fidels, empreses, fundacions, patrocinadors i també administracions públiques. És a dir, la fórmula màgica que tant agrada. Quan els beneficis són privats, els celebra qui toca. Quan les despeses són col·lectives, les compartim entre tots. Els responsables insisteixen que l'impacte econòmic superarà els 100 milions d'euros. Aquesta és una altra tradició molt consolidada. Qualsevol esdeveniment que costa diners sempre promet multiplicar-los per 10. Passa amb els congressos, amb els grans premis, amb els festivals i ara també amb les visites papals. El miracle econòmic ja gairebé forma part del programa oficial. I parlant d'impacte econòmic, hi ha un sector que ja ha rebut la benedicció abans que arribi el Sant Pare. Sí, senyors. Alguns veïns dels carrers per on passarà la comitiva. A Barcelona ja circulen ofertes de balcons i terrasses amb vistes privilegiades al recorregut papal. El preu, entre 200 i 1.500 euros per plaça. En alguns casos, amb aperitius, entrepans, refrescos i servei inclòs. Qui necessita Airbnb quan pots tenir AirPop? Us ha agradat, eh? Durant uns dies, la multiplicació de pans i els peixos es convertirà en la multiplicació dels ingressos per metre quadrat. Una paradoxa deliciosa. Una visita destinada a exalçar els valors espirituals acaba generant un mercat VIP per contemplar-la amb catering inclòs. Els miracles, pel que es veu, també cotitzen. Però la gran qüestió que han encès passions aquests dies no és el pressupost, no. El gran debat és si el Papa parlarà en català. És meravellós com funcionem. Podem discutir relativament poc sobre 15 milions d'euros, però una frase en una llengua o altra, ai, això és capaç de provocar reunions, negociacions, comunicats, filtracions i hores de tertúlia. I atenció, perquè sembla que la solució final serà una fórmula gairebé trinitària. Una mica de català, una mica de castellà i una mica de llatí. Així tothom content, o gairebé. A Catalunya sovint acabem resolent els conflictes lingüístics com qui reparteix un pastís d'aniversari, una porció per cadascú i que ningú digui que ha rebut menys nata. La veritat és que costa entendre que en la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'obra més universal de Gaudí i un dels símbols més evidents de Catalunya, encara s'hagi de negociar si el català hi té un paper destacat. És una discussió que sembla treta d'un guió escrit de fa 40 anys, però que continua apareixent puntualment cada vegada que hi ha un micròfon important davant. Perquè siguem sincers, si el Papa visita la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús i commemorar el centenari de la mort d'en Gaudí, sembla bastant lògic que la llengua de Gaudí, la llengua del país i la llengua de milions de persones hi sigui present amb tota normalitat. Vaja, jo no crec que hauria de ser una concessió, hauria de ser una evidència. En qualsevol cas,

El papa vindrà, beneirà la torre, visitarà institucions, passarà, de passada, pel Congrés de Diputats i marxarà. Les pantalles es desmuntaran, les tanques desapareixeran, els balcons tornaran a ser balcons i els discursos quedaran arxivats. El que encara no sabem és si el miracle més gran de la visita serà la inauguració de la Torre Jesús o que el pressupost final s'acabi quedant amb 15 milions anunciats. Això sí que seria una intervenció divina. Benvinguts de nou al Tal com naix.

0: Benvinguts a una volta al Comraix. Avui el programa número 35. En queden dos. En queden dos. Aquests, m'encanta aquests dos. Per arribar al final de la temporada, d'aquesta setzena temporada. Tornem a tots vosaltres un dijous més fent la repassada a l'agenda cultural, l'agenda esportiva. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, que per fi se li gira feina. Seguirem amb les notícies del poble, que no n'hi ha gaire. Notícies policials, no n'hi ha gaires. I seguirem amb l'editorial de Dani Foroll, continuem parlant amb el programa, dedicant-lo una mica a l'editorial, no? Avui ho centrarem tot amb la visita del Pap una mica. Però abans farem la secció que toca, que és la repassada al plenàrium. De mans de Jacobo, segons ens han dit, serà un ple tranquil·let, curtet, bueno, d'aquells que passaran sense pena ni glòria. Però, com dèiem, seguirem amb el programa després de fer la secció de Jacobos al plenàrium, dedicant-lo una mica a la visita a Papal, i ho farem parlant amb Albert Carreras i Barbany, un jove català que va estudiar arqueologia i que ara el trobem cursant la formació de seminari diocesà de Terrassa. Jo crec que és un dels joves catalans que jo conegui, més jove, que està estudiant per ser prevere. Per tant, jo crec que és veí d'aquí a Vigues i, per tant, serà un plaer poder parlar amb ell. També parlarem amb el nostre constructor de la Sagrada Família, l'Isidor Nuevo. Això sí, si els problemes tècnics amb el cotxe li permeten arribar, perquè està tornant amb grua i, per tant, si no ha arribat, doncs li farem una trucada, perquè ara mateix està tirat a la carretera. Dit això, perquè tot això funcioni, com cada setmana, Carau Blanco, el control tècnic, bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: Amb el Papa Mòbil ja pilotant-lo.
1: M'agrada molt la frase papal.
0: Papal.
1: Papal. Està ben dit. Papal.
0: Papal.
1: O t'ho has tret tu de la màniga.
0: Bueno.
1: Una mica.
0: Sabem on tens el cotxe del Papa ja o no?
1: No en tinc ni idea, jo, del cotxe del Papa.
0: Està amagat, eh? N'hi ha una a Madrid, una a Barcelona. Vés a saber on està aparcat. Potser està al Camp Nou. Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: Dani Foroll, bona nit, què tal, com estem? Tots presentats?
3: Molt bona nit.
0: Com anava la setmana, bé?
3: Sí. A part d'això, també l'Excelsà aquest que ha escrit aquí a l'editorial, jo l'Excelsà.
0: No ho sé,
3: estava mirant a veure què...
0: Busco, està correcte, ho he buscat jo. Tenia dubtes i ho he buscat.
3: Has buscat Excelsà, és correcte.
1: Excelsà no m'ha sonat malament, jo el papal, és algú que m'ha cridat l'atenció.
3: Però és que el cotxe papal s'excelsa.
0: Cotxe papal.
1: Bueno.
0: Puja del vaso.
3: Sí, no, bueno, jo buscaré, perquè...
0: Sí, busca. Jo ho he fet.
3: M'ha fet tanta mal als ulls.
0: Jo ho he fet, no, vosaltres. És correcte.
4: Bueno, però aquesta paraula la coneixies tu o...?
3: No,
4: perquè dubtar d'una paraula que tu mateix dius...
0: No, però allò que dius, hòstia, està ben dit, ho busques el corrector, perquè a vegades... Sí, fots uns disbarats
3: que... Al corrector li pots dir que aquesta paraula és correcta, et dona per correcte que té llavors, eh?
0: Home, no, però...
3: Això també passa, eh?
0: Pots buscar el diccionari de Google que...
3: Bé, bé, tot molt bé aquesta setmana, tot molt bé. Per fi plou, que jo crec que ja també el camp ho necessitava, les muntanyes ja començaven a estar una miqueta seques, els porcs senglars no troben res per menjar i llavors venen a fotre el menjar dels gats de les colònies, i això surt molt car. Vull dir que... No. Ja em convenia que plogués una miqueta i així tot reviu.
0: No pensis, ja tenir un gat també surt molt car, eh?
3: Bé, no pensis.
0: Sí, no, ja
3: depèn, si el tens tancat a casa i no el deixes sortir, potser sí, però sí, però surt per fora.
0: A casa l'hem tingut 13 anys tancat i perfecte, però noi, ara s'ha posat malalt i la broma ens està sortint...
3: Això sí, es posen malaltons ja, però 13 anys és que és molt gran ja, eh?
0: El mòdic preu de 1.000 en amunt, eh?
3: Ara surt d'una assegurança per gats, no sé si l'has escoltat.
0: Sí, ho vaig sentir l'altre dia.
3: És una assegurança com si fossis la teva de salut, doncs per veterinaris, pagues 20 i pico al mes.
1: És que si no és una animalada.
3: El que passa que no deuen entrar, igual que amb les altres, ni les medicines, ni les operacions, ni tot això, no deu entrar.
0: No. En aquest cas ja ha deixat de funcionar els ronyons i una diàlisi de 2 dies, escolta'm...
3: Sí,
0: mòdic preu de molts diners.
3: És una, és una persona de casa.
0: Sí. No, escolta'm.
3: També jo que està a casa i ja està, i si el tens...
0: Però ja que som aquí, li posem les vacunes...
3: Sí, ja que hi han vingut, ja...
0: Ja, fem-ho tot, ja... Bueno.
3: Fem un kit.
0: I dius, carai...
3: Comptes de 1.500 queda per 1.000.
0: Bueno, vés a l'Ajuntament també, perquè ara, ja que...
3: Que no em diràs que no els tens censats.
4: No després de 13 censat. Anys no estàs censat.
3: No diràs que no els tens censats.
0: Primer, no és meu, és dels meus pares. I segona...
3: Però això no costa diners,
0: no,
3: censar-lo.
0: No, però com que no havia tingut mai res...
4: I què?
3: No, no, és no igual, ha... però s'ha de tenir.
0: A la que té un problema de veterinari, diu, xip, no, doncs ara, kit complet.
3: Clar, vull dir, però això, saps, que s'ha de fer des d'un bon principi.
0: I pobre gat ha quedat fusellat per tot arreu. Vull dir, entre una cosa i l'altra, l'agulla, el xip i no sé què, però el gat anava tort, anava amb dues potes.
1: Ai, pobret.
0: Amb dues potes.
3: Ballant un sarau.
0: I veurem el que dura, perquè, com bé dius tu...
3: Té 13 anys,
0: ja. 13 anys, em van dir, bueno, això, aviam, miracles tampoc, eh? Vull dir...
3: El papa, aprofiteu el papa. Aprofiteu el papa.
0: El portaré a beneir.
4: No beneixen animals?
3: Sí, per Sant Antoni.
0: Normalment és Sant Antoni.
3: Per la festa major petita perdona, beneixen animals.
0: És el patró dels animals.
4: Però ja que està aquí s'hi pot dedicar també una mica...
0: I majoritàriament és dels burros, no dels gats. I mira que de burros n'hi ha. Depèn on,
3: bàsicament, molts. Bàsicament el que hi van són gossos.
0: Sí, també, perquè de burros en queden molt pocs.
3: Això et dic. Bàsicament el que hi ha són gossos a beneir.
0: D'animals burros? De persones burres?
3: Sí, no, no. Estan parlant de burros de quatre potes.
0: Sí, sí. En fi, dos programes, eh?
3: Dos, ja ho tenim aquí, això. Ja acabem temporada, ja acabem temporada.
0: Això
3: ja acabem temporada, ja ho tenim dat i beneït.
0: Ja anuncio que la setmana que ve tindrem una entrevista top.
1: Toma.
3: Sí, sí, la setmana que ve és molt bona l'entrevista.
0: Top. Per tant...
1: Entrevista d'una hora i no fa falta que ni que vingui.
0: Una hora no, però...
3: 40 minuts bons, sí.
0: Sí.
1: Ole.
0: Perquè hi haguéssim estat 3 hores segur.
3: Sí, sort que vam posar límits, si no...
0: És increïble.
3: I després quedarà l'últim programa.
0: I després l'últim programa.
3: Tindrem a fer una sorpreseta o alguna cosa, no?
0: Sí, també. Sortirem d'aquí, marxarem de l'estudi i ens anirem.
3: I no serà el pati de Can Buixó?
0: No. No, perquè com que plourà, per tant ho farem a xupluc. I esperem que allà on ho fem no hi hagi goteres.
3: Esperem. A veure...
0: Perquè no tots els locals de Codines... Poden dir el mateix.
3: Bueno, jo recordo que...
0: Locals municipals.
3: El de Caldes, el pavelló de Caldes, li van donar no sé quants punts d'ascensió a la classificació perquè havia plogut mentre hi havia un partit i va haver de suspendre.
4: Au, crec que el Caldes s'ha baixat per culpa d'aquests punts, eh?
3: Sí, no, és que no sé, això ho va dir, en sèrio, ho va llegir i em va sorprendre. Dic,
0: el que no sabem és si al Sant Feliu també li ha passat el mateix, perquè aigua també entra allà.
3: Però el Sant Feliu els ha perdut ell mateix.
0: Oi que sí?
4: No li calia ajuda.
0: Vull dir... No li ha caigut, sí. No ha necessitat a ningú. Ni posar bandejes d'aigua.
3: Sí que queden dos programes.
0: Dos bandejes. Dos programes. Seguim endavant. Va, anem a fer la repassada de l'agenda cultural, que com cada setmana ens el costa Dani Ferrer.
2: L'agenda.
3: Doncs comencem per demà. Demà tindrà lloc a la biblioteca, a 6:45 de la tarda, el Club de Lectura per Adults. Us comentarà l'obra La vida del llibreter A.J. Filcri de G. Zewin, condueix el Club de Lectura la Mercè Carné. Demà també això serà a la sala de plens de l'Ajuntament a 7:00 de la tarda. Tindrà lloc un acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines. És obert a noves persones que s'han empadronat al municipi i ja s'han fet diverses vegades aquest
0: tema. Però això, tanta gent arriba a Sant Feliu o què?
3: Sembla.
0: Perquè això ja és repetitiu.
3: Sí, es fa cada 3 mesos.
0: Cada tres mesos hi ha una pel·legrinació de gent vinguda a Sant Feliu?
3: Un acte que fan a l'Ajuntament organitzat ja diverses vegades, cada 3 mesos, acte de benvinguda als veïns, i ja està. I, a més, la Diputació hi dona suport amb aquest tema, també, per tant.
0: Què els hi donem? Dos gots d'aquells del Pou del Fitó?
3: No,
4: els donaran el disc horari de l'aparcament.
1: Oh,
0: això estaria molt bé.
1: És important,
4: El disc horari, segur. Disc. Una bossa del comerç.
0: També.
4: També.
0: I el got d'aigua del Fitó, també. Mira, no l'havia vist, i el diumenge me'n van deixar dos, vaig tenir l'oportunitat de tenir-ne dos a les mans, que, per cert, me'ls van...
3: Birlar.
0: Van volar. Molt macos.
3: I també
0: un tacte,
3: la galleda del reciclatge, la galleda de les escombraries.
1: Clar, però també faltaria alguna cosa més, jo què sé, el mocador del correfoc, o sigui, buscar com elements.
0: No, saps? Sí, no, clar. Mira, el mocador del correfoc, escolta'm.
1: Però que dic diverses coses de diferents entitats.
0: Ja.
3: Per convidar-los a les diferents entitats
1: perquè
3: s'hi vagin apuntant, bàsicament.
1: També podríem.
0: Una pilona?
1: La cervesa.
0: Una pilona, cervesa. De pilones n'hi ha unes quantes.
3: Molt bona, per cert.
1: Per això dic que... estaria bé fer sí, sí, un pack de benvinguda.
3: Fer un pack, fer un pack, fer un pack regal. Per
0: una cistelleta, eh? Allò...
1: Clar. Llavors,
0: com si fos...
1: amb les cartes per apuntar-te a les entitats.
0: Ara! Ara, sí, sí. Ara, ara.
1: La de les bars, la de no sé què.
3: I, mira. I a veure si amb totes coses resulta que tenim cua i no, i no hi cabem.
1: Cua potser no, però sí que és veritat que justament a la birrada, a l'última incorporació que va haver-hi, és entre cometes nouvingut, que és el Sergi Sabater,
3: sí.
1: I llavors va haver una altra persona que es va interessar que també era nouvinguda. Mm. És a dir, que dintre el que cap, n'estic no, segura que s'aproximés una mica més.
3: Ja que els d'aquí de casa no van ja, perquè els per que això. Ja hi són, ja hi són, i els que ja no hi són ja no hi aniran, per vull això, dir, potser s'hauria de buscar nouvinguts. És una bona idea, eh?
0: No, no.
3: Totalment d'acord amb la Caral.
0: Espero
3: cas.
0: Que...
3: Totalment d'acord amb la Caral.
0: El consistori ens estigui escoltant i la idea sigui traslladada.
3: Sí, sí.
0: De totes maneres, ara que deies, clar, si vols apuntar a la birrada, és que t'ha d'agradar la birra, no?
3: T'agrada la birra.
0: Si, si ets de gintònic, on t'apuntes?
1: Crea una entitat de gintònics, cates de gintònics...
0: A veure, no em donis idees.
1: Ara, la, del
0: no
1: em donis la Carme idees. Del taller d'arts estava fent cates amb pintura i tal.
0: Amb pintura? Cates de pintura?
1: No, cates, no, cates amb pintura. Ah. Feia, com això que es fa a Barcelona, que és tan interessant però, i tan però, guai... Que...
0: Les proves.
4: Però una cata de què? De vins o de...
1: Crec que va
0: no,
1: fer...
0: De pintures,
1: no, crec que
4: no,
1: va fer de
4: no, gint. És mentre pintes, no clar. Una cata de pintura.
0: Ui, no. No.
4: La boca
0: una brotxa mentre veus. Ui, no.
1: Ah. I crec que la primera
0: jo
1: que
0: no
1: va
0: sóc el Joan Rateta, no.
1: Crec que la primera que va fer de gin tònics. Que per això et dic...
0: Mira, jo si bec gin tònics, la brotxa m'entens...
4: Les obres bones surten al final de la cata. Ja.
3: Exactament, que és així, ara, això. És
0: això
3: així.
0: És veritat. Has tirat a terra mentre estàs dormint la mona.
4: Oh, clar.
1: Havia més cata, no que t'emborratxis.
0: Bueno, tot comença amb un...
3: Depèn, eh? Perquè jo, alguna vegada que l'he fet, allò que la gent escupa...
0: El què, la cata?
3: Sí, una cata de vins, de vins. Allò que la gent escupa... La de... O sigui, és bo, era gaire, és també d'escopir,
1: eh? Jo tampoc sóc d'escopir.
3: O sigui, la veritat és que,
1: no sé,
3: és que no... ja et vol tirar cap a dintre.
0: Oh, escolta, llavors, a mi,
3: la veritat acabes una mica marejat.
0: El meu avi sempre m'ho ha dit molt clar, que el raïm no es llançava. El menjar clar, no es llançava. El menjar no es juga. Per tant, un raïm s'ha de beure, o s'ha de menjar.
3: Ja està, sí, sí, està clar, està clar.
0: Això d'escopir el vi és un pecat.
3: Bueno, seguim?
0: Sí.
3: Perquè si no, farem salat ja, eh? Al començament.
1: Ara que tenim una entitat nova.
3: Dissabte, 53a pujada, Sant Feliu de Codines, l'escuderia Vall d'Altena, Sant Feliu de Codines, és una entitat esportiva organitzadora de proves d'automobilisme que reprengué l'activitat a la mítica pujada de Sant Feliu de Codines l'any 1996 i la segueix organitzant fins al dia d'avui i on es complirà la 53a edició. Això es farà el dissabte, dia 6 de juny, i l'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP1432, direcció Sant Feliu, en el sector comprens entre el punt quilomètric 2200 i 17900. Per cert, han tallat tota la zona del centre cívic, que suposo que els cotxes un cop arribin iran a parar allà perquè la gent els pugui veure i tot això, per tant no es pot aparcar al centre cívic durant el wow. diumenge.
0: Per tant serà
3: el dissabte,
0: un
3: perdó.
0: Caos.
3: Dissabte, dia 6, no es pot aparcar
0: per
3: al
0: tant,
3: centre cívic.
0: L'aparcament més gran de Sant Feliu bloquejat per el...
3: I sense posar, sense posar rellotge.
0: El parc tancat d'automòbil. Per cert, tots aquells que van a fer filigranes de carretera a Sant Llorenç... Ai, de...
3: Sant Miquel.
0: Sí, Sant Miquel i Sant Llorenç. Dissabte tenen una bona oportunitat per poder pujar a tot hòstia
3: sí,
0: i que els Mossos no els digui res.
3: Ningú, però el que passa és que s'han d'inscriure, suposo que hauran de pagar-ho per inscriure i s'hauran de posar un numeret al cotxe.
1: Sí, imagino que demanen
3: bueno, sí, no, com a mínim.
0: Perquè jo dic, diumenge vaig anar-hi a fer una excursioneta amb el meu fill en bicicleta i de veritat que fa por.
3: Sí, sí, sí.
0: Fa por.
3: No, no, però Sant Miquel del Fai és una...
0: Ja has d'estar de sort, eh? Si toca... Però ens van passar dos cotxes, nano, que, o sigui...
3: I si vas fins a Sant, Joan, a Sant Miquel Petit, que has de passar per la...
0: Sí, sí, pel voral.
3: Ja pots acostar bé no. Dret, ja pots acostar
1: bé. S'han passat el dissabte, hi havia cotxes amb dorsals.
3: Sí, van baixar, jo també vaig poder pujar.
1: Vam
3: pujar i em van baixar moltíssims, a una velocitat molt, molt moderada.
1: Sí, aquest sí. És que aquests no tenen el perill.
3: Llavors havíem fet un rally, perquè tots eren...
1: Alguna exposició per...
3: Eren cotxes...
0: Vintage,
3: exacte.
0: Jo, des d'aquí, segurament el cap de policia ens escolta, perquè sé que ens escolta, llenço un missatge des d'aquí, és que utilitzin aquella càmera, que de tant en tant l'utilitzen a la C-59. De fet, en tinc un paper a casa que la recepta és maca.
4: Té bona resolució?
0: Sí, molt maca, de veritat. I barata, eh? Sí, barata.
3: Senyal que corries.
0: No, jo no. Però com que el cotxe va en nom meu, m'ha arribat a mi. Dos puntets i 300 euros menys.
4: Els, tant... els puntets pots identificar, si no eres tu.
0: Bueno, però clar, no vull dormir al sofà.
3: Però igual està amenaçat, igual està amenaçat.
0: Llavors, calla i no digui res. Però aquella càmera tan xula, que fa unes fotografies molt maques, sisplau que la muntin a la carretera de Sant Miquel. Perquè allà n'enganxaran, vull dir, rebentaran el cinemòmetre aquell.
3: Sí, però que paguin el cotxe, que no es vegi. Si posen la càmera, que no es vegi el cotxe, perquè l'altre dia van pujar, després de dues motos que anaven a la velocitat que els donava la gana, i es van pujar darrere, però xinutxano. Per tant, no les van pillar, les motos, ja, segur.
0: No, segur.
3: Seguim.
0: Sí, va.
3: Passem al diumenge. Què passa el primer diumenge de mes?
0: Home, depèn. Dues coses.
3: Ara, per això, que dic, ara anava a dir, n'afegim una de segona, la cosa. N'afegim una segona. Primer diumenge de mes, el Museu de Can Xifreda obre les seves portes a partir de les 11 del matí i a partir de les 12, de dos quarts de 12, perdó, hi ha una visita guiada per totes les instal·lacions i tot. I ara s'hi ha afegit un altre lloc de Sant Feliu.
0: A 2,50 euros.
4: Al campanar.
3: Al campanar, que és una visita conjunta. Que
4: eclesiàstic.
3: Campanar eclesiàstic. El campanar i el Museu del Rellotge.
0: S'han fusionat.
3: S'han fusionat perquè es pugui ser la visita conjunta. I no tan sols el primer diumenge, que aquest es sobrarà lliurement i a l'aforament que hi ha, doncs, es deixarà pujar la gent dintre l'aforament amb aquests 5 euros per col·laborar, mantenir el lloc i tot això, perquè és necessari.
0: Ah, hem pujat 5 euros ja? No. És en 2,50.
4: No.
3: Són 5 les dues coses.
0: Ah, vale.
3: Llavors, els glossats són 2,50 i 2,50. Els dos llocs. I aleshores és més que res pel manteniment de l'espai i tot això, perquè estigui assentat i tot i es pugui visitar. I aleshores, a partir d'ara, els primers diumenges de mes, igual que el Museu de Can Xifreda, d'entre les 11 i la 1 serà accessible i podrà visitar-lo qui vulgui, tant això com el museu. I després l'Ajuntament ja ha publicat un enllaç per poder demanar hora els diumenges al dematí que pugui anar-hi la gent, que pot demanar hora entre 11 i 12 i entre 12 i 1. Serien, si va en grup o el que sigui, llavors, i si va en grup, doncs que vulguin anar un dia cada dia, però a vegades hi ha jubilats, doncs ja està.
4: Ara, inicialment, estarà obert sense reserva?
3: Sempre, exacte. Primer diumenge de mes, sempre està obert sense reserva. A part, si hi ha gent que vulgui anar un altre diumenge, hi ha la possibilitat de reservar el dia i hora a la gent que hi vol anar i s'obrirà el campanar perquè hi ha gent que vulgui visitar-lo.
4: Llavors, aquest diumenge, qui vulgui visitar, s'ha de dirigir al campanar o al museu?
3: Campanar al museu, a tot arreu hi haurà gent. Pot començar per un lloc o per l'altre, és indiferent. Tant a un lloc com a l'altre hi haurà algú que el rebrà i els deixarà entrar, i els acompanyarà i els explicarà.
0: És més probable que puguis visitar el campanar eclesiàstic, com deies tu, que no pas anar a Sant Miquel del Fai, que poder, ara que plourà t'ho anar a tancar. Per tant, anem a veure el campanar, que ens queda més a la vora.
3: I aleshores... No, no. La gent del Museu del Rellotge també m'ha dit que, diguem que hi ha hagut una campanya de mecenatge per tot el tema de les obres del campanar, que hi ha gent doncs, que ha aportat uns diners per poder-ho fer, i que aquesta setmana s'acabaran ja totes aquestes aportacions perquè es fa una placa que estarà al campanar també dient tota la gent que ha aportat per poder arreglar aquell indret. Per tant, m'han dit que, sisplau, si podia dir, que fins aquesta setmana, encara si algú vol aportar alguna cosa, doncs està amb tota la seva capacitat de poder-ho fer i sortirà amb aquesta placa que quedarà allà enganxada, doncs, per la posteritat, perquè la gent sàpiga qui s'ha degut i qui ha propiciat que aquest campanar es pugui arreglar i es pugui visitar. Val? Llavors m'han dit que ho digui i jo aquí ho dic.
0: Perfecte.
3: Passem al dia 8, que serà el dilluns, xerrada, eduquem en família, la tecnologia, com, quan i quina utilitat té. Per famílies amb infants de 6 a 9 anys, dilluns a dos quarts de 6 de la tarda, i és en línia. Hi ha un enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament, que no el diré perquè és que és llarguíssim, per tant, aneu, si us interessa, la pàgina web de l'Ajuntament, i és una activitat gratuïta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Passem al dimarts, dia 9, el dimarts, a Cercle de Criança, Dones Embarassades, tenim per nadons i per infants de 1 a 3 anys. El de nadons es fa al Centre Cívic La Fonteta i per infants de 1 a 3 anys es fa a l'escola Jaume Balmes. Com sabeu, és a partir de mitja tarda, de dos quarts de sis o un quart de set, i podeu, prèvia inscripció, podeu anar a qualsevol dels dos. Acte de cloenta del Consell d'Infants. Això ja passem a dimecres, dia 10. El dia 10 tindrà lloc aquest acte de cloenta del curs 2025-2026, activitat emmarcada en el Pla Educatiu Entorn, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament. I el dijous tenim l'acte de cloenta del Servei Comunitari, que tindrà lloc aquest acte de cloenta del Servei Comunitari, també del mateix curs, també emmarcat en el Pla Educatiu Entorn, a les 11 hores, a la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta. i reunió informativa per pares, per famílies, pels pares de les famílies amb infants inscrits al casal d'estiu. Això també serà el dijous 11 de juny i serà a les 6 de la tarda a la zona esportiva Solanes. Qui hagi inscrit al casal
0: 11 de juny
3: d'estiu,
0: a les 6.
3: 11 de juny a les 6 de la tarda, que tu no hi podràs anar perquè estaràs treballant, però algú hi haurà d'anar a mirar a veure què diuen.
0: Ja m'ho estic apuntant.
3: O si més no, que t'enviïn la informació. Doncs això serà, com diem, el dijous 11 de juny a les 6 de la tarda a la zona esportiva Solanes, un ratet abans del nostre programa. I com sempre, els dijous, doncs l'espai que es parla en anglès a la biblioteca, el tema dels cursets d'anglès, les sardanes, etc, etc, com tots els dijous. I fins aquí.
0: Perfecte. Fet la repassada a l'agenda cultural, anem a fer la repassada, anava a dir, a l'agenda esportiva, però no.
3: Potser no caldria.
1: Ximpum.
0: Què ens ha dit Pau Ibarz, Carol? Què ens ha dit Pau?
1: Ximpum.
0: No, fes un resum, va.
4: No, ha dit tal qual això. Ximpum.
0: No, fes un resum, sisplau. Fes-ho.
1: No, ja he fet el resum.
0: Com ha acabat la jornada, la temporada? Digue-ho. Qui paga el sopar? Digue-ho.
4: Ah, bueno, clar, perquè ja l'última vegada hi havia el dubte del 2% aquest.
0: Jo crec que això
3: es mereix. Ja veus que el vaig desestimar ràpidament, perquè no vaig veure cap interès en què es produís això.
1: El Pau no ha dit res, tampoc.
0: No, està finalitzada. Està finiquitada.
3: Ja va publicar la Lliga Tu Jugues, sí. El primer, el segon, el tercer. I abans de que jo ja donés perdut el 2%, abans d'això, jo vaig ser el que vaig dir, això no, perquè va dir, estàs segur? Estic seguríssim. El Pau no deixa perdre aquest sopar. No s'arrisca.
0: És l'any que jo he quedat pitjor classificat. He quedat 15.
4: No te'n recordo cap de bon classificat, però...
0: Sí, home, tinc un parell de...
1: Això el Pau ho deu tenir, oi, els històrics?
0: Te'ls portaré. Tinc els títols a casa, però estic molt content d'haver quedat per damunt de Dani Fernández a 2 punts perquè tinc sopar pagat. I això a mi em fa molt feliç. De fet, l'últim sprint...
3: I s'ha de felicitar sobretot a la Marina, que ha quedat primera.
0: Sí, bueno, felicitar...
3: Que jo crec que val la pena dir-ho, a veure. Jo
0: crec que, aviam, tothom té un dia d'aquells que se li apareix la verge i el de més enllà,
1: el
0: i
1: papà.
0: La Marina se li ha aparegut bastantes vegades.
3: Però si llavors...
0: Perquè ha encertat...
3: Si s'apareix...
0: Feu memòria. Si no sé quants marcadors de bàsquet han encertat.
3: Si la verge s'apareix sovint, per alguna cosa és.
0: Bueno...
3: Perquè tens un abonament.
0: O una bola màgica.
3: Tens un abonament, bola, ja està.
0: Bola, bolita màgica.
3: Altres anys, ha sigut aquest, també, que ha sortit aquest any. Però no ha arribat a primer, any, però s'ha quedat per allà dalt.
4: Perdona, he fet un tercer, que no l'has fet en teva vida.
0: Però, aviam, menys de 2 anys a guanyar-la.
4: Això és cert, i orgullós.
0: I has quedat a no sé quants punts del primer.
4: A 4.
3: A 4 punts.
0: A 4 de la Marina. T'ha guanyat la Marina? T'has deixat guanyar per 4 miserables punts.
4: I no ha quedat segon per un punt.
0: Això és lamentable.
3: Si li dius això és perquè jo m'enfonsi del tot, perquè si ell és 4 miserables punts, jo són 2 miserables punts que no pagues tu.
0: Sí, home, jo amb el primer se'n
3: venien
0: 40.
3: Si més ni no.
0: Se'n venien 40 amb el primer. Ja no són 2, vull dir. Jo m'he salvat de pagar, que això em satisfà moltíssim. Puc preguntar ja...
3: No.
0: No?
3: No.
0: Quina minuta hi haurà?
3: Veus com no?
0: Bueno, alguna...
1: Sorpresa.
4: Tu tens bledes.
0: Alguna...
1: Oh, sisplau,
0: Teniu algun desig?
3: Ell un Frankfurt.
0: Caral, tens algun desig?
1: Que sopis bledes, jo amb aquest desig ja. Unes
0: però no per mi. El desig ja ha de ser per tu.
1: No, per mi és que tu menges bledes.
3: Que faré carta? Que faré carta? Perquè
1: per triar.
3: No, el seu desig.
0: Per sempre hi havia 2 plats per poder...
4: Perdona.
3: Tu a quin sopar has anat?
0: Jo he assistit a més sopars que Isaac.
3: Eh?
0: Perquè un any que sí el queixal.
4: Un any?
0: Un altre any que, bueno, no sé si seré. Ara ja estem en aquesta tessitura, ara. No sabem si aquell dia serem jo o no.
4: Absències, hi ha hagut un any del queixal.
3: Ja està. Punt. Ja està. Absències cap més.
0: Ja està. Bueno, i la d'aquest any serà la segona.
3: Ah, si no vindràs aquest any?
0: Home, si no. Ell...
3: No, ell, dic de tu.
0: No, jo no he faltat mai. Dic ell. Ell
4: no t'anticipis.
0: Ja no ha marcat el dia, per tant, no vindrà.
4: Perquè si t'hi fixes, jo faig vot de qualitat.
0: De castedat.
4: No, de qualitat. Jo fico una data. És vot de qualitat. Perquè si no reparteixes, sí, has d'anar cap on m'interessa a mi. Saps? I la cosa no m'ha sortit bé.
0: Ha sortit fatal, perquè el sopar és el juliol.
3: Però és allò que diu... Uau,
4: quasi, quasi.
0: Va, anem a fer...
3: Sí, anem a parar algú més perquè ja...
4: Sí, perquè són les 9:30, són 2:15.
0: Anem a mirar amunt, anem a mirar el cel, anem a mirar l'aigua que cau, anem a veure què ens diu el nostre home del temps, Pep Acosta, que ja té a punt la previsió meteorològica per Codines per aquest llarg cap de setmana.

0: Hola, què tal? Primer programa del mes de juny ja, això es va acabant. Arriba la seva fi aquesta temporada d'Ona Cuinenca. Això vol dir que tenim l'estiu aquí a tocar, tot i que avui no ho sembla, eh? Quines tempestes cap a la zona del Pirineu aquesta tarda. S'han superat els 60-70 litres, fins i tot en algun lloc els 80. Precaució, precaució, aquestes immediates hores encara. Hi pot haver tempestes molt fortes a moltes zones, eh? Sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, i aniran baixant de latitud. I a les pròximes hores, a prop de l'àrea metropolitana, podrien caure tempestes importants cap al Vallès. Per tant, precaució, precaució a les immediates hores. I baixar temperatures, molt notable. Moltes màximes avui que no han arribat als 30 graus ni de bon tros, eh? S'ha notat també aquesta baixada important de les temperatures. Tot això està a punt d'acabar. Les pròximes 4 o 5 hores encara durarà, però aquest front marxarà, és un front atlàntic que està a punt de marxar, i demà el dia serà molt més tranquil. Força fresca al matí, atenció, fins i tot fred a la zona del Pirineu, moltes mínimes al voltant dels 15 graus, per sota els 10 graus a la zona del Pirineu. Però demà, com deia, serà un dia molt més tranquil, poder 4 gotes al matí, molt poca cosa, aviat desapareixeran, i el dia serà força assolellat. I les temperatures demà, al fer més hores de sol, lògicament pujaran. Estem arribant ja als dies més llargs de l'any, els dies amb més hores de sol, i això es nota quan el sol escalfa. Què més destacar? Doncs que farà bastant de sol tot el dia, sol i núvols, i poca cosa més a destacar. Poder poden caure algunes tempestes al primer de la tarda, però res a veure amb les d'avui. Ni de bon tros seran tan extenses ni tan violentes com les d'avui. De cada dissabte, pujarà la mínima, ja la temperatura mínima pujarà, també pujaran una mica les màximes, ja farà un dia molt, molt clar, molt de sol, però unes temperatures contingudes, les màximes al voltant dels 30 graus, molt normals per l'època de l'any. I de cada diumenge continua la mateixa situació, no tindrem grans novetats, només algunes petites tempestes al Pirineu, tant dissabte com diumenge, un ambient força agradable de dia i fresc de nit, el cap de setmana serà fresc a la nit, i poca cosa més a destacar, no hi haurà tan moviment meteorològic com aquests últims dies, que hem tingut aquesta onada de calor la setmana passada, i avui hem tingut aquestes tempestes impressionants a moltes zones de casa nostra. Un cap de setmana molt més tranquil, amb temperatures suaus i fresca de nit. Només algunes tempestes al Pirineu, bastant aïllades i poc importants. Moltes gràcies, adeu.
1: Pep Acosta ens ha enviat la seva previsió del temps. Avui l'ha gravada a 125. Aquells tocadiscos, saps que els podíeu canviar la velocitat? Avui l'ha gravat a 125, no sé.
2: A 33 revolucions. Anava, el tocadiscos, eh? A 33 revolucions.
3: Perquè també t'he dit que se sentia molt bé. De normal està pel carrer, caminant, no sé què.
4: El piten, això... saludant.
1: Saludant, clar, el piten.
3: Per això, que jo crec que això ha fet que...
1: I avui anava molt...
2: Estava més relaxat, estava més relaxat.
3: La pluja, la pluja l'ha relaxat.
1: S'ha agafat, el Pep avui s'ha agafat el seu temps per fer el temps.
2: Estàs fi, eh?
3: Avui estàs superfia.
2: Amb això hi ha l'airpou, aquest?
1: No.
2: Airpump.
1: Airpump, per favor.
2: Airpump.
1: Airpump.
2: És brut. El clapés se'n busca, eh? L'Airbnb és molt fàcil de dir, eh?
1: No
2: la vols. T'has quedat allà, Airbnb? No.
1: No, Airbnb... Va, som-hi. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que el Jacobos ens les té preparades, i avui n'hi ha un bon fotiment.
5: Notícies del poble. Hey, I'm in love.
6: My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Doncs poca cosa. Poca cosa, i farem notícies perquè no es digui. La Casa de les Arts es presenta en societat com un espai de formació i creació pels artistes locals. Ambient,
1: la notícia en aquest moment és que està plovent molt fort a Sant Feliu.
6: Rigorós directe. Apropa't, sisplau.
3: Sisplau, ASMR.
2: Podeu veure-ho per la ventana de la finestra.
6: ASMR.
1: Déu-n'hi-do
6: la que està caient. Ara els boomers diran, eh?
1: Déu-n'hi-do la que està caient.
2: Ja parlant d'aquesta notícia, molt xula la Casa de les Arts, molt xula, la veritat. Una primera planta molt funcional i una segona planta que han mantingut
1: l'essència.
2: L'essència per dintre i ha quedat molt, molt bé.
1: M'agrada
2: molt.
1: Jo recordo, parlant d'essència, que en aquest local s'hi van viure autèntics debats polítics. De fet, recordo un ple on l'alcalde, exalcalde Pineda, una mica més, li agafa un infart allà en directe. Per tant, es va posar histèric. Vol dir que...
2: Bueno, aquell edifici hi havia de tot. Allà hi havia correus, hi va haver la ràdio una temporada, i hi havia també
4: La local?
1: Sí.
4: La local?
2: La policia local, tot estava allà, tot que estava en aquell edifici. Sembla estrany, però tot estava allà dintre. Tot estava allà
1: dintre. Allà fes reunions d'entitats, amb els regidors, bueno, allà ho feies tot. Bueno, escolta'm, l'hem d'anar a veure i n'hem de fer un bonus.
2: No, no, val la pena que hi hagi un edifici públic que tingui una utilitat i es pugui fer servir pel que es pugui fer servir.
1: Evidentment, i que sigui per les entitats. Què més?
4: El ganxo emociona i fascina el públic amb una proposta molt variada d'arts escèniques de carrer.
1: Sí, senyor. Jo des d'aquí vull felicitar l'Emma i a la Judit, perquè els espectacles que vaig poder veure a la tarda, al dematí no hi vaig poder ser, però a la tarda sí, molt bons.
4: Sí.
1: Molt bons.
2: Aquesta és l'opinió generalitzada molt. De les persones amb qui he parlat. Jo no hi vaig poder ser.
4: I jo inclús destacaria, potser per la diferència...
1: Sí.
4: La Còrcoles.
1: Sí, també.
2: Sí, la tarda aquí, un embolista.
4: Espectacular.
1: Molt espectacular.
4: Potser la destacaria marcar un punt de diferència.
2: Per espectacularitat.
4: Sí.
1: I per dificultat.
4: No, evidentment.
1: Un espectacle d'aquests el pots veure pagant 90-100 euros al Cirque du Soleil i, en canvi, aquí a Sant Feliu venen gratuïtament.
2: No, venen. El pots veure
1: gratuïtament. Nosaltres ho podem tenir gratuïtament. Ells
2: que ja ens van parlar del pressupost i
1: 12 tot. 12.000
2: euros
1: per distribuir en tots els espectacles, cosa que trobo
2: que... Si no, parlar en el seu moment.
1: Que fan màgia, perquè ve màgia gent molt bona.
2: Per això, que fan màgia realment per tot aquest tema. I seguint amb màgia, no sé si ho tenies previst també, però ja avui s'anuncia la tercera edició del Jornal
4: Ara, de Xifreda. Això anava,
2: el pressupost que hi pot haver també és màgia, perquè algun d'aquests casos jo el conec de lo que val i tela.
4: Bueno, ja podem anticipar alguna cosa? Sí. Anunciem?
1: Qui ve?
2: Tot ho pots anticipar.
4: Està penjat a xarxes.
1: Va, qui ve?
4: Entrades, primer de tot, es poden adquirir a partir del 11 de juliol. Mm-hmm. 11 de juny, perdó.
2: El 11 de juliol, els primers concerts ja n'hi podries anar.
4: Comencem forts.
1: Va.
4: Maria del Mar Bonet.
1: Coroi. Sí, això és...
4: 12 de juliol. 9 de juliol, Sara Roy, exmembre de Macedònia.
2: Macedònia és un grup que havia...
1: Sí. Els vam portar per Festa Major.
2: Sí, senyor, va actuar aquí, Macedònia.
4: 16 de juliol, Joan Garriga i Magid Fajit, fundador de Dusminguet.
1: Aquest no sé qui és.
4: Dusminguet, bueno, sonajero de colores.
1: Sí, però...
4: Home.
1: Aquest no. Bé, podria ser un poema d'aquests, una cançó.
4: Tens la de sonajero de colores?
1: Podries fer... Buscar una cançó, una lletra dels Dusminguets aquest, a veure si hi trobes. Dusminguet?
2: Ara posarà, que segurament que dirà, és aquest.
4: Sisplau, ara sentiràs això i diràs, perdona, són aquests? Doncs aquest.
3: Ara que l'estic buscant,
4: Bueno, mentre la Carla ens busca, avancem. 23 de juliol. La vam tindre aquí. Marina Palau.
1: Molt bona. Molt bona, sí.
4: I acabem 30 de juliol amb Cel Obert.
2: Sí, que jo també he sentit anomenar.
1: No sé qui és.
2: He sentit anomenar també.
4: Sonajero de colores, Dusminguet, Joan Garriga i Majid Fajit.
7: Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae, escondido lo lleva, como cantaba el Bolita.
2: Deuen ser altre tipus de cançons per això, perquè el festival és íntegrament en català, eh?
1: T'asseguro que aquest no hi aniré? Però, sisplau. Treu això, que ens tancarem a l'horari. Ja està bé. No, aquest jo no hi aniré. Jo crec que han apostat molt fort per la primera i segona i tercera edició. Els altres,
2: Primer i tercer concert.
1: Primer i tercer concert. I la Marina Palau també, per als altres
3: dos. Han apostat molt per tots. Sí. L'únic que poder... No,
1: econòmicament?
2: Estils. No estan conegut. Segurament no estan conegut.
3: No sé,
2: a veure, econòmicament no crec que aquest cobri menys que la Marina Palau.
3: No.
2: Però això és econòmicament.
1: Però que la primera sí.
2: No, que la primera segur.
3: Sí, la primera,
2: jo sé que s'ha tantejat per les jornades Fabra alguna vegada per venir i no ho podíem assumir. És així de fàcil.
3: I la Sara Roy també, no ho sé.
1: En fi. Segur que serà un èxit i l'espai és increïble, per tant, doncs, a gaudir d'aquests jardins i a gaudir de la música i de la cultura. Què més?
2: Ja està aquí, no?
4: I fins aquí.
1: I fins aquí, doncs, fetes les notícies del poble, anem a fer les policials, anem a veure què ha passat a Sant Feliu.
8: Notícies policials.
1: Una notícia d'aquelles que t'agraden a tu. S'intercepta un vehicle que fugia d'un control policial.
3: Era ell.
1: T'agrada a tu. No eres tu, però...
4: Ah, veiem si eres tu.
1: No.
4: Amb la foto... I et van fer la fotografia després.
1: No era jo.
2: No, no, perquè no tenia carnet.
1: No. Espera. La policia local va interceptar diumenge passat un vehicle que es volia escapar d'un control policial. Això és a Sant Feliu de Codines, eh?
3: A la rotonda.
1: En les comprovacions efectuades es va constatar que el conductor circulava una... sense permís de conduir. El vehicle tenia la ITV caducada des de feia anys.
4: Dos, en porta dos. N'hem tingut de rècord, eh? Veiem si anem.
1: I aquest presentava un mal estat per circular.
4: Ja està, només era això?
2: No, perquè l'assegurança no la devien mirar.
4: No hi havia estupefaents, ni alcoholisme.
1: No, la notícia diu això. S'han tramitat les denúncies corresponents i s'han adoptat les mesures previstes per la normativa vigent. La policia també ens diu que ha col·laborat amb el desenvolupament del Festival d'Arts Escèniques del Ganxo, garantint el correcte desenvolupament de la jornada, que s'ha celebrat sense incidències. I ara ens passen el resum d'aquella notícia que ja vam mig tirar la setmana passada, l'intervenció amb bombers en un rescat d'un ciclista. La policia local diu que va participar en la intervenció conjunta amb bombers en el rescat d'un ciclista que va patir una fractura a la cama en una zona boscosa propera al camí de les Alies i de difícil accés. L'actuació es va portar a terme de manera coordinada, permetent la seva evacuació amb seguretat. Ens diuen que recordem la importància d'extremar la precaució en activitats a l'entorn natural i de seguir sempre les recomanacions bàsiques de seguretat, especialment en zones forestals o de difícil accés. I fetes les notícies policials, si us sembla, anem a fer l'editorial de Don Dani Feroll.
9: El contrapunt. Amb Dani Fonoll.
2: Doncs avui parlarem d'un tema que, perquè em formo part d'aquest grup, em preocupa.
1: Habemus Papam.
2: No,
1: no,
2: no és d'aquest. I que preocupa molta gent de Sant Feliu.
1: Va.
4: La bellesa, alopècics.
2: La bellesa activa, un repte de tots. Sant Feliu de Codines és un poble que supera els 7.000 habitants. D'aquests, més d'un miler són persones grans. És una realitat demogràfica que no podem ignorar i que ens obliga a reflexionar sobre quin paper ocupen els nostres jubilats en la vida social del municipi. En els darrers anys s'ha parlat molt i amb raó de les necessitats dels joves, de l'educació, de l'habitatge o de les oportunitats per a noves generacions. Però potser no dediquem la mateixa atenció a un col·lectiu que representa una part molt important de la nostra població i que cada vegada serà més nombrós. La vellesa activa no és un luxe. És una necessitat. Sabem que mantenir una activitat física regular, exercitar la memòria, participar en activitats culturals i conservar una vida social activa contribueix a una millor salut física i emocional. També ajuda a prevenir situacions de dependència, a combatre la solitud i a mantenir l'autonomia personal durant més temps. Per això és important reconèixer la feina que es fa des del Casal de la Gent Gran. En gairebé 400 associats ofereix activitats de memòria, ioga, gimnàstica, informàtica, activitats manuals, tertúlies, idiomes, cant coral, sortides culturals, viatges, etc. Una oferta diversa que moltes poblacions envejarien. Però també hi ha una altra realitat que mereix una reflexió. Malgrat el nombre d'associats, moltes activitats compten sempre amb les mateixes persones. I a la darrera assemblea només hi van assistir una trentena de socis, dels 400. Això ens porta a una pregunta incòmoda però necessària. N'hi ha prou amb oferir activitats? O hem de trobar noves maneres d'animar les persones grans a participar-hi? Probablement la resposta és que cal actuar en les dues direccions. D'una banda, les institucions han d'entendre que invertir en la gent gran no és una despesa secundària, és una inversió en salut, benestar i cohesió social. En una societat cada vegada més envellida, els municipis han de desenvolupar polítiques específiques que promoguin l'envelliment actiu i facilitin la participació de les persones grans en la vida comunitària. Però, per l'altra, També cal recordar que cap activitat, cap casal i cap política pública poden funcionar plenament sense la implicació de les persones a qui van dirigides. Participar, compartir experiències, aportar idees o simplement assistir a una reunió és una manera de mantenir viu un espai que existeix precisament per donar resposta a les seves necessitats. Potser el veritable repte no és només programar més activitats ni aconseguir més recursos. Potser el repte és construir una cultura en què envellir no signifiqui anar-se retirant de la vida social, sinó continuar formant-ne part de manera activa. Perquè la qualitat d'un poble no es mesura només per com cuida els seus infants o els seus joves. També es mesura per com acompanya, escolta i valora les persones que han dedicat tota la vida a construir-lo. I aquest és un repte que ens implica a tots.
1: Totalment d'acord. Sí. Jo des d'aquí felicito la feinada enorme que es fa des del Casal d'Avis. De fet, el meu pare hi va i està supercontent, cosa que no hagués notat jo ni un duro, perquè quan arriba aquest dia, no, em pensava que li seria... I, escolta'm, no li treguis, eh? I va encantadíssim.
4: No, no, i la piràmide poblacional s'està invertint.
2: Clar, evidentment.
4: S'està invertint.
2: La bellesa, la gent gran viu cada vegada més temps.
4: Exacte.
2: I ha d'haver activitats, i les activitats... Jo assisteixo a activitats al Casal de la gent gran... I hi ha molta gent que les fa. El que passa que sempre veus més o menys les mateixes cares. Potser sí. Veus aquestes 50, 60, 70 cares, que sempre són les mateixes, sí. I hi ha 300 que no les veus mai. Llavors, doncs, això és a veure quina manera pots enganxar aquesta gent per poder fer que gaudeixin, si més no, que relacionin amb les altres persones, perquè d'això passaríem a la solitud, que hi ha molta gent sola.
4: Sí. Jo crec que el Casal d'Avis, en aquest cas, té un gran handicap, que és la ubicació. Que segurament, quan dintre, en un futur, tinguem aquest ascensor...
1: Hi ha l'ascensor, eh?
2: Ja està, per començar allà.
4: Però vull dir, un tema d'accessibilitat, en aquest cas, segurament també és una barrera que a dia d'avui està dificultant l'accés, eh? Mm. A mi ho sembla,
2: però per rampa hi va, eh? Per rampa s'hi arriba. Hi ha persones que van amb cadira de rodes i van cada dia...
4: Però necessites ja una tercera persona que t'ajudi.
1: L'ascensor et deixarà a la porta d'entrada?
2: No.
4: No ho sé.
2: No. No, jo sí ho sé, no. Ah. Et deixa a l'alçada de la plaça del pàrquing.
4: Però l'agafes a la planta de baix.
1: Llavors podràs agafar un remuntador i arribar fins dalt.
2: No, llavors per la rampa podràs pujar fins
4: dalt. No, llavors tens la rampa.
2: Bueno, però la rampa ja hi és ara.
4: Però t'evitaràs la rampa del pàrquing com a tal.
2: La rampa del pàrquing o la que hi ha al costat, que també és prou empinada.
4: Sí, crec. No sé quina és pitjor.
2: Empinada, vull dir que però hi ha persones que hi van cada dia amb cadira de rodes elèctrica. Sí, sí, no, no manual. Perquè la cadira... Ara que parlo de cadira de rodes, felicito el xicot aquell que va amb cadira de rodes, que per fi la té elèctrica. Aquell xaval que anava tot el dia empenyent amunt i avall amb aquella pujada pel carrer Sant Pere, que té la Marina, que alguna vegada ja l'havia ajudat a pujar, ja la té elèctrica, per fi.
1: Per fi.
2: És un mal. Perquè tela, eh? Tela.
1: Vinga. Doncs, feta l'editorial, anem a fer primer de tot la secció Planàrium, d'Isaac Cobos, aquesta repassada a l'últim ple municipal. Ras curtet, no és d'aquells que passarà la història.
10: A la vila de Sant Feliu de Codines es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament els membres de l'Ajuntament en ple.
11: Em puc saltar els articles directament. Això serà un lío, oi? Bueno, farem el que podrem, oi?
12: Benvinguts a Planàrium.
4: Doncs, hora i quart de ple. Ordinari, tranquil, sense alteracions, sense cap punt, en principi, que tingués que generar cap tipus de polèmica ni generar cap tipus de debat mitjanament caldejat.
1: És que, clar, és que quan li treus l'essència que li agrada la Caral, que és la plaça, ja perd...
4: No, crec que ni es va mencionar.
1: No,
4: mira. No va aparèixer.
3: Era hora, eh?
4: No va aparèixer.
3: És que ara estic segura que hi ha molts temes a Sant Feliu a part de
4: la
3: plaça.
4: Però sabent...
1: Per cert, el dilluns és dia 8, eh?
4: I què passa?
1: El dia 8, segons...
3: Comencen a picar.
1: Comencen les... Haurien de començar les obres, el dia 8 de juny.
4: Tenim un Planàrium sense plaça. No introduïu vosaltres el tema de la plaça.
3: Però què és el risco?
4: Vam començar. Ja feia temps que no ho comentàvem, però ens agrada el trilerisme del regidor Miquel Palau... Que si
1: amb els números, ui.
4: Números aquí, números allà...
2: És bo.
4: És
2: molt bo.
4: És bo, però agafa partida, la posa.
2: A mi m'agrada escoltar-lo, perquè a més s'explica molt bé.
4: S'explica, m'ho fa molt didàctic, eh? però és feixuc, és feixuc. I aquesta vegada va ser bastant feixuc, perquè va durar gairebé 20 minuts, mitja hora, només de trilerisme.
1: Deixeu-me dir que porta un lío de números com els mitjons que porta. I fins aquí. No penso dir cap res més.
4: Saps aquell, saps
1: i si m'ha sentit, estarà molt content.
4: Saps aquell que sortia als programes de televisió comptant números i que feia...
1: Li falten les melenes.
4: Li falta això.
1: Sí, sí.
4: Continuem. Dictam...
1: Bueno, si no hem començat.
4: Sí, home, sí.
1: Encara no hem sentit cap àudio.
4: Bueno, però...
2: Ho estava explicant, home, ho estava explicant, carai.
4: Em sap molt greu, però d'àudios de trilerisme no n'hem fet cap dia. I no n'hi hauran. Dictamen per la pròrroga del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili, molt enfocat amb el que l'editorial que ha comentat el Dani, de totes aquestes persones que estan a casa i necessiten ajuda de terceres persones, ja sigui per anar a comprar, per menjar, per netejar, per higiene
2: per
4: personal,
2: per
4: el que sigui. Es va aprovar a l'empresa externa que gestiona aquest servei amb un pressupost anual d'uns 200.000 euros. 200.000 euros, i bueno, van comentar que hi havia prop d'uns 30 serveis.
2: Això, de totes maneres, ja existeix, que els vam tenir aquí, les trementinàries, eren?
1: Sí.
2: Que hi era un servei que oferien, no, aquest suposo que és municipal.
4: Aquest, exacte, és municipal.
2: Hi havia un servei privat, diguem, perquè una entitat que s'havia dedicat també a fer això i que també existeix, i que hi ha persones, que jo em consta, que hi ha moltes persones donades d'alta amb ells, i que van, però està molt bé que l'Ajuntament fixi aquest servei.
4: En aquest cas, és un servei que gestiona els serveis socials de l'Ajuntament. Evidentment, dictamen aprovat per unanimitat. Canviem. N'hem parlat avui. Dictamen per l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació del Museu de Can Xifreda. Es proposa una reforma rehabilitació amb un cost aproximat de 280.000 euros. Escoltem en què consistirà aquesta reforma / rehabilitació.
13: El projecte que portem avui a aprovació és la rehabilitació de l'edifici del Museu Municipal de Can Xifreda, un edifici modernista emblemàtic del nostre poble, construït l'any 1910 i declarat bé cultural d'interès local. L'objectiu principal de la intervenció és garantir la conservació, consolidació i manteniment de l'edifici, resolent problemes estructurals i humitats que des de fa molts anys afecten tant el funcionament del museu com a la preservació del patrimoni i de les col·leccions que hi conté. L'edifici presenta deficiències importants d'estancalitat a les cobertes, a la torre, a les terrasses i a diversos punts de la façana, fet que provoca filtracions d'aigua, degradació dels acabats interiors i dificultats per desenvolupar l'activitat museística amb normalitat. Per explicar-vos una mica a grans trets, per reparar aquestes problemàtiques s'actuen quatre àmbits. El primer serien les façanes. Es restauraran els revestiments originals, els elements ceràmics i les fusteries, respectant la imatge històrica de l'edifici amb materials tradicionals com el morter de calç. També es milloraran els tancaments i l'aïllament en alguns punts per reduir les humitats i augmentar l'eficiència energètica. En segon àmbit, la torre i a les cobertes, que són una de les parts més deteriorades. Aquí he de dir que sí que és veritat que durant aquests tres anys hem estat fent un mínim manteniment per anar resolent els problemes del dia a dia, però es referà en aquest projecte, contempla refer tota la coberta, la claraboia i el badalot d'accés a la terrassa, solucionant les filtracions que fa anys que hi ha. En el tercer àmbit hi hauria l'exterior, és la zona del jardí del museu. Es rehabilitaran elements singulars com la xamaneia modernista i el porxo, que es protegirà amb un tancament lleuger per conservar millor les espècies etnològiques exposades. I per últim, es fa una actuació dins de l'edifici. Es repararan sostres, esquerdes i paviments afectats per les humitats. Això també ho hem estat fent durant aquests tres anys, però es faran de forma definitiva. I la segona planta, bàsicament, a l'interior, l'actuació més important és que a la segona planta, que està fora de servei, es tiraran els envans que hi ha de compartimentació de lo que eren les antigues estances i serà un espai intern pel magatzem.
4: Bueno, una bona rentada de cara.
1: Jo celebro que es facin aquestes obres de millora. El museu s'ho mereix, perquè fa molt temps que no s'hi fa res. Només demano que si els sobra una mica de morter i una mica de material d'aquestes perquè no entri l'aigua, que agafin un carro i el portin fins a baix al centre cívic, que també anirà molt bé. Que quan plou allò...
4: Mira, ara mateix Ara mateix hi ha una mica lledes en el cívic.
2: Ara mateix, allò és un drama. Si no vigila, aquella, l'ascensor es pot omplir.
1: Aquella cúpula, jo no em cansé de dir-ho, que allà s'ha de fer alguna cosa, perquè entra una d'aigua i s'està arrovellant tot, vol dir que... Quan acabin el museu, sisplau, que es mirin al centre cívic, perquè fa pena ja. Què més?
4: Doncs, en aquest punt, va ser l'únic que va haver-hi un petit esbós, un petit intercanvi de cops, intercanvi d'opinions entre el govern i l'oposició. Re, suau, suau. Escoltem.
14: Això és un projecte del 2019. L'alcalde era jo i la regidora de Cultura era l'Esther Paracolls. El que va passar a partir del 2019 no ho sé, però al cap de 7 anys doncs, ens omple d'orgull que un projecte que es va encarregar a l'últim any de jo ser alcalde doncs ens sembla perfecte i votarem a favor.
15: Sí, simplement clarificar, puntualitzar que expedient, en el gestor d'expedients d'aquest ajuntament no consta ni la contractació ni el pagament d'aquest projecte que dius haver encarregat tu el 2019 i en tot cas recordar també a tu i als regidors del teu grup o partit, que el 2019 al 2023, ser ni tu o no ser ni tu, governa el partit que encapçales, que és Junts per Sant Feliu, governa fins al 2023, fins que comença aquest govern. Per tant, la responsabilitat del que va passar amb aquest projecte el 2019, que tu vas encarregar i dius que després no sap res, cosa que m'estranya, no saber res del teu partit, per tant, que és de responsabilitat saber què va passar, i en tot cas, puntualitzar això, que aquest projecte del que parles, l'exgestor d'expedients no està ni contractat ni pagat. Insisteixo que després de reafirmar que aquest projecte, dir-lo encarregant, em sembla una falta de responsabilitat haver perdut la pista a una cosa que també no consta contractualment doncs, contractada.
14: Jo he rebut un missatge de l'Esther Paracolls, que era llavors la regidora de Cultura del museu. Ella aclareix, el vam aprovar i després va venir el Covid i se'ns va girar molta feina. També m'aclareix, diu, ningú recorda del que vam passar i ens en vam sortir bé. Jo no estava al govern, a mi em van fer fora el 2020, i, evidentment, tothom sap doncs, que l'alcaldessa que hi havia llavors a mi no em deixava entrar ni per la porta, per tant...
1: Bé, jo tinc una pregunta. Quin dia primàries tindrà un projecte que és seu?
4: La plaça?
1: La plaça, vale.
4: Ah, cony.
1: És que tot
4: anava
1: que...
4: Anava a dir...
2: No, però... Estava esperant la resposta, eh?
1: No, home, clar, és que
4: estava dient, però si no s'han parlat d'una altra cosa aquest any.
1: Jo vull dir, és que tot el que s'està fent i acabant i tot, no hi ha res que sigui seu, per tant, que comencin ja les obres i que com a mínim puguem veure una cosa feta per ells, perquè, noi, sembla que tot...
4: No, aquí teòricament s'estaven tirant les pulles de que un deia que sí. Ho havia iniciat, l'altre que no ho havia iniciat... Que...
1: I no se sap.
4: En fi... dictamen també aprovat per unanimitat.
1: Bé.
4: Passem ja a part final del ple. Dictamen per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona. I tu diràs, pues ho he entès perfectament, no? Simplificant, per l'explicació que vam fer, és com una espècie de borsa de la Diputació, una borsa de proveïdors d'obres i de gran servei. O sigui, obres majors.
1: M'està quedant tot una mica més...
4: Un proveïdor, una empresa gran, d'obra major, no sí. D'obra menor, vale? És un proveïdor de la Diputació que ja ha passat tots els requisits establerts...
2: Això a vegades ho faran la Diputació, a vegades amb l'Associació de Municipis de Catalunya, a vegades, vull dir, que agafen i agafen empreses perquè facin unes feines que són les mateixes en tots els municipis i que ja pacten un preu determinat depenent dels habitants, depenent del que s'ha de fer, etcètera, etcètera. Llavors surt molt més beneficiós, evidentment.
4: I s'ha votat adherir-se a aquesta borsa. Val?
1: Perfecte.
4: Va estar aprovat amb 8 vots a favor de primària Junts per Cat i PSC i 5 vots en contra de Junts per Sant Feliu, que tenia el temor de que aquesta borsa... anés en contra dels negocis locals, però bueno, després es va declarar que una cosa eren obres menors a nivell local i una altra obres majors.
2: Les obres majors normalment no van a empreses d'aquí.
4: Exacte.
2: Perquè a l'hora de concursar no hi arriben.
4: Passem ara a la part de precs i preguntes. Molt ràpid. Junts per Sant Feliu directament no fa precs ni fa preguntes. Deu ser el primer ple. I el PSC només en fa un. I no fa pregunta, fa un prec. Escoltem.
16: Més que res, fruit d'una reflexió d'aquests dies, no? Que s'ha començat a dir ja que entrem en l'últim any de mandat i comences a revisar temes que s'han quedat al calaix i trobem a faltar el compliment de, per exemple, la promesa de l'ordenança de civisme, que s'havia de fer automàticament després del pla de seguretat. Trobem a faltar que veu dir

0: recollim el prec i el que puc dir és que sí que estem treballant amb les dues coses que has apuntat.
1: Res i curt, tampoc he entrat molt en profunditat. I acabem, a veiem si esbrineu, jo no diré res, a veiem si esbrineu un prec des del públic, per acabar. Escoltem-lo.
2: Bona tarda. Jo volia fer un prec a resultes del ple de l'últim dia, de l'últim ple que es va celebrar, i una reflexió afegida, diguem-ne. Jo crec que entre els regidors, jo he estat regidor 8 anys en aquesta mateixa taula, i entre els regidors tenim uns rols, o podem acceptar uns tractes que crec que són diferents dels que hem de destinar com a regidors a la ciutadania. I en el ple passat, jo estava veient el ple fora, per YouTube, i vaig veure un regidor o regidora, no vull dir aquí perquè és igual, i la persona que va fer-ho ja sap que va fer-ho, fent un senyal despectiu cap a una persona al públic. I en tant que, com a càrrec electe, pues no toca, però que a més tampoc s'entenia el context perquè no, i està bé que sigui així, diguem-ne, no es veia què passava al públic, i va fer un gest despectiu conforme a aquella persona o persones o qui fos estaven bojos o boges. Jo crec que això sobrepassa tots els límits, no sé si de la cortesia o de, bueno, no sé, a altres llocs demanarien que plegués aquesta persona. Jo no demano que plegui ningú. Jo dic que com a càrrecs electes que sou tots, entre vosaltres us falteu o no us falteu el respecte, anant bé no. Sí, pot ser. Jo he sigut regidor i me l'han faltat. Jo crec que almenys sempre he intentat no faltar el respecte als altres regidors. Però dels regidors als ciutadans em va semblar totalment fora de lloc. I us demano que tots treballeu i feu el possible perquè no torni a passar més.
1: I aquest prec va quedar sense resposta.
3: Per part de ningú. Bueno,
1: Jo desconeixia aquest fet perquè parlava d'un ple previ. Mira que, clar, jo els escolto, no els veig, i parlar d'alguna cosa visual que es va veure, bueno, però no va tindre resposta.
3: Les maneres no s'han de perdre mai, i menys un càrrec electe, com diu el Pau, per respecte, perquè la gent t'ha votat i estàs allà representant el poble. Crec que, o sigui, qualsevol falta de respecte a una persona que, o un assistent d'un ple municipal, és que no sé, és que... Bueno, on estan els límits, no? No ho sé.
1: I fins aquí el que crec, si no vaig errat, l'últim plenàrium de la temporada?
3: Sí.
1: Correcte,
3: sí, sí,
1: oi?
3: Sí, perquè el proper nosaltres no hi serem i, per tant, la repassada no sé qui la farà, però nosaltres no.
1: No.
3: En fi, va, seguim endavant, anem a encarar la recta final del programa, anem a parlar-ho... Com hem dit a l'editorial, anem a parlar d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, que això serà en breu, això el tindrem d'aquí dos dies aquí, i per tant n'hem de parlar com toca. Som-hi. Tenim 30 segons de sintonia i canviem de registre. Som-hi.
4: L'entrevista.

0: sirvan tu...
1: I com deia en l'editorial, precisament aprofitant aquesta visita papal i el debat que ha generat, avui volem parlar de fe, de vocació i del futur de l'Església. Ens acompanya l'Albert Carreras i Barbany, un jove català que va estudiar arqueologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i que actualment cursa el 5è any dels 7 anys de formació al Seminari Diocesà de Terrassa. L'Albert forma part d'una generació molt minoritària de joves que han decidit seguir aquest camí del sacerdoci en un moment en què les vocacions religioses lamentablement disminueixen. Les esglésies tenen menys fidels i moltes parròquies afronten un futur incert per la manca de relleu. Amb ell parlarem del seu camí personal, de la realitat dels seminaris, de la situació actual de l'Església i també, com dèiem, de la visita del Papa Lleó a Barcelona. Albert Carreras i Barbany, bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit.
1: Saludar-te des d'aquí. Deixeu-me dir que l'Albert no és de Sant Feliu de Codines, però és d'aquí al costat. És de Bigues i Riells, per tant, el tenim... El podem dir que
2: de
1: és
2: Riells,
1: de casa. De Riells, perdó. Ja.
3: Això s'ha de diferenciar, eh?
1: Sempre hi ha aquesta tibentor entre els de Riells i els de Bigues, oi? Sempre. Això passa, eh? Això passa en els pobles petits. Comencem...

0: Albert, com passa un estudiant d'arqueologia de la UAB, com dèiem a la presentació, a voler convertir-se en mossèn?
1: Bueno, per fer-ho ras i curt, perquè és una història molt llarga, jo crec. Jo crec que va ser al cap i a la fi, quan parlem de vocació, és... Sí, podríem parlar que és una història d'amor al cap i a la fi. Uh-huh. I, per tant, quan comences a conèixer una persona, en aquest cas, quan coneixes a Déu, sempre et va fent entrar i quan coneixes un, el vols conèixer més. I, en aquest cas, jo ja estant a l'autònoma, va haver un moment que Déu em diu jo he donat la vida per tu, tu què dones per mi? No? Una vocació, al cap i a la fi, és una crida a alguna cosa, és un servei. Per tant, tu què em dones, que jo t'ho he donat tot, no? I en aquest moment va ser el moment de dir, pues, si m'ho dona la vida, pues jo us dono la vida.
0: Hi ha algun moment en concret que et va fer decidir aquesta decisió? Hi ha algun moment que diguis, pum, fa aquest clic?
1: Podríem dir que sí. O sigui, al cap i a la fi... La vida cristiana és una preparació que va durant tot el... O sigui, des del principi es va preparant, però sí que normalment hi ha un punt clau, no? Que seria aquest punt... Jo va ser a Tézé, és un monestir que hi ha a França, a la Borgonya francesa, i anava a la parròquia de la Garriga, i allà, pues, a l'estiu hi anaven cada any, i allà va ser el moment, no? Que dius, ostres, pues, realment em crida alguna cosa més.
0: El moment que decideixes fer aquest pas, com ho rep la teva família i els teus amics? Com ho veuen, aquesta decisió?
1: Va ser un moment complicat. Jo a casa no som molt catòlic i va ser un moment complicat. Sí que vaig passar uns anys amagant-ho bastant i vaig anar parlant amb diverses persones, però perquè és una cosa el que ve a la fi que avui dia costa d'entendre. Vull dir, el sentit del sobrenatural avui dia no està gaire cultivat i dir-li a algú que tens una vocació, alguna cosa que no és tenir un cotxe, tenir una casa, tenir una feina i tenir una dona i fills, doncs és bastant extravagant, no? Que ve a la fi. Mm. I pues, al final, quan ho dius a casa, també és cau una mica el món a terra, però els pares tinc la sort que m'estimen bastant molt. I acaben acceptant, no, la voluntat dels fills.
0: Què és el que més t'ha sorprès del seminari i què és el que més et costa? Perquè hi portes 5 anys de 7. De fet, jo quan m'ho has dit, 7 anys de carrera per arribar a ser mossèn. Hosti, és una carrera molt llarga, eh?
1: Sí, no està mal.
0: Déu-n'hi-do.
1: No és medicina, però...
0: Quasi bé, eh?
1: Quasi bé. Sense el mir.
0: Què és el que més t'ha sorprès i el que et costa més?
1: Jo vaig entrar al seminari sense saber ben bé que era un seminari. Per tant, què em va sorprendre? Em va sorprendre una mica tot. Jo vaig entrar a la vida eclesial de cop i volta, no? Al seminari, vaig començar a veure altres realitats que no eren la parròquia de la Garriga. I una de les coses que et sorprèn més, i també una de les que costa més, jo crec que és la comunitat. Vull dir, ara mateix som, vivint aquí, som uns 13. I per tant... Vull dir, no coneixes molta gent, que cadascú és fill del seu pare i de la seva mare, però, a més, tot això et va llimant a tu i et va... i te'n vas adonant compte de quins punts tens febles i quins punts tens forts i cap on... Per tant, una de les coses que descobreixes és a tu mateix, més bé, al seminari.
0: Ser capellà és una opció contracultural avui en dia?
1: Jo crec que sí. O sigui... Com he dit abans, el sentit del sobrenatural no està gaire conreuat i no es té gaire en compte. Sí que es creu molt les energies i tot això, però no és una relació personal. L'energia no parla, l'energia no diu res. En canvi, nosaltres creiem un Déu personal que s'ha encarnat, no? I tot això realment porta a una tria que... Sí, que avui dia... Les relacions socials ja són difícils perquè realment estem en una societat bastant individualista i donar la vida per algú i per un poble pues, és bastant contracultural, sí.
0: Canviant de bloc, Albert, l'Església està en crisi?
1: Jo crec que des de fora i sense fe podríem dir que sí. Però en fet sempre es dirà que no. Sempre ha estat en crisi, podríem dir.
0: I per què creus que els joves s'han allunyat de la religió o s'estan allunyant de la religió?
1: Pel context històric, jo crec primer, sí, hem passat una guerra i una postguerra que ha dificultat molt, tant des del bàndol republicà com des del bàndol feixista, i per tant tot això també ha tingut una implicació en els joves d'avui en dia, no? Però és veritat que estan tornant molt, i això també es nota, no? Que hi ha hagut aquest aïllament de la fe i ara redescobreixen una realitat que no coneixien.
0: I l'Església s'està sabent adaptar als nous temps o està costant això?
1: És la gran pregunta.
0: Bueno, no, perquè clar, jo hi ha moltes coses que quan vaig, diguéssim, jo vaig tenir també una època en la qual doncs, estava bastant vinculat a l'Església, no? I eren pocs els que hi érem allà ajudant el mossèn cada diumenge a missa, però és que tot això ara s'ha perdut. No hi ha ningú, almenys aquí a Sant Feliu, les últimes misses on jo he pogut assistir, no hi ha ningú que estigui ajudant el mossèn. Vull dir, és una cosa que va de baixa segur. Llavors, la pregunta és aquesta també, no? Vull dir, l'Església s'està sapiguent adaptar a la mentalitat del jovent o...
1: Sí que és veritat que hi ha dues realitats bastant diferents jo des del seminari que veig, no? Hi ha unes realitats en les parts rurals, Sant Feliu, Riells i tot això és molt diferent a el que es viu a Sant Cugat, el que es viu a Terrassa, el que es viu... Jo estic ara destinat a Matà de Pere. Són dues realitats molt diferents. I crec que en aquestes realitats més urbanes els joves criden els joves. I per tant, com que hi ha bastant de jovent, s'està remodelant i reformulant la manera de presentar el misteri, de presentar l'Evangeli, que sempre és el mateix, no?
0: Les xarxes socials podrien ajudar en aquesta missió?
1: Jo soc bastant reaci, però crec que sí. No soc gaire tecnològic, jo.
0: De fet, el Papa Lleó la setmana passada va fer un discurs on parlava de la IA i no la deixava molt bé. Al contrari, ens convidava a no utilitzar-la gaire. Per tant, em sorprèn, no?, missatges com aquest amb una aplicació, amb una tecnologia que a dia d'avui està revolucionant el món. Llavors, per això t'ho preguntava abans si l'Església s'ha sapigut o s'està sapiguent actualitzar.
1: Que l'Església sempre dona prioritat a l'home, no? I per tant, o sigui, com a humanisme integral i com a, o sigui, el centre del món és Déu, que es revela en els homes, no? I per tant, quan el Papa Lleó, amb l'encíclica aquesta que ha tret, doncs diu això de la IA, és perquè està substituint la intel·ligència humana per una intel·ligència artificial. No perquè no es pugui fer servir, perquè com a eina és bona i és útil, sinó com a substitució per ple d'estudiants, entre nosaltres ens trobem que, bueno, que diuen, bueno, ja he fet el treball i per què me l'ha fet la intel·ligència? Això no és un treball. No, doncs és aquesta substitució. I per això jo penso que sí que és bona les xarxes socials per transmetre el missatge de l'Església, però sempre amb moderació i tenint en compte que no tothom pot parlar de tot ni de totes les maneres, no?
0: Sí, senyor. Albert, falten mossens a Catalunya? La situació és tan preocupant com es diu?
1: Hi ha molt poc clergat, sí.
0: Quan sou? Que, de joves com tu, estem parlant de que tens ara tu 20 o 30 i pocs.
1: Jo en tinc 27.
0: Sí. 27. Quants joves hi han com tu en el seminari? Que siguin de Catalunya, eh?
1: A Catalunya sencera.
0: Si ho saps, i si no, allà on estàs tu, evidentment.
1: Sí, aquí a Terrassa ara som uns 20.
0: 20? Bueno.
1: Sí, i a Catalunya potser som, m'inventaria el número, però uns 70, 60, 70.
0: Com t'imagines, doncs, les parròquies d'aquí 20 anys, Albert?
1: Doncs és una pregunta que no puc respondre, perquè tampoc, o sigui, amb la falta de clergat que hi ha, pot ser que tanquin, pot ser que de cop i volta que augmentin les vocacions, com estan augmentant els baptismes. L'Església sempre ha sigut tan fluctuant que no sabia com respondre.
0: Es pot ser creient sense anar a missa?
1: No. Et dic que no perquè, o sigui, una fe s'ha de viure, no? El predecessor, el Lleó 13, deia que que tens l'home té l'obligació de buscar la veritat. Quan la troba s'hi ha d'adherir i quan s'hi ha adherit té l'obligació de seguir-la fermament. Per tant, quan tu realment trobes la veritat, doncs, o t'hi adhereixes i t'has de seguir. I en aquest cas és assumint tota la realitat de l'Església, no?
0: Anem a parlar ara, com bé deies tu, del Papa allò, no el 13, sinó el 14, el 14è. Com vius personalment aquesta visita del Papa a casa nostra?
1: Home, té un punt d'emoció. És emocionant. I des del seminari vivim, jo crec que així, a més, com que nosaltres anem a diversos actes, doncs també poder-lo tenir a prop i al costat i a Catalunya, doncs realment és emocionant pel fet d'això que Pere ve a Catalunya, no?
0: Què representa avui la figura del Papa per tots els catòlics?
1: Diuen el mateix que ha representat sempre. Vull dir, la unitat i de tota l'Església i no se'l deixa de ser el vicari de Crist, no? Per tant, és la figura que Déu envia a la Terra com per representar aquesta unitat de l'Església per evangelitzar el món, no?
0: S'ha generat un gran debat perquè el Papa parli en català. És important, això, no?
1: Jo crec que per nosaltres, els catalans, efectivament ho és.
0: Home, Déu-n'hi-do, m'ha sorprès, eh? Totes les conferències de premsa i tot el que s'ha anat parlant perquè el Papa no volia parlar en català. I al final sembla que sí, que hi haurà un tros que serà en català.
1: I clar, parla castellà, ell.
0: T'ha sorprès o no aquesta polèmica?
1: No, ja sabem com som, no? Cadascú es coneix a si mateix i els catalans crec que ens coneixem bastant.
0: Què creus que pensaria Antoni Gaudí de tot el que passarà aquests dies a la seva obra més emblemàtica?
1: Doncs bona pregunta, però jo crec que està content.
0: Oi que sí?
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que ho hem contestat pràcticament tot. Tenim aquí també a Lisi Nuevo. Lisi Nuevo és un paleta d'aquí Sant Feliu de Codines que porta, m'atreviria a dir, quasi bé 30 anys treballant a la Sagrada Família. És cap d'obra que al llarg d'aquests 16 anys de ràdio que hem fet l'hem anat convidant en diverses ocasions i avui ha fet un esforç d'aquells molt grans per poder ser aquí en directe perquè ha tingut un problema amb el cotxe i acaba d'arribar ara mateix. I si no, bueno, deixa'm-ho presentar també, Albert, a l'Issin aquí, que acabarem d'enllaçar aquesta entrevista amb tots dos. I sí, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Parlant també d'obres, què representa aquesta Torre de Jesús dins el conjunt de la Sagrada Família, que ve expressament el Papa a inaugurar-ho? Tu que estàs allà picant pedra tot el dia, podem dir, què representa això per la Sagrada Família?
2: Home, representa gairebé la perfecció, gairebé el fet d'arribar al punt més alt que Antoni Gaudí havia somiat, que eren els 172 metres i mig, i representa això, representa, bueno, a part d'una feinada impressionant, representa una culminació, una culminació.
0: Com vius des de dins aquests preparatius per la seva inauguració? Suposo que això ha d'estar immaculat, net, polit. Sí. Com funciona tot això?
2: Bueno, es porta fa un mes enrere.
0: Un mes?
2: Sí, que es va preparant tot. S'han de fer moltes coses, moltes. A part de netejar-ho, tot i ser una obra, perquè no deixa de ser una obra, a part de netejar-ho, s'han de fer molts escenaris, molts passadissos, moltes coses, només per la visita del Papa. Molt, hi ha molt... I a part de tota la vigilància i tot el que arriba a haver-hi, perquè porta una cua, això.
0: I sí, i Albert, creieu que la inauguració marcarà un abans i un després en la història d'aquesta basílica? Albert, tu primer.
1: Home, augmentaran els turistes, segur.
0: Hi has estat? Tu l'has pogut veure o no? L'has pogut veure des de dintre?
1: Des de dintre mai.
0: Ostres,
1: no, la Sagrada Família sí, però la torre no. Les torres
0: No, la Sagrada Família ja has estat.
1: Sí.
0: Vale. I sí, què et sembla?
2: Home, també diria el mateix. Si vaig a ser així, sí, pensaria el mateix. Vull dir, a nivell turístic serà el Nova Mas.
3: Jo considero que ja la visita del Papa que va a fer basílica ja va ser un primer punt per aquesta culminació. Ara és acabar l'obra, no?, bàsicament.
2: Sí, és acabar-la. Clar, el 2010 també va venir el Papa, també es va muntar tot el sarau i tot això. Però, bueno, ara que vingui també el Lleó 14, doncs... Pues, està molt bé.
0: Què és tu que has estat a dintre, jo no hi he estat a dintre.
2: Malament.
0: Què és el que més sorprendrà els visitants quan vegin acabada aquesta torre?
2: Jo segueixo dient el mateix. Un cop arribis als 85 metres, el firmament. Tu miraràs amunt, veuràs el firmament, llavors et tocarà pujar les escales, tot el que tinguis que fer, i un cop a dalt els braços de la creu, és preciós també, a part de totes les vistes que tindràs de Barcelona, que ho veuràs tot bé. Tenim el xai que representa alguna cosa que l'Albert ens ho podrà dir, Agnus, em sembla que es diu, i, però el firmament, jo em quedo amb el firmament. Quan arribin als 85 metres.
0: Albert, t'ha tirat la pilota a casa, eh? Tu mateix. Has...
1: El xai, l'Anyell, sí, l'Agnos. Sí, m'ho dius o no, la Torre de Jesús representa, com ha dit, no, la culminació de l'obra, però és la culminació de tota l'obra de la salvació, per tant, de la història sencera. Per tant, o sigui, ja l'Anyell, aquest Anyell representa Jesús. Sempre se diu, quan a la missa, mireu l'Anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Per tant, aquest xai que ha estat degollat per la humanitat, no és la sang de Crist que ha salvat els homes. Per tant, si no fas aquesta cara...
0: Home, jo ara m'ho he imaginat, l'Issi també estava fent així amb un ganivet, dic, ostres, una obra tan maca, tan preciosa, que tant l'hem esperat durant anys i anys i anys, ostres, ara m'heu pintat aquí... Uf.
2: És realment preciós, quan...
1: Bueno, representes una creu, al cap i a la fi una creu és un element de tortura.
0: Sí, tristament, lamentablement és així, sí, sí, no, teniu tota la raó, però m'ha caigut així, eh? La torre ha caigut ara, però 140 metres avall, eh?
2: Estàs molt equivocat. Quan pugis a veure-ho, perquè pujaràs...
0: Espero que sí, és una de les visites que tinc allà en ment que haig de fer sí o sí, eh? A més, tenint-te tu allà... És que no té perdó de Déu.
2: No, no. I com triguis gaire...
3: Quan es va inaugurar el campanar per poder-lo visitar, li vaig dir que ens deu un programa allà.
0: Sí.
3: Ens deu un programa allà. El
2: Francesc m'ho ha dit 30 vegades ja, però fa 10 anys.
0: L'hem de fer. Ara deixem que passi el pap allò.
2: Sí, ara no l'hagis.
3: Hi ha prioritats.
0: Jo crec que ara seria bastant impossible que ens deixessin fer un programa allà en directe, tot i que ho teníem en la ment. I si com es viu entre els treballadors aquesta preparació? El moment que t'ho comuniquen, quan t'ho comuniquen? Que vindrà el papa.
2: Home, oficialment, potser fa un mes i pico que ho sabem.
0: Només?
2: Sí, o posa-li un mes i mig, ara no t'ho puc dir exactament.
0: Ho veig molt poc,
2: Bueno, que es va confirmar, és no sé la data exacta, que va començar a sortir per les xarxes socials que venia el papa, ens vam entrar el mateix dia que les xarxes socials, vull dir que no... I potser un mes i mig, dos.
0: I durant aquests mes i mig, dos, heu canviat o variat totalment la vostra feina?
2: A la Torre Jesús, no, perquè la Torre Jesús és una de les coses que interessa més que s'acabés, però molta gent que està treballant pels voltants, sí, aquests sí que han variat molt la seva feina. L'important era la Torre Jesús, perquè quan vingui el papa, que tampoc sé si pujarà a dalt, veig una cosa ben parida.
0: A nivell de seguretat hi ha hagut molt, hi estan havent molts canvis en aquella zona on vosaltres cada dia.
2: Sí, hi ha molts canvis, hi ha policies per tot arreu, de paisà, hi ha controls, és una passada.
0: A nivell de la seva família s'ha registrat tot, deien que estaven
2: amb clavegueram, tot això. Sí, tot això es mira, a vegades inclús es solden les tapes, vull dir que No, és una passada. Sí.
0: Albert, és un acte religiós, cultural o també polític?
1: Home, és una part de tot, perquè vull dir, la Sagrada Família anirà a tota la monarquia espanyola, aniran el president d'Espanya, el president de Catalunya i tantos més. O sigui, que té una part política que és bastant important. Digues. No, vull dir que una part política la té, segur. I una part cultural també. No sé ben bé què es farà, però no sé si hi ha Castell de Focs, o hi haurà castellers, o hi haurà... Per tant, vulguis o no, també és una externalització de Catalunya cap al món, que vingui el Sant Pare. I religiosos.
0: I quan veieu, suposo que ho heu llegit per algun lloc, aquesta visita que... Diuen que superarà els 15 milions d'euros en despesa. Entens que hi hagi ciutadans que qüestionin la visita?
1: Sí, s'entén. sí, és veritat que tot, la majoria de coses són donacions d'empreses, donacions de gent, donacions de particulars, però és veritat que una visita del Sant Pare, només per la seguretat que han dit no ara a la Sagrada Família, ja són moltíssims de diners.
3: És el Sant Pare, però això ha de ser un cap d'estat.
0: No, no, sí. És un cap d'estat.
3: És un cap d'estat. I quan ve el Macron, ostres, les despeses ningú les compta.
0: Ho parlàvem amb l'Albert l'altre dia que vam parlar. Ostres, ha arribat el Papa Mòbil, va arribar a una Barcelona. Està amagat en un lloc que... Suposo, també ho sap, dues persones. N'hi ha un altre a Madrid.
4: Dipòsit municipal, està.
0: Sí. Amagat també amb un punt estratègic. Vull dir, clar, la segura... O sigui, m'agradaria parlar amb el que porta el cap de seguretat de Mossos. Perquè hi deu haver un desplegament. Clar, vull dir...
4: 6.000 Mossos hi havien assignats.
2: És increïble. A part dels Mossos, hi ha la Guàrdia del Vaticà, la Policia Nacional...
4: Sí, sí.
2: Els segurates...
0: Un cap d'estat amb la real crisi que hi ha. Sí, que jo crec que ja, com parlàvem ara a l'entrevista, amb la fe i amb el jovent, que cada vegada menys doncs, assisteixen a les esglésies, em sorprèn tot aquest moviment i que arribi un cap d'estat com ell i en canvi, hòstia, es faci tot aquest protocol.
2: Però tot i les despeses que hi hauran, perquè n'hi han moltes, jo crec que generarà
0: també,
2: més
0: també,
2: superàvit també, que despeses.
0: Sí, sí, que generaria total. Més de 100 milions d'euros a nivell de restauració, oci i de tot.
2: Sí, sí.
1: A més, tenim la monarquia que és catòlica i tenim el president de la Generalitat que també, per tant, vull dir que també són coses que influeixen en tota la república del Papa.
0: Sí, sí, sí.
4: I el merchandising que es deu fer de forma il·legal també.
0: No, molt. S'han repartit 15.000 pancartes, he llegit 15.000 per no parlar dels lloguers dels balcons que estan fent l'estiu allà. Albert, ho hem de deixar-ho aquí, i sí, ho hem de deixar-ho aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Albert. Molta sort en aquest llarg camí, 7 anys. Ostres, jo quan dic carai

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Pazmiño.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes se m'han fet molt ràpides.
2: És que dir, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
2: Bueno, han sigut dues setmanes horribles. Hem tingut exàmens. Hey, ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, hey. Podem parlar. Però hem estat fent... No sé, a mi se m'han passat... Bueno,
1: a mi no.
2: Lentíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois? 5 pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el per què.
3: Fot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina i és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és imprescindible.
3: Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla de salat.
4: No, però no és el mateix aquest. Aquest no és calvo. Aquest
2: el
4: és
2: Marc
4: gay,
2: Andreu és el calvo,
4: calvo,
2: que és gay, que és super...
3: Sí. No, vale, és veritat.
2: Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina és molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina. Yeah. És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí.
2: La Martina és el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no sé què. No.
3: Però això no és verdad.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és el cabell. És trans!
3: Hola, trans.
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, vale.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell. Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt
1: d'amor. Amb la Marta menys, eh?
2: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora. Ai, petita, és
2: veritat. Ella però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc.
1: No és
3: cert. No hi ha cap formigueta
4: treballadora. És que tu series la més Marta.
1: Però no. Jo sóc la Juliana.
2: Ja,
1: tio,
2: perquè és la que s'escandalitza.
1: Cert.
2: D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destressant.
1: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tío, vaya locura, ya de aquí, Lotus, tío, es que... Vaya puta locura! I llavors la Clara m'ha dit, en plan, que lol, són les galetes. I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
4: Oye, però... Ja ni vell, eh? Unes Lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. Sí.
3: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
4: Sí, a mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què ha dit?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles són... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan bueno,
2: això. Vale, jo accepto que Paola Pazmi és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que sóc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu, tothom riu del Roger. És que és el
4: és
2: millor.
4: Cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger, ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger
3: menys. Jo sé que esteu superengorilades amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'l veia, me'ls veia tots, tots, tots,
4: jo
3: tots,
4: les catifes
3: tots.
4: Vermelles, totes.
2: La detectiva
3: no
2: del cor.
3: Sé, no sé.
4: Totes.
1: A mi m'encanta.
4: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre la meitat de cops.
1: Cert.
3: Esclavizat.
4: En la pecera.
3: Engarjolat.
2: Bé, doncs, jo Roger Grandell, ja, perquè ho dic
1: jo. Hi haurà un duelo de Roger Grandells.
3: Jo no, ja, jo no ja vull ser pas. Jo no vull ser pas. No, jo sóc el tècnic d'ell està allà darrere que li diuen de tant en tant. Mariví, posa'm les cintons, de què?
2: És el de Sosilla. Deixem-lo, no sabem qui és.
1: Aviam,
2: no.
1: Per tu.
3: Jo parlo solat.
1: No t'ho sents, eh?
3: Calla. Sant Martín ha vingut avui perquè s'ha...
1: Sabuí.
2: Realment.
3: Esveí.
1: Sant Martín ha vingut sabuí.
3: Esveí.
4: No, no.
2: Oh, d'acord, de què anàvem a parlar?
1: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però és que sóc pobra, però d'aquí, en plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
3: Oh.
4: Sí. No treballes un montón, tu.
1: Sí, però també gasto un montón, per tant,
4: és que la plaça...
3: Un montón.
4: Jo gasto més, crec. Podem,
2: no.
4: Mira,
2: però
4: podem
2: tu,
4: obrir,
2: tu ets milionària,
4: ara mateix,
2: no ens
4: has dit? Obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
1: Vale, el passat. Vale.
3: Hòstia, jo me n'he gastat molts, aquest
1: mes, també.
3: Però molts.
2: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però
2: tinc
1: molts pendents
2: de gener,
1: per gastar. Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
3: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no se queda Suïssa, que si no se queda...
4: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365 no.
4: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: m'és igual,
4: la cafeteria de la uni val molt car.
3: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
3: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi se m'està carregant.
4: Però teniu imagine?
3: No.
2: Sí.
4: És que
2: però
4: a mi
2: no
4: només
2: em
4: surt febrer. Caca.
1: És que a mi em surt tot, en plan...
4: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
3: 4
4: estem
3: de febrer.
4: Estem a 4, eh?
1: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
3: Mireu.
4: Però com ho mires, això?
3: Entra... O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
4: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
3: T'ho ha de dir, more, què tens?
1: No, home, no m'ho diu. O
3: tens
1: sigui, em diu tot el...
3: Sí,
1: o sigui...
3: sí que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
3: Mira, despeses.
2: Tu bé, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el d'esto. Bueno, de mentre...
3: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu 69. Que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
1: aquests 4 dies
2: que creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Hola. Vale, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
4: Jo, 390 despeses i ingressos. 200 euros.
1: Ja, jo ingressos molt menys.
2: Números
1: o sigui,
2: negatius.
3: No, clar, jo ingressos que... sí, perquè ara curro, però...
4: Ja, jo també.
2: Jo però... vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
4: A l'escola, què et paguen?
3: 359.
1: Ja!
4: Està molt... Bueno, és que fas cada
1: dia. Com és la treballa del menjador?
3: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
1: Clar.
3: Però bueno. Ego que hi ha.
1: Ja.
4: Ego que hi ha.
3: Total.
1: Vale, l'altra cosa...
3: Però jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el Zara i comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
3: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal. En plan,
1: o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
3: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
4: és que en quin moment?
3: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
3: Bueno, perquè no, vas allà i...
2: Però perquè divendres vaig sortir de festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
4: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
1: Jo,
2: però,
1: aquesta
2: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... soc pobra, nois...
4: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Ah. Però, en plan, em vaig portar la beguda de casa i llavors allà... Tipo, jo sempre torno boja i... Vinga, va, jo us convido! I no vaig convidar.
4: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna...
3: De res.
2: No, jo, però perquè... Abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels. Llavors,
4: és que
2: clar,
4: això... Però això,
2: clar,
4: per què? Això per què?
1: No, és quan... que això...
2: Perquè vam sortir a festa a... On era? Era la Diagonal.
3: Ah, però la bar no?
2: No,
1: jo no.
2: Jo vaig anar a festa al Cesc.
3: Ah, sí, aquella, vale.
4: Ai, és que
2: i era Diagonal. I vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però valia 15 euros. No sé què. Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
4: 50 al final.
3: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
3: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Vale. Doncs, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
3: Molt boig.
4: De festa.
1: I entre anar i tornar, perquè clar, a part... O sigui, a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
3: no,
1: que som però, tontes.
3: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
3: El tren arriba
1: no
3: fins a Lloret.
1: Res.
4: Yeah.
3: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
4: Oh.
2: Nosaltres ho vam fer de manera rata quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
3: I després agafes un bus públic d'aquests i...
2: Que valia 7 euros.
1: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, ja eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
4: Públic.
1: No, privat.
2: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
3: En plan,
1: per
3: tots
1: els pobles
3: en plan,
1: de la
3: Barna,
1: costa.
3: Barna,
2: en plan alça.
3: Però és un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
3: Quan hi vam anar, valia 12 euros, també, eh?
2: És cert que anàvem tan borratxos de fora que ningú es va comprar.
1: Ja, és veritat.
3: Jo crec que no vaig gastar... Sí, que vaig gastar.
1: Nois, no beveu. Estem aquí dient...
2: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
3: Ai, m'ho
2: vam veure tan a fora... Teníem tan botellón a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
3: Però, de fet, portava la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
1: És veritat.
2: Tu portaves la consumició de menor.
3: No, nosaltres.
4: Que ja ens ho va intentar... Tu ja no ets menor.
2: No.
4: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
4: Com ho sentiu?
1: Jo, de moment, no...
3: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
4: Jo també.
1: En sèrio?
4: Però juro, no sé.
3: Però em va agafar una cosa, en plan, supertonta, eh? De dir... No sé. Algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
2: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.
1: Ja,
2: més,
1: carinyo,
2: però
1: que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI... Doncs
3: pues ara que tinc 18.
4: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
2: Sí.
4: Va ser amb tu?
2: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu, però ningú ens va demanar
4: el DNI. Per què era que hi ha alcohol?
2: Per la castanyada.
3: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
1: Al país, i en per país em refereixo a Catalunya lliure.
3: Digo!
1: Nació, estat i país. Estava fatal.
4: Que ens vam passar que flipes.
2: Que ens vam passar que flipes amb diners i amb alcohol.
3: A la castanyada.
1: Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
4: Perquè és un home.
3: Perquè
1: és un home.
3: Concepte nou a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
3: No, mai.
2: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
4: És gratis.
2: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
1: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
3: No
1: se m'havia acudit. I penses...
2: Clar, llavors, tu estàs...
4: Sóc rica.
1: Sóc rica, tio. Tothom m'està pagant 10 euros.
2: Si jo pago un concert... Pel mes de juliol, el mes de juliol jo ja aniré gratis.
4: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan rotllo. Tinc un pot a casa.
2: Clar, els diners en efectiu no existeixen.
1: Els diners en efectiu són inexistents.
3: Ja,
1: això
3: és cert, això és cert. A mi això em passa amb els francs, amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
2: Que valen com el triple.
1: No, jo que sóc tan internacional.
3: No, però t'ho juro, vaig allà i és com tarjetazo,
2: no, els pesos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble...
3: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res, llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets, és com,
1: vale. Sí, ja, és com, vale,
4: és Monopoli.
2: A mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar $900, una cosa així, en roba i en plan, merda.
4: Màxim però... són 1.000 euros, però...
3: Però és que 1.000 paus és una barba.
2: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar $900 en efectiu.
3: Clar.
1: A veure, espera't.
2: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els $900. 3 setmanes
3: però
2: que...
3: Però amb què polles et gastes 900 paus? Plan,
2: jo tenia
3: en
2: tot pagat.
3: En 3 setmanes.
2: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, no ho sé, no ho sé amb qui em vaig gastar $900. En roba, en el Chick-fil-A i en... No ho sé.
1: A mi em va passar això, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
3: el duty free.
1: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè total, aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
4: Jo per mi els cafès són gratis.
1: Buah. Per mi també.
2: A mi em fan mal els cafès.
1: A mi no.
4: Jo és que
2: a mi econòmicament
4: així.
2: Em fa mal. Ja. Buah, és que la Apple Pay és...
3: A l'Apple Pay és criminal.
1: L'Apple Pay ha fet del consumisme una cosa extrema, total.
2: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners,
1: però...
2: Amb el mòbil, que fas dos clics que,
1: cling, cling.
2: Que ni ho notes.
4: Jo és que ara que ho estic pensant, o sigui, és que no estic treballant, ara. I estic gastant molts diners.
3: Bueno, nena...
1: I compreu moltes coses online? No. M'imagino que li taxi.
2: Bueno, jo em passo les classes al Zalando.
4: Però el Zalando és molt car, eh?
2: Buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
1: Jo sabeu que... Jo sóc addicta a Shein.
2: I en 3 coses.
1: Oh.
2: El Shein, és que...
1: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de 2 euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
3: a mi també
1: impossible.
3: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
4: Ja veuràs la més aquesta.
3: Em vull comprar unes UGG, que valen 130 pavos, per 30 euros, saps?
2: Ja, una cosa,
4: què opineu sobre això?
2: Tu m'has dit on et vas comprar l'Stanley falsa.
3: Mhm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo i ja quan arribi...
4: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment... És real.
3: Idèntica.
4: El que passa és que és de Xina.
2: Del Hako.
3: Sí, o sigui,
4: i total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
1: Està a tope de bé, jo opino.
3: Jo, si és bona, me la compraré.
2: La Thaís en té una, que és superbona, sí. I és del Hako. Però és, en plan...
1: Però és North Face.
2: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
4: pues una amiga meva ha començat. Que no sé què, em sembla fatal. Los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
1: Aviam,
2: els petits nens també estan fent la de North Face real.
3: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
4: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
2: Les dues les faran un sótano.
3: Classisme a nivell...
4: Les dues
1: les faran un nen. Evidentment que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
3: No, jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Ja, jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
4: Jo sóc
2: una víctima del capitalisme i del consumisme.
4: És que online sempre m'equivoco. En plan...
2: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar...
3: No, jo roba mai, online, no.
4: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On està?
3: Explica, és molt bona aquesta història.
4: És increïble.
3: Vam anar com a Roda de Bar... Bueno, no sé,
4: no,
3: Roda,
4: a la Roca, a la Roca Village. No, a la Roca.
1: Ah, vale.
4: Ai,
1: què? Què dius, Martina?
3: Mare de Déu.
1: D'acord.
4: Vull dir, vam anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino tal, super... demanem sushi.
3: Sushi.
4: Sushi.
3: Què patateo.
4: Pizza.
5: pizza.
1: Pizza.
3: Va, nena, explica la puta història. Per
5: I que és el mercandrieu total. Total.
3: I total. Que reditxa, Anna Frank.
5: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem de menjar sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
3: Que l'explica ella, coño.
5: I, total, es fa esperar no sé què i em diu, estic aquí i tal. Baixo, jo sola. No hi havia ningú perquè...
3: El del globo, ai. En plan, el sí, sí. Ai, la persona.
5: La persona que està allà al repartidor.
2: Se t'ha escapat, eh?
3: No,
5: el follet tortuga.
2: Què dius?
5: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
2: És la primera persona en dir el biciclista
3: del globo.
1: No, és que això és un tema, eh? Follet biciclista.
3: El ciclista del globo o el patinet
2: el
3: elèctric.
2: El que va en patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
5: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
3: Però per què és tan reditxa? Pots explicar-lo ja.
5: I jo em sequestraran avui, no sé què. I...
1: Tia, o sigui,
3: ja. Ho explicaré jo, al final.
5: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
1: Estem fent la polla. Serà tremenda merda.
5: Que no, és divertit.
2: I es van deixar la salsa.
5: No em van portar soja. No. Que no és això.
3: Mira, ho explicaré jo real.
5: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
1: De la iglesia.
3: Iglesia.
5: I em diu, ai, creo que te veo al final de la calle, ¿vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia l'ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens va demanar juntes al sopar, i va dir, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig anar cap a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
1: Quina por, m'està fent por ara
5: mateix. I em diu, yo estoy en Badalona.
1: És real.
3: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
1: És real.
5: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolvem dinero, no sé
1: quantos. Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
5: Li vaig menjar sushi.
2: I no sé si va menjar el follet tortuga.
3: Total.
5: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
3: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
1: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
5: Oi, és una que
3: no però si les math girls, ara entenc el concepte.
1: Entens, oi?
3: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
1: Sabeu el que odio jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
3: Hòstia, us explicaré un story time ara.
1: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, vale. Però pagar per anar? O sigui, com?
2: També fa molta ràbia.
3: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
1: Ah, nana on sigués.
3: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
2: I no pots fer...
3: Fas 10, són 2 francs.
5: I a revisió.
3: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas, ens vam colar perquè normalment no n'hi ha i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
1: I la teva cosina com ho fa?
3: Té el Swiss Pass, que és com...
1: Ah, vale, com la teva mobilitat.
3: Exacte. Que, però és molt més cara
5: però
3: allà.
5: Però Suïssa no és però com en plan, hagut... el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent és...
2: No, és molt car, però va molt bé.
3: Exacte. Yeah. Però a més, Suïssa... O sigui,
1: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
3: Bueno, aviam, o sigui...
1: No?
3: O sigui, és car. Com, per nosaltres és hipercar, per ells és car,
5: que
3: però
5: el
3: és equivalent. No ho sé.
1: Aviam, realment...
3: 30 euros, 3 mesos, no.
1: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
3: Ja.
1: Que, en és molt.
5: Jo he pagat 4 euros per anar a Barna.
3: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
1: En sèrio?
3: T'ho juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, tal, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
1: Ja. Yeah.
3: Total, que bueno, vam decidir acolar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor,
1: clar,
3: què fem? I jo vaig dir, vale, doncs apago el mòbil i dic que tinc el Swisspass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
1: Però això va venir, pitjor. És real.
3: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar... i entra just un revisor que ve com corrents.
5: Ah,
3: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. En plan...
1: com si s'estigués cagant, nois, pels qui no...
3: Però en plan...
2: Ah, que t'estan gravant.
3: Bueno, sí, allà hi ha la càmera que està...
5: Ara, era una broma.
3: Sí,
1: està bé. Ah, vale.
3: Bueno, en tot cas, va ser... Pilar de Gràcies, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt, molt, molt, molt, molt car.
1: Ja.
3: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
1: Total. Sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
3: Sí.
5: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar otra vez.
3: La té mobilitat.
1: Buah, però està superbé. Jo no superbé. Sé quan.
3: O sigui, jo...
1: Està molt bé.
3: A mi no em fa
5: 43.
3: Mal.
5: 43. Per, jo per família desestructurada.
3: No. No, crec que no es diu així.
5: Què?
2: Jo per família numerosa també pago menys.
3: Jo també. Jo pago 30.
1: L'ha fet tot. Jo 30 no crec.
3: Sí, buah,
2: 30. Ai, que tonta. Ma mare està desesperada perquè el Cesc...
3: Ja...
2: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
3: És veritat.
5: Sí, no, el 21
1: ja està, eh? El 21
2: però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
3: Ah,
2: no.
3: Sí? Ostres!
1: Perquè
3: pues
1: com que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
2: Perquè es posa que ja viu per ell sol
1: clar,
2: i ja
1: clar,
2: no aconseguim els destos. I perdria els destos per la universitat de la Maria i la meva.
3: Que és la meitat, eh?
2: Que és la meitat.
3: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
5: Jo estic pagant superpoc, també.
3: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
2: 1.200.
5: Ja, que fort.
2: No està malament, 1.200.
3: No,
1: jo... A l'any. No està
3: jo el cicle pagava això i no hi havia descompte a família nombrosa.
5: Home,
3: però ara un hi pago la meitat.
5: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
1: I més, eh? O sigui,
3: les
1: és una bogeria.
2: Les privades, 2.000,
3: 13.000. La de Niki, la de Kelly.
5: Home, sí, vols anar, no vol anar a la Bat Oliva, no?
1: Eh?
5: Vol anar a la Bat Oliva.
1: No, la... crec que al final no, però...
3: Què? No?
1: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
2: Miss de Niki. Que serà el triple.
1: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Bat Oliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no?, si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
3: Bueno, però és un campus que flipes.
2: Què volia fer la Bat Oliva? Yeah,
5: és com Hogwarts.
1: Relacions públiques, màrqueting... Real.
2: Però que allà entres amb un 5, no?
1: Sí, sí, clar.
3: És privada.
5: Jo també vaig entrar amb un 5.
2: Tot això i entrar.
1: Vas entrar amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
2: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
5: Sí, no sí, passa res. Diners, és privada,
1: no passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
3: Total.
5: No ho soc, m'han dit que no ho soc.
3: Oh, qui t'ho ha dit això?
1: Qui t'ho ha dit?
5: Una persona m'ha dit que no soc alternativa i que soc una pija.
1: Què opineu sobre això?
3: El teu jersei no em diu això.
5: El meu dit tampoc. Ai. No, però en sèrio,
1: la Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
5: No, però veieu i dieu...
2: I sóc una pija.
5: És una NPC.
1: No.
5: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
2: Qui t'ho ha dit?
1: Però si vesteixes bé.
5: No vesteixo bé. Amb sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així pensant l'outfit.
3: No te'ls penses la nit abans.
1: Jo m'ho penso la nit abans.
5: No.
2: Jo m'ho penso la nit abans, així em puc aixecar.
1: O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
2: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
1: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
2: Jo sempre m'ho deixo preparat.
5: Jo miro el que està net, que combini.
1: Per dos programes?
3: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
1: Llavors, ah, vale, d'acord.
3: I així podem seguir parlant d'això.
1: Vale.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de la Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
4: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou que el fem ballar doncs, gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua

nostra, amb la feina de la redacció d'Esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant el playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UCAM. Van perdre en el segon al Palau Laugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UCAM Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja el play-off.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vila-sana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del play-off al títol de l'hoquei Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara aspiren rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: No, avui sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, playoff pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol serà al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit. Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-off descents que tenim en joc, o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off descents a tercera federació, anada de la final, i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pulata, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directe d'Eric Mora, que avançava els pobletans del marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de

0: partit, no tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Beamut i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2 que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquest mínim avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
1: I el play-off d'ascens a Lliga Elite, anada també de la final, acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elite.

0: El programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol, i és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27, i demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Irun, un Bidasoa Irun, que ha superat l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és. Moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four, toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar, la Copa del Rei és molt important per nosaltres també, està posat aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar en la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola. S'han d'aprofitar, els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molta estona bé. Es queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent, crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions, queda demà. Tant de bo puguem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats en nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats, crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí, i volem sortir amb bones sensacions, també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irun, aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible al final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo está atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cosquillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell si volia, doncs, aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat, doncs, per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrada, entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
5: Nit històrica. Ahir, a la nova Creu Alta, el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costia, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego,
6: I després, tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
7: Els arlequinats usant, i ara puc dir ens han enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els hi explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut, empantant, i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
6: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients, des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
8: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona. Havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta de Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat a la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: De moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
9: Llàstima, doncs, el resultat d'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, saben que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
10: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip, on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
11: Pues home, pues sincerament, te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és... Sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, perquè va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc en directe a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidars, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada dificilíssima davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confien en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confien en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. Lo del otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella. Y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Eso es muy importante, que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se a la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs, amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera. En el play-off d'ascens, immediatament inferior, per pujar a Lliga Elit, també s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, o sigui que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes, les jugadores que acaben contracte. Ana González, Lice Chamorro, Estefania Vanini, Sara Jankowska, Sophie Jun i Loretta Kulashim. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de 2 jugadors que va tenir el Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, sí, els idiots fer tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Palau Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot, tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: and junk. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Vinga, passem pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardó. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit, menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça, de moment, que va per davant el marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb protagonistes. Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada i que l'equip ha guanyat d'augment 1-2 al Sant Mauro.
5: Sacamos un buen resultado, con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente, subir a tercera red para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en realidad éramos el equipo menos goleado, por algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Pobla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
1: 9:33, vinga, anem a repassar amb més detall l'actualitat del bàsquet. Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies el Camp Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat, contra tot pronòstic, el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia, doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i, per tant, força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival. Però en qualsevol cas, ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència. 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
7: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor. No pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells. Perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
6: Un diumenge que serà intens perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al West Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí La Seu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca. També el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
3: No podrà ser. Ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat. I en el cas del Castelldefels, ha perdut 55-64 davant del Cartagena. L'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, noi, gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina, primer partit al millor de 3, i de moment el Vilassana, que s'avança a la sèrie.
3: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
8: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana. No?
9: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
8: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
9: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt... on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i, bueno, al final, quan tots, pues, remenen a la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i, bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
8: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha hagut manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
9: Bueno, el Fraga és un gran equip, també, i té una gran portera, i al final sabíem que seria
10: hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant. I, bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, se'ns han empatat i, bueno, a la pròrroga doncs, ens ha donat. Crec que era el que havia de ser, perquè crec que hem tingut moltes ocasions i no hem sentenciat. Sí que és veritat que davant doncs, hi ha una Neferrer que és molt bona, però, bueno, al final... és el que hi ha.
11: I ara s'ha empatat, tocarà resoldre l'eliminatòria a Fraga per intentar evitar el que deies en el teu discurs de comiat, tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vila-sana.
10: Sí, al final la setmana que venem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà, també tenen una afició doncs, que apreta i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
11: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vila-sana, ho dèiem amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tu, Maria.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
3: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1, dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
2: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Doncs boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
12: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt vallesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut, quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balar marcava el gol de l'honor de les vallesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3 quarts de 8, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la playoff pel títol. Així estan les coses.
3: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
13: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però, sobretot, tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i, sobretot, entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
14: I diumenge, pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells. Ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit, després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
15: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim una altra final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espedida del Gepi Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
16: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això ho buscarem. No? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 1:15 aquest Calafell-Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
17: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arribarà en del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
18: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si el passament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes en situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip català passa, l'altre no.
3: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes, ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada de Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
19: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès, doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que a la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat, i hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i en waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
3: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs, situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
1: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
3: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de 3 partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí que torna, pel Barcelona, s'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
3: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
20: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del -3 que van patir a casa amb el 6-9, passa al conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
3: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla, i en aquest tercer s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla, i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
0: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
3: No, puja el Canoe, i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3, 13-10, i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
21: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats, Marcel Granollers. Últim minut de programa, Anna. Què fa el Barça Bàsquet?
3: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant el Camp Murcia.
1: Molt bones notícies, i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les nostres ràdios perquè arrenca aquest programa número 175. I arrenquem el programa d'avui amb un convidat molt, molt especial. Un convidat molt gran, una bellíssima persona. I el tenim aquí en línia ara mateix i és el gran Rubén XXL. Què tal, com estàs?
2: Bé, aquí pues, passant una estoneta amb tu, que ja tocava.
1: Molt bé. Per mi, com sempre, doncs, és un plaer doncs, que acceptis atendre els micròfons d'Ona Codinenca, especialment el Disco Tour de DJ Charlie, que el tens aquí. Comencem per la primera ja, pam.
2: Vinga, va.
1: Directe.
2: Molt bé, gràcies. T'estic esperant.
1: M'estàs esperant, eh? Quan vas pensar per primera vegada, va, em dedicaré a això de la música?
2: Bueno, molt fàcil. Això, bueno, jo de molt jove... Els meus pares tenia... Bueno, mon pare li agradava molt la música i vam estar treballant... Bueno, jo vaig treballar a Andorra, una tenda de música, i ja teníem vínculs amb la música, no? Però al moment... Ell era venedor. La primera feina que va tenir a Andorra va ser de venedor de discs. I la primera vegada que jo... Bueno, jo sempre la música he estat a casa, però el primer cop que vaig dir, hòstia, jo vull estar allà, va ser un cop que vaig anar a l'Estudio 54, que jo tenia... Jo soc de Barceloneta, tota la vida. I el meu cosí treballava a l'estudio. I la meva mare, ja li baixàvem d'Andorra i tal, i, bueno, i al final ja es vam quedar aquí. I resulta que, bueno, pues quédate con el niño, no? Em va portar a l'Estudio 54, no? I jo a la música sempre m'havia encantat. I amb 12 anys, pues jo ja entrava a l'estudio. Entonces, clar, entro allà amb 12 anys i veus l'Estudio 54, que a part era la millor discoteca de Barcelona en diferència, i la música que ficaven i tal, i estava per mi un dels meus ídols, no? Raúl Orellana, pues jo de seguida vaig voler ser com ell. Amb 12 anys, jo era així dalt, ja, saps? Amb 12 anys. I, bueno, em disfressaven una miqueta, saps? L'època de... d'aquest que era més New Ways i tal, no? I New Romantics i coses d'aquestes, doncs ja em disfressaven i jo vaig entrar i jo vull estar on està aquest tio i fer el que fa aquest tio. I sí, de molt jove.
1: Recordes quina va ser la primera festa o bolo, que es diria avui en dia, doncs on vas punxar, si recordes com va anar el tema?
2: Bueno,

0: traumáticas, ¿no? Que entre una de ellas era el trauma. Y la primera vez que vaig ficar jo a la discoteca va ser el trauma, amb 14 anys o així. Perquè el tio, clar, jo anava, va parlar, si no poses, amb el seu germà. Oye, que tengo un chaval que le gusta mucho la música, que le encanta, que no sé qué, no sé cuánto, que claro, es menor, va, pues que venga para aquí y que venga a la tarde. Y bueno, em van colar allà i el primer disc que vaig ficar pues, va ser el trauma. Poca broma.
1: Tela marinera. Quin tipus de música, bueno, ja ho has dit una mica, però bueno, així
0: sí.
1: Putaràs...
0: No, digues, digues.
1: Quin tipus de música escoltaves abans de començar com a DJ?
0: Pues mira, el que escoltava mon pare en aquell moment, mon pare, recordo sobretot ABBA, recordo molt d'Andorra, era molt d'Andorra, i bueno, va començar una època... que va ser aquesta de Killer, és una estrella de ràdio aquesta, els Bangles, no, com era?
1: Els Bangles, sí. Sí, de Bangles, de Bangles o Bangles.
0: Sí, ara me'n recordo bé. D'aquest tipus de música, que li recordi, així, aquests grups així... Me'n recordo més d'aquest tipus de música, no?
1: Terra Titanic. Terra Titanic, de Terra Titanic, de Peter Schilling...
0: Sí, però això és més...
1: Això va ser més tard, ja.
0: Que això va ser més tard. Jo parlo quan era més petitet, eh? Sí. Parlo més petitet. Jo escoltava aquesta... La música que escoltava de petit era aquesta. Després, sí que, després quan vaig començar a posar... a interessar-me una miqueta a la música, vaig agafar el relleu, no? Vaig començar a explicar el que ficava el Raül, no? A l'Estudio 54, que pot ser... Per fer-vos una idea, pues, el Raül tenia la gràcia i tenia el do de ficar-te, per exemple, pues, un de l'escadinerama de Bailando, i te'n fotia un softcell, te'n fotia un Eurythmics... Havia molt de ventall, no? Te ficava un Spandau Ballet, te ficava un Michael Jackson, te ficava, bueno, Fergó de Llaca, te ficava, no sé. Era molt variat, però el tio ho fotia tan bé, ho feia tant per Primes, no sé, ficava, després també ficava, més endavant va ficar els 242, el fotia els Digerep, és que era tan brutal el canvi de música que fotia el tio, era molt bo, tio. Bueno, és molt bo.
1: I enllaçava un amb l'altre? O era rotllo Cat Mix i Corto i pongo la otra?
0: No. Aquest no, tio. A part, era molt complicat perquè fotia Italo, també. A aquella època, bueno, un disco que ficava molt, que jo vaig comprar el Puls, no, l'Hipnosis, el Puls, un que vaig comprar a Andorra, perquè només vaig trobar allà. Perquè abans era més complicat trobar discos d'import, no? I el tio, hòstia, aquests temes tenen un break. No és com ara, que un patró, no? O ficaves allà o ja se t'embolicava la troca, no? I el tio, hòstia, no recordo ni una mescla que se li anés, era molt fi. A part, el mesclador del Studio 54 no era com nosaltres, que tenim ara de màquines. No? Era, bueno, el meu cosí em va pujar. Era rotatori, era com les taules aquestes d'ara, no?
1: Sí.
0: I et dic, el tio, per mi, hòstia, és que fotia tan bé. T'ho dic en sèrio, eh? I ell va ser els primers tècnics que vaig veure allà. El tio per mi, era un visionari, no? Era un tio que, hòstia, que ho feia tan bé. I jo em vaig enamorar per ell, no? Després sí que he tingut, doncs, bueno... altra gent que jo m'he pogut, com es diu, influenciar o m'ha agradat, però el que vaig dir, també un noi que també em va ajudar molt, és el Joaquín de Provisional, aquest era que jo vaig aprendre molt d'ell també, perquè ell estava a Provisional, el que era l'Skylab, que després vaig entrar jo allà,
1: sí. I
0: jo me vaig emportar de tècnic de so. Quan jo anava al Verdi, quan anava a altres discoteques, era que el bypass, doncs és el que em muntava, la vaig emportar perquè era un crack, no? Però bueno, a nivell musical, ja et dic, era brutal, el Raül era brutal, brutal.
1: Tens alguna anècdota divertida o surrealista que t'hagi passat en una cabina?
0: Bueno, a veure, sempre explico... Home, m'ha passat de tot. A mi m'ha passat de les que te puc explicar i les que no te puc explicar.
1: Ja.
0: Tens la que són top segle, no? Però una molt divertida és que, bueno, vam anar a València a punxar, vaig estar a Heaven, però abans, bueno, vam fer la ruta, no? Vaig anar a punxar a Spook, vaig anar a Heaven, i no sé si aquest cop vam anar també a l'Activi, o vale, no me'n recordo. Ja, hòstia, fa molts anys, però penso que aquest va ser... Spook i Not, m'assembla, eh? I resulta que, bueno, pues, arribo ja, jo pensava que jo era, com te diria jo, la imatge que tenia jo, no?, de València, de Rotor de Calao, pues, clar, no es quadrava, no?, perquè era un Spook i jo era, no era una... Jo m'has acostumat a l'Anònim, a l'Escòrpia, saps?, que són les discoteques molt...

0: guapas, allà, hòstia, era com més barrac, no sé, no? No, la imatge es parlava més, no?
1: Yeah.
0: I arribo al Heaven i, hòstia, i la imatge era com, hòstia, tio, això, hòstia, m'esperàvem però moltíssim més, no? Però què passa? Doncs pues començava a punxar jo amb el Peter, que en Pau descansi, i, hòstia, s'escoltava bé, no? I, hòstia, s'escolta molt bé, no? I amb una baixada d'aquestes que dius, hòstia, això que baixa, baixes el volum, no? I li dones a ganància, i estava rebotint a la discoteca, eh? I, hòstia, començo a pujar, saps? Començo a pujar, i jo, tio, no tenia fred. No és una... Jo, i estava a meitat del fader que anava pujant, i jo dic, hòstia, però com està? O sigui, que deies, però si està això com està, no? I anava pujant, i allò tirava, i dic, hòstia. I just quan peta el disc, no? Pam! Hòstia, allò, i m'aquí mirant aquí moment el Peter, pobret, i m'aquí mirant i dic, hòstia, es van caure els gots i tots, allò, del muló. I si clonava, allò que dius, no m'ho esperava, un garito entre tu i jo, eh? Que primer era la decepció de que, hòstia, m'esperava més, no? Perquè més, yeah. No? Però després, quan vaig dir, ara entenc, el de 16 vàlvules, no? 12 scoopies, no? Heaven, no? Perquè sonava jo, però brutal. El primer assaig, jo dic, hola, m'he quedat sorprès, no?
1: Ja. Yeah.
0: Molt sorprès, no? Una anècdota divertida i, hòstia, em va dir que, a part, tothom, tota la pista anava mirant a la cabina, saps? Anava mirant i dient, hòstia, com dir, hòstia, aquesta... com sona això, no? Com... I quan va parar, tothom es van quedar com, saps? Hòstia, es van despentinar tots, no? Va dir una forma molt divertit. Va riure molt, però espectacular, eh?
1: Molt bé.
0: Per dir alguna cosa, així.
1: Sí, no, està bé. Com és un dia normal a la vida de Rubén XXL quan no està actuant?
0: Bueno, és molt, molt fàcil. Jo treballo el port. I la veritat, pues, bueno, pues, ara, gràcies a Déu, vaig del torn al matí, m'aixeco molt d'hora, 2:15 de 5.
1: Uf!
0: Sí, per això també que la meva feina és complicada. I ara plego, normalment, surto a la 1, i si em fan doblar, pues, plego més tard, faig 13 hores.
1: Uh-huh.
0: Quan tinc lliure, pues, plego a la 1, pues, intento pues, fer feina, no? Buscar música... anar a buscar la dona i intento pues, bueno, pues, avançar pues, amb tota la feina que tinc que fer cap de setmana, no? Pues, preparar-me coses,
1: sí.
0: intentar fer algun vídeo, que això sí que m'acosta molt més, perquè, hòstia, a la meva feina, gràcies a Déu, no em fa falta que vagi de 21 botó, aleshores tinc que fer un vídeo, tinc que afaitar-me, vestir-me, bueno, fer les coses que toquen per punxar, no? Però sí que és veritat que jo no paro, o tinc reunions, o tinc... una vegada acabo la feina, o vaig a l'estudi a fer música, ara mateix hem fet dos discs, aquesta setmana he fet dos... Bueno, la setmana passada vaig acabar un remix de Voyage Voyage amb el The Bastard, i el dimecres vaig estar amb la Cole, Alex and Cole, i vam fer un remix de l'Adesso, de Lose My Mind. Vull dir,
1: home.
0: No em paro. Sí, no, molt xulos, ja les passaré. Molt xulos, ha quedat molt guapos. L'altre ja, la setmana anterior vaig estar fent un remix del Dune, del Keep the Secret, que vaig ficar al BRF. No, bueno, abans, bueno, no paro. Jo, saps que sóc un cul inquieto i no paro de fer coses.
1: Bueno, això és
0: sí,
1: bo.
0: Però, bueno,
1: això és
0: sí,
1: bo.
0: Però bueno, vaig de cul. Si vull continuar fent o punxar, doncs tens que anar, tens que fer coses.
1: Has de fer coses.
0: Per la teva gent, perquè també li donis coses, no? Pot ser sempre... crec, remember, si pots fer alguna coseta més, actualitzar
1: més
0: coses...
1: Sí.
0: Sí.
1: Què és el que més t'agrada de posar música davant del públic?
0: El que més m'agrada? Bueno, pues, la reacció de la gent i que jo... Jo intento estar de festa amb ells. Jo, per mi, punxar, sí que és veritat que, hòstia, actualment s'ha desvirtuat una miqueta, perquè hi ha molt postureo i tal... I la veritat que jo no sóc un DJ, jo ho sento o no ho sento. A mi se'm nota molt, saps? Si jo estic a gust i estic de festa, doncs jo sembla que estic amb tu de festa, saps? Sembla que...
1: Sí, que no estiguin tots estàtics allà amb el mòbil filmant i
0: Jo intento buscar una miqueta que siguin còmplices amb mi, que estiguem els dos, saps, a la una, i que, hòstia, que tu estiguis mirant-me allí i jo t'estic mirant a tu, i que i vamos per arriba i tal. Que sigui una connexió, no? I que, estem de festa els dos, no? Jo penso que és el bonic. No m'agrada molt ara pues, aquest postureo que hi ha, que m'he fet una foto, jo te la puc fer, la foto i gravar vídeos, però no m'acaba. Prefereixo estar donant el 100% en tu, passant-nos de puta mare, els dos, que no está dient a les xarxes socials que, hòstia, mira, que no estic, és que, mira que, no, ja la gent que vingui, que s'ho passi de puta mare, ja me dirà, això, jo soc de la vella escola, saps? Això no, de boca a boca, però sí que és veritat que les redes socials, pues, per una cosa van bé, però per això penso que no anem bé, perquè ara ja no, com te diria jo, el DJ ja no necessita tant fer-ho bé, sinó necessita més tindre un màrqueting xulo perquè tindrà bolos. I això, pues, qui vulguis o no,
1: És el que
0: pues
1: t'anava a dir.
0: repercuteix.
1: És el que
0: Sí.
1: t'anava a dir, no? Ha de ser més que un DJ, també ha de ser, actualment, ha de ser creador de continguts, també, no? I,
0: Correcte,
1: ostres.
0: correcte, correcte, correcte. I aquest és el que m'ha donat pena perquè no té res a veure una cosa, no? Amb l'altra. Què té a veure? Que facis un vídeo posant dos temes i després, a millor a la pista, pues, no saps portar una sessió, no? Jo,
1: Clar.
0: hòstia, mira, no sé. Jo penso que això s'ha desmadrat molt. Però bueno, cadascú ho respecto, no ho comparteixo. Jo intento fer, ho tinc que fer, però intento fer coses, pues, bueno, pues, que vagin amb mi, no? Sé jo, no? No tinc que vendre't, no sé, que m'ha fet molta il·lusió, perquè tal, hòstia, ja sé que fa il·lusió, no? Si no, no punxaria,
1: Evidentment.
0: no? Però, mira, però, bueno, no soc gaire, saps, d'aquestes coses. Però bueno, ho respecto, s'ha posat de moda i és el que hi ha.
1: I
0: Ja
1: això que
0: està,
1: deies de la
0: no?
1: connexió, ara que ho dius, jo quan punxava abans el Godre, és veritat que quan estàs amb la gent i la gent que està asseguda i tal, i et comencen a veure bellugar-te i ballar, comencen, coita, se'ls hi comença com a encomanar, no?, el ritme, en certa manera. Vull dir que és important això
0: Bueno,
1: que deies de la connexió amb el públic, no?
0: sí, perquè pensa, a veure, jo sóc el DJ de l'antiga usança, no? Jo he sigut el DJ que acabava... Jo m'agrada tant punxar, que jo acabava, per exemple, faig una idea, jo acabava d'escallar, després m'anava a punxar a l'Anònim, de l'Anònim anava a l'After, després tornava a punxar, i què passa? Sempre buscava, pues, hòstia, pues, aquesta connexió, no? D'intentar pues, passar-ho bé, de que jo m'ho passés igual de bé, perquè si m'ho passo jo bé, això vol dir que tu t'ho estàs passant bé, perquè jo estic gaudint, estic disfrutant. I és una mica egoista, però és així. Si jo no estic passant-m'ho bé amb tu, o no estic fent-ho passant bé, estic patint. Perquè jo
1: Clar.
0: no veig la pista com la vull, no veig la gent que m'està responent com vull, jo
1: Clar, ja et sents
0: estic patint.
1: incòmode, ja et sents
0: No, no,
1: incòmode, ja.
0: sap el que et parlo, no? Que va, hòstia, no em ballen, no, tal.
1: Sí.
0: I clar, quan jo aconsegueixo que, hòstia, que tothom estem de festa i jo estic amb tu de festa, que per mi punxar és estar amb tu de festa, m'explico? Aconsegueixo aquesta unió i aquest feedback, i, hòstia, és el que més m'agrada, m'entens? És el que més gaudeixo, el que més disfruto. Que se'n va un disc, pues se'n va un tema, no passa res, però la gent t'ho agraeix, vinga, va. No, perquè ets natural, m'explico? I
1: Exacte.
0: intentes fer-ho al màxim i la gent s'ho passa molt bé amb tu, i és el que jo crec que té que ser un DJ, no?
1: Sí, exacte. A veure, que ja m'estic perdent. Hi ha algun
0: Digues,
1: tema
0: digues.
1: teu del qual et sentis especialment orgullós?
0: Fet per mi?
1: Sí.
0: Bueno, varios. Que és que saps què passa? Que cada tema té una
1: Aquell que
0: història, no? Per
1: diguis,
0: exemple,
1: hosti, aquell és, aquell em va
0: què he fet jo,
1: quedar...
0: eh? Què he fet
1: Sí,
0: jo?
1: sí.
0: Bueno, què he fet? Què he fet? Sí, home, actualment el que em representa molt és el Viva la Vida, no? El Viva la Vida, el remix que hem fet amb els... Home, aquell és molt roent. És molt Viva la Vida, Viva la Màquina, no? És molt happy, és molt... No sé, té màgia, no? Aquell és el que actualment és el que està trencant, però li he fet molts, hòstia, li he fet, el que també m'agrada molt és el Mastu Wolves, Sky Party, també he fet un remix de Radiador, també m'agrada molt amb Alex and Cole. Cada tema, per exemple, el que fa molt de temps va funcionar molt meu, és el Will Be Friend, que era molt comercial, molt cantadet, que va fer amb el Jordi Robles. Cada tema té la seva cosa, però actualment sí que és veritat que el que més m'ha representat actualment, és el Viva la Vida. Sí, allò, el remix aquest és brutal. I ara pues, hem fet un tip de Secret que també m'encanta, sí que va molt a l'8. Un disco de l'8 100%, no? Però bueno, hi ha molts. Però el Viva la Vida
1: A
0: potser és el que
1: l'Ocho que
0: més.
1: estaves amb el Pepe Billy, que he estat xafardejant una mica
0: Sí.
1: les xarxes, dic, hosti, dic, any 96, Pepe Billy i Rubén XXXL.
0: Sí. Fèiem molt bon tàndem. Mira, aquesta te l'explicaré, el Pepe. El Pepe, jo soc molt més nerviós que el Pepe. No? El Pepe va ser... A mi em van preguntar, jo vaig entrar abans que el Pepe a l'8, i a mi em van preguntar què volia fer per ell. Em porto molt bé amb el Pepe, és un dels meus millors amics. No? Y estaba punchando a Tutankamón, ¿no? En aquella época. Bueno, has de a Tutankamón, bueno, voy a la sala a Tutankamón, no sé si has de a Tutankamón. Y me ha preguntado al jefe, hostia, ¿qué te haría hacer la parella? Mamá, Pepe, tío, es portant de puta mare. Bueno, m'he portat l'8 i vam començar el tàndem, no? I quan comencem, no?, amb una sessió, clar, jo soc molt nerviós, soc un tio molt nerviós. I el Pepe era, pues, més pausat, no? I ara, me recordo una sessió... Riuràs, estava, no sé, eren 3 del matí, i jo, doncs, vaig a pigar a saco, eh? Dos plats, tres plats, pam, pim, ficar un disco, ficar un altre, ficar... I que, no me'n dono compte, i portava posant jo 10 discs seguits, o pam, pam, pam, pam, pam, al meu rotllo, i el Pepe se va quedar mirant, però mirant-me sense dir ni mitja, amb el flequillo,
1: devia pensar, què fas?
0: No, i el tio tirant-se cap amunt, i jo, Pepe, Pepe, i jo li deia, Pepe, i el Pepe feia així, no me deia res, i cada moment, diu, ven aquí. I diu, què passa? Dice, esto hay que arreglarlo, ¿eh? Digo, pero ¿qué pasa? Dice, no puede ser, llevas 10 discos y no he metido ninguno. Digo, Pepe, digo, Pepe, bueno, ya llegaremos a un acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Dice, no, no, hay que aflojar el ritmo, ¿eh? Y me empezaba a volver al Pepe y me pasaba. Yo ya no andaba tan rápido, pero hostia, yo había un momento que andaba como un jampec. Yo fui allí, ¿no? Y a Pepe, pero buenísimo, amb el flequillo cap amunt, feia així, pam, pam, mirant-me de reull, buenísimo, buenísimo. La porto molt bé, ¿eh? Som molt amics.
1: Molt bé. Quan estàs produint, ets més d'improvisar o ho tens allò tot supercalculat, superplanificat?
0: No, home, jo agafo i... Jo, a veure, jo produir... sempre em junto amb gent, no? I mola perquè ells ho tenen molt més per la mà que jo. Jo, hòstia, vaig fer un tema, em puc morir. I llavors, bueno, doncs, tinc una idea, la xerrem, la intentem... hòstia, por aquí, por allà... I una vegada comencem, sí, és veritat que produir no és una... A mi et penses una idea i no vas bé. M'explico? Perquè a vegades no, hòstia, no sona bé o no perd la màgia. Llavors, jo us intento, pues, que hi hagi un quòrum, no? Hòstia, com ho podem pues, anar per aquí, anar per allà, i tot és que tothom parli, tothom faci la seva, no? Amb el de Bastos, la veritat que, hòstia, estem fent moltes coses, amb l'Alex Ancora, amb els Two Walls estem fent moltes coses. Ara sembla que també farem alguna cosa amb Raúl Locuras, que és un encant. Bueno, amb el Xavi Becerra, també, molt amic meu, hem fet coses. Ara està ell molt enredat perquè té molta feina, però, hòstia, també és un tio que ho fa de puta mare. Però ja et dic, coses, no sé, surten. No, no, no et puc dir, jo ja et dic, a vegades jo he anat amb una idea, esto no va a ser a ningún lado, eh? Digo, hòstia, digo, no, porque, claro, las notas son las todas, y claro, aquí subimos y se queda vacío. Entonces, tenemos que ir a buscar, pues, hostia, es verdad. O ey, ¿no? Hostia, pues, prueba eso. Y fema eso. Y, hostia, pues, tienes razón. Es una miqueta, pues, bueno, lo que no veus tú, pues, que ho vegi yo, ¿no? Però la veritat és que estic content, eh? Estic treballant molt bé, amb gent molt bona, és a dir, molt content de que m'aguantin també, saps? Perquè quan vaig allà, imagina't tu, no? Oye, hostia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá. Soc una mica, jo soc molt nerviós. I molt impacient.
1: Molt impacient. Bueno, jo em passa algo semblant. Hi ha, a vegades, la vida passa factura i de vegades aprens lliçons i de vegades dius, hosti, potser has de ser més pacient, no córrer tant. I a mi em passa una mica això també, que m'il·lusiono molt i hosti, a vegades he rebut
0: Ja, costa,
1: més d'un
0: ja,
1: clatellot, eh? Vull dir que... Però bueno...
0: Bueno, això és un altre tema, eh? Que
1: Això ja és un altre tema que
0: és un altre
1: ja t'explicaré, ja
0: tema,
1: t'explicaré.
0: És un altre fangar, això. Aquí, si
1: Sí,
0: entrem, ja et dic jo
1: són
0: tinc molta...
1: coses d'un altre, d'un altre.
0: Bo.
1: Són figues d'un altre paner, que en diuen.
0: Ara mateix m'has clavat. Ja et dic, eh? Jo he portat moltes disil·lusions i molts desenganys, vull dir, et puc fer un llibre, vull dir.
1: Mare meva.
0: Això és el que té... I amb aquest món de la nit, i amb aquest món del DJ, pues, te trobaràs moltes coses que són... com diria jo, difícils de pair i d'entendre. Vull dir, només te dic això. Però bueno, ja, això ja és un altre, otro melón per obrir.
1: Això ja el deixem de moment al cistell, al meló aquest,
0: Sí, perquè
1: i
0: som
1: que
0: més...
1: vagi madurant amb el temps
0: Correcte.
1: I
0: Això
1: ja...
0: ja, si vols,
1: I si fa...
0: fem una sèrie.
1: I si... Per Netflix.
0: Correcte, correcte.
1: Mare meva. Quina ha estat la reacció més bèstia o inesperada que has vist del públic durant una sessió?
0: Hòstia. Bueno, es que...
1: Quesito, quesito. Esta tiene quesito.
0: Bueno, saps què passa? Que, per exemple, bueno, és que cada... Moltes, moltes, molts cops, no et puc dir... No, a veure, jo m'he emocionat molt, eh? Jo punxant, a vegades m'ha faltat l'aire, eh? De saltar tant les llàgrimes. Per què? Perquè la veritat que jo soc un noi, bueno, un DJ, penso que molt estimat, vale? Ja no parlo que sigui bo punxant o sigui bo mesclant o a nivell de selecció de música, no. Jo crec que és una persona molt estimada, no? I llavors, clar, quan la gent te demostra aquest carinyo d'una forma desinteressada, no? Que dius, hòstia, que t'ho donen perquè ells volen, no? O venen i, no sé, molts cops, hòstia, un aniversari meu o quan hi feia alguna festa. I no sóc de molt de fer aniversaris meus, eh? Perquè, hòstia, cada vegada m'acosta més, no m'agraden, no? Però sí, per exemple, un dia que em vaig sobtar, va ser, ja vaig fer el meu anic, bueno, com volia fer un repàs de les discoteques que havia estat i tal, hòstia, el carinyo de la gent va ser tan brutal, hòstia, tio, que veus que la gent t'estima, no? I que ja és la part de la música, que te volen veure, que volen estar amb tu, que, hòstia, que la música és molt important, no? Però que és part d'això, però que també te tenen a part és un apreci que te tenen, saps? I això és molt... El dia del It's My Life, va ser la que va ser, i, hòstia, o també un dia me'n recordo el dia del tancament de l'Ocho, també la gent, hòstia, plorava, tio, plorava, em venia i, hòstia, ¿por qué te fuiste? Esto se ha cerrado porque te has ido tú. No sé, podria dir el dia de Bypass que va tancar també, em vaig emocionar perquè, hòstia, la gent... Bueno, hi ha moments molt especials, la veritat.
1: Més preguntes. Aviam, ara sí que... Si haguessis de definir una sessió teva amb només tres paraules, quines serien?
0: Hòstia.
1: Una.
0: Home, jo intento que hi hagi màgia a la sessió, màgia, que sigui molt dinàmica i que tingui i que tingui molta festa.
1: Màgia, dinàmica i festa.
0: Sí.
1: Mola, mola. Mola, està bé.
0: T'ha agradat?
1: M'agrada, m'agrada, m'agrada molt. Ara ve una pregunta que l'acostumo a fer a tots els que aneu
0: Sí.
1: passant pel Disco Tour. Era analògica o digital?
0: Vale. Bueno, jo he tingut la sort i de punxar, bueno, hasta más plats lenco, ¿vale? A veure, com t'ho vull que es resumir? A mi m'agrada molt punxar vinil. Jo reconec que hòstia, que té el seu encant i té la seva màgia, no? El seu encant, no? Però sí que és veritat que el que pot fer amb digital no pots fer amb el CD, ai, amb els plats, m'entens? I sobretot m'agrada molt més el so de la taula analògica que no la digital. M'agrada molt més el so, doncs, de la Rodec, de la Formula Sound. M'agrada més aquest so que, per exemple, bueno, l'últim que he provat, l'Eufònia, sona molt bé, també, l'Alfa Z. Jo tinc la V10, ¿vale? Però el so no... no, bueno. Però, total, perquè resumir, entenc que és millor digital, perquè et permet fer més coses, no? Però si jo, que he viscut tot, penso que per poder tocar el digital tindries que aprendre amb l'analògic. Penso, eh? Penso que és com un aprenent, no? És com si l'artesano, no? Que comença, doncs, primer a fer les coses de mà i després passa, doncs, a fer-ho, doncs, algo més a més a gran escala, no?
1: De fet, jo vaig
0: Penso que
1: aprendre
0: és així.
1: amb el digital perquè és que ja el vinil ja va
0: No, jo
1: deixar,
0: tinc, eh? Jo vaig comprant, eh?
1: ara han
0: Jo
1: tornat
0: vaig comprant, eh?
1: i
0: Jo vaig
1: encara en queda.
0: comprant. Avui he parlat amb l'Àlex Cervera, que és la que fa... Bueno, que estava amb el Miquel Serna, i, hòstia, ha tret tres temes i és que me'ls passis en vinil. L'altre dia vaig anar on va ser amb el De Bastos, que està fent la Màquina Records, estic demanant temes. Que sortirà amb mi perquè el Ruboi vaig a comprar-li perquè m'agrada tindre'ls perquè m'agrada punxar vinil, és que ho porto i gaudeixo
1: I
0: i,
1: llavors
0: hòstia, ja
1: aquella
0: ràpid.
1: olor, aquella olor, aquell sorollet que
0: Bueno,
1: fa l'agulla
0: que
1: quan...
0: té el seu
1: Saps?
0: rotllo, que quan te salta te cagues en Déu, però bueno, però té allò que dius, hòstia, mola, mola molt, mola molt, i més dels que som de la vella escola. El que passa que, clar, a mi toques, perdó l'expressió, toques els collons. No, no, és que ara, sé què, que pones el 5, que pones el 5, hòstia, pues, no sé, pues posa plats, tio, ja està, tio, i no, perquè, hòstia, si me fos un Ferrari i tinc ara primera, hòstia, pues no em posis un Ferrari, tio, pues posa'm i anem tots amb els 600, no? Ja
1: Sí,
0: està, si tot, ja està, si no tens el vinil. El que sí que m'agrada això t'ho tinc que dir, que això és una reflexió que faig. A més, el que m'encantava a mi, que és que jo, per trobar un vinil que tingués jo l'exclusiu i jo ficava de moda i jo tal, doncs, hòstia, jo em tia tirar buscant, m'entens, la tira. No? I ara, hòstia, tothom té la música quasi de tothom. Ara comença la gent a ser més exclusiu, però fins ara un digital el podries tindre. Això és el que a mi no m'acaba de fer, tio, perquè mola si jo tinc el música, que és molt meu, i aconsegueixo haver comprat a Londres perquè havien tres còpies i una me la tinc jo, doncs, hòstia, que tu vinguessis a escoltar el música que et posava jo. M'explico? Hòstia, Rubén, posi un tema... Això sí que ho trobo a faltar. Això trobo una mica, hòstia, que hi ha tanta música que al final, hòstia, el que passa en un dia, ja, saps? Fiques un tema i el dia següent ja sentic.
1: Bueno, i que anaves, jo recordo alguna vegada, sí, algun, a finals dels 90, fins i tot et diria que encara es punxava amb vinils.
0: Sí.
1: Bueno, clar, es punxava amb vinils perquè no existia l'MP3 i no existia res de tot això que hi ha ara, no?
0: Sí.
1: Però
0: sí, sí,
1: que portàvem les maletes amb tots els vinils de tot. Ara saco este disco, ara porto l'altre, ara no sé què, ara no sé quant.
0: Però jo passava...
1: I de cop i volta han passat amb un pendrive, l'enxufes, pinxes el pendrive i apa, saps?
0: Però, Carles, aquella màgia de, ja et dic jo, hòstia, de trobar un tema de guitarra al mercadillo de Londres, a un mercadillo, hòstia, que trobaves un Tellericó, trobaves un no sé què, trobaves un... De, no sé,
1: sí, sí, que havies d'anar...
0: Aquella, allò, t'ho dic jo, si la gent es pensés i la feinada que teníem nosaltres per trobar aquests temes, tio, jo crec que la veritat no serien DJs, perquè, hòstia, jo no vaig a buscar perdre una tarda o tres tardes a trobar un tema. Jo me n'anava a Verdes Records, me n'anava al Plàstic, me n'anava a totes les tendes que havia a buscar algú que hòstia, era la feinada. Des d'ara no crec que la gent ho fessi ara.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I a més que tu anaves a buscar discos que no eren habituals. Perquè aquí,
0: correcte,
1: per exemple, trobaves els temes segurament més comercials. Ara anem a posar per un exemple, doncs, Culture Beat, el Mr. Bain. Però segurament sí, si anaves a Londres, a no sé on, enganxaves un remix que no tenia res a veure.
0: Correcte.
1: I això només ho punxaves tu, clar.
0: Clar, jo me'n recordo, per exemple, a l'Ice House, al Great Sunderland, que m'encanta, pues, és un tema que jo l'havia escoltat en posta, que l'havia ficat a la parròquia, no havia collons de saber quin tema era, hasta que un d'allà baix, que et coneixia no sé què, hòstia, jo per trobar el disc, al final, bueno, era tot... Hòstia, a veure si t'enteres, a veure si lo sabes, a veure si lo ve... I era tot, hòstia, i trobaves un disc i dius, hòstia, és este, saps? Jo, hòstia, era com, hòstia, t'havia tocat la vareta aquell dia, no? Havies tocat aquest disco, que almenys tu l'esperaves, el disco Revolver, per dir alguna cosa, no?
1: Mare meva.
0: Que era un... No sé, això és el que jo m'encantava, no? Tenia aquesta fase d'arqueòleg, no? Que dic jo, de buscar... No? De,
1: aquí, hòstia, està, buscar... aquí està.
0: Això és el que a mi me tornava boig. I després, clar, ja buscar-li la mescla amb una base que quedessi bé, això me feia polvo. Però me feia polvo. Sempre m'ha encantat la mescla a mi. Jo soc molt de mesclar, no sé si ho saps, no? M'agrada molt mesclar, perquè... Hòstia, fer un tall, ficar un... Hòstia, tio, això... No, té que haver una transició d'un tema a l'altre, que no et tallis rotllo, que tingui jo... una coherència, que sigui maco, que
1: jo
0: sigui
1: també
0: precís... Mm. Clar, tio, jo... Hòstia, a vegades vaig dir jo que, hòstia, ja cadascun que... No sé, això cadascú, saps? Que, hòstia, que canvien i sembla jo un guirigall. Dic, hòstia, tio...
1: Clar, i ara treu-me aquesta i posa'm una altra, no? Que a vegades et passes tot una tarda,
0: no,
1: per dir alguna cosa, fent un set i...
0: Però quan portes tota la nit... Hòstia, els patrons, tio, jo em comptava, tio, la guitarra, aquí m'ha perd quatre, aquí no sé què, és igual, hòstia, tinc que fer rectificar... Hòstia, és la teva feina, no? Intentar que sigui... Que tingui una... A vegades em passava, perquè també, hòstia, pensa que jo també he sigut jove, no? El vistado estado catatònico, però bueno, però intentaves fer-ho bé. I quan veig algunes coses, hòstia, com DJ, dic... Hòstia, a vegades... És com si agafes una carrera i agafes una curva recta, no? Dius, hòstia, este cabrón s'ha saltat, no? Pues no... Bueno, cada un té el seu estil, amb això no entrem. Però bueno, jo soc més de... M'agrada molt que tot quedi, no? Un rotllo pel·lícula, no? Que, hòstia, quedi perfecte. Cada un és com és. Això no ho puc remediar.
1: Bueno, no sé si saps que ara ja, abans de fer-te l'última pregunta, ja saps que la Festa Major de Sant Feliu, aquest any,
0: sí,
1: la tienda fa 25 anys.
0: Sí, sí, sí, sí, ho sé, ho sé. Ho sí. I són encantadors, eh?
1: Sí, doncs mira...
0: Són encantadors, doncs... sí. Quan és? En octubre o quan és?
1: Al setembre. La tercera setmana de setembre.
0: Jo sé que vaig... Ho tinc que mirar, no sé si és el setembre o l'octubre. No sé on vaig. Ho tinc reservat i ho tinc que mirar. Però em sembla que aquest cop... M'han dit alguna cosa, però no tinc que mirar. Ara mateix no sé.
1: No cal que em digui res, no cal que em digui res, perquè seran els convidats de l'últim programa del Disco Tour.
0: Són encantadors.
1: L'Ivan Terrible, el Miquel Sanz i l'Albert Serrats, alias Massi. I ja ens explicaran si volen explicar i si no ja ens ho trobarem quan vingui la Festa Major de Sant Feliu. Última pregunta.
0: Digues.
1: Què anaves a dir?
0: No, que des d'aquí ens envio una salutació, són increïbles, ho fan, increïbles, són molt bona gent, i la veritat que estic, jo quan vaig allà estic a casa, eh? T'ho dic, me cuiden molt, me ric molt, són, bueno, encantats, la veritat, són
1: molt
0: bona
1: gent. Jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda, i
0: sí,
1: no vaig posar màquina perquè em van dir no, màquina no, aquesta vegada, com que és un esdeveniment solidari, exacte, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, bueno.
1: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt, molt maca.
0: Em punxen de puta mare, eh? Ho fan molt bé.
1: I inclús m'han aconsellat doncs, alguns temes i tal, el de, com es diu, aquell, el de... Aquell que fa tiririt, el del... Ja em sortirà.
0: El Darren Styles.
1: El Darren Styles, aquest. Aquest és una autèntica passada.
0: Una borrada, sí.
1: És una borrada de tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
0: Però són molt bons, a part, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que molt bé. Molt, la veritat. És que sí.
1: No, digues.
0: No, i a part, me'l vaig trobar... Un dia vaig anar a prendre amb algú a Godra, quan vaig anar a prendre algú, perquè em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal,
1: El dia que vam estar, sí.
0: I me'l vaig trobar per allà tots, «Bero, què fas per aquí?» Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí. «Hòstia, cabró!» No sé, som molt bona gent.
1: Jo, de fet, puc explicar-te...
0: Som molt normal.
1: Puc explicar-te una anècdota que quan vam punxar nosaltres, a part de que m'ho vaig passar teta, vull dir...
0: Sí.
1: L'energia que transmets una mica és la que intento també transmetre jo i que en aquest aspecte som semblants. M'ho van dir que punxaria amb tu el dia del meu aniversari.
0: Yeah.
1: O sigui, va ser un regalàs, per mi un dels millors que m'han fet. I la veritat és que estava nerviós, perquè a més, no sé si te'n recordes que hi havia a la RX3 o... Em sembla que era la RX...
0: La XZ.
1: Hi havia una que se n'anava, començava... Sí. A la que tocaves una mica ja començava a reproduir. I jo, de les primeres coses, clar, com que estava molt sentat amb el cafè i ja havia vist una mica, vaig dir, Rubén, dic, què passa això? No sé si al final em vas sentir, perquè ho vas mirar i te'n vas anar, i jo, vale, molt bé.
0: Saps què passa? No, perquè a mi jo et dic, estic tan bé jo a la meva sala, i et miro i dic, ostres...
1: Sí.
0: Jo no soc molt de controladores, no m'agraden gaire, però bueno, sé que actualment es fiquen, però bueno, tinc nocions, no? Perquè jo el que sí que he après, això jo t'ho comento, jo intento ser molt, molt professional, ¿vale? Doncs, clar, jo m'he trobat de tot, i m'he trobat de tot. Llavors, pues, bueno, pues, intento pues, estar una miqueta... El lloro, no? Intento provar-les, les compro, les trastejo, després les venc i ja sé com van, no? I llavors, però ara mateix, jo les he tocat totes. I ara sembla que tinc la nova, la Z, me l'he vengut, me l'he tornat a comprar, he tingut la XZ, me l'he tornat a... Me l'he vengut, me l'he comprat, i la RX3, perquè la Opus la me l'he tingut, perquè intento sempre, doncs, hòstia, que no em passi... Mira, va haver una cosa que t'ho explico ràpid. Jo vaig anar al Fabric a punxar, vale? I jo estava acostumat aquí, i això no em passarà més mai. Vaig dir, no m'he passat nunca més. I ells tenien allà, jo havia treballat aquí amb els
1: CDJs, no?
0: Sí, però no.
1: El 3000, el 3000.
0: No, t'explico, era abans. El 2000 normal.
1: El 2000.
0: No, 2000 Nexus.
1: El CDJ 2000 Nexus, sí.
0: 2000 Nexus. I arribo allà i li pregunto a Raúl, hòstia, aquí pues, tendremos. I el tio va dir, aquí tenemos el mejor equipo. Saps que són, els madrileños són una miqueta... Me quedo de puta mare, eh? Però aquí tenemos, tronco, tenemos el mejor equipo del mundo. I digo, hòstia, Claro, vaig arribar allà i tenia, en aquell moment eren els pepinos, eren els Nexus 2, no? Que era el superior. I, hòstia, fins que et fas, no et fas, fins que trobes tal, fins que trobes, hòstia, doncs passen 20 minuts, mitja hora, fins que te fas una miqueta. Hòstia, i aquests 20 minuts no vaig estar gaudint de lo que jo volia fer a la pista. Llavors vaig dir, sí, a partir d'ara, totes les novedades i tot el que salga, ho tinc que anar, tinc que tindre-ho i tinc que provar-ho, perquè no me pille més el toro, no? I si és la meva feina, tinc que estar sempre al dia del que surt.
1: Sí,
0: I
1: senyor.
0: intento, pues, sempre estar al dia... Si me surt, jo he provat tot, eh? I sé com sona l'Eufònia, sé com sona la faceta, bueno, perdó, la que tinc jo, la V10, sé tot. I llavors he provat els 3.000, he provat... Jo tinc 4 3.000X, jo intento estar sempre, pues, a l'última, per què? Perquè és la meva feina. I no sé el que em trobaré, perquè ara
1: Sí,
0: sí,
1: el
0: està...
1: tema, el tema és, molt bé, és la teva feina, però és el que has dit, no saps mai amb el que et trobaràs.
0: Però va, jo m'he trobat... Mira, un cop vaig anar també a un lloc, a Punxa Tarragona, que anava aquest cop amb el Ricardo, i, hòstia, no tenia ni plats. I dic, com vas a pinxar? Hòstia, van trobar dos plats, que no anava el pitch, que anava, que no es quadra, saps allò,
1: Mare
0: que
1: de Déu.
0: ficava i se n'anava, i jo amb el dit tenia que anar rectificant, anava frenant, era un... M'he trobat, la podria dir, de tot. Vull dir que tens que estar, pues, una miqueta preparat per lo que et surti. Però bueno, ja estem curats d'espantos.
1: I la última, ara sí, ja, la
0: Digues.
1: última pregunta. Quina cançó no falta mai a les teves sessions?
0: Ah,
1: Aquella que
0: bueno.
1: diguis, aquesta sempre la poso perquè és que m'encanta.
0: Bueno, la que sempre poso és el Música. El Música és...
1: De Lander.
0: I, però bueno, Alexander, el Música,
1: Alexander, sí.
0: és molt Rubén. És molt Rubén. A part, és molt meva. És molt... I m'emociono, eh? Mira que és una cançó que, bueno, quasi sempre la poso, al 99,9%, depèn del lloc també, depèn del puesto, però quasi sempre... I m'emociono, tio. O sea, quan sona el piano, a mi no me l'espero, saps? O estic a casa i l'escolto i, hòstia, saps allò que... M'entra aquell neguit, no? Hòstia, i el començament és màgic, no? I aquesta és molt Rubén, molt, molt, molt, molt, però molt,
1: Jo
0: molt. És dels temes...
1: la que m'emociona molt a mi és la de Gladiator,
0: Sí,
1: la de Dreamgate,
0: he fet un remix, he fet un remix,
1: el
0: sí.
1: Now We Are Free, que és una autèntica
0: Sí.
1: passada de principis del 2000, en
0: Sí,
1: 2000,
0: sí, sí, sí.
1: 2001,
0: Molt bona.
1: i aquesta m'emociona bastant, vull dir que és un temàs d'aquells
0: Sí,
1: que
0: no,
1: mai et pots oblidar.
0: no.
1: Doncs
0: No,
1: bé,
0: la vas a celebrar.
1: doncs ja estem.
0: Molt bé,
1: Ja
0: guapo.
1: moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Ona Codinenca, especialment al programa Disco Tour. Una
0: Gràcies a
1: salutació
0: tu, home.
1: ben gran, una salutació ben gran per
0: Igualment.
1: tu
0: Igualment.
1: i res,
0: I
1: espero que ens
0: ens veiem.
1: veiem, aviat
0: Molt bé.
1: i a veure com va, si podem coincidir, punxar junts, el que
0: Sí, home,
1: vulguis.
0: sí. Jo
1: Jo
0: penso que sí. Jo penso
1: per
0: que
1: mi
0: sí.
1: serà un autèntic plaer.
0: Igualment, home. Jo el mateix dic.
1: Rubén, una abraçada ben
0: Una
1: forta
0: abraçada.
1: i moltíssimes, moltíssimes gràcies. Vinga, va, seguim amb el
0: Vinga,
1: programa amb aquestes cançons que ens ha
0: adéu.
1: dit el Rubén. Vinga, que vagi bé. I després d'aquesta gran entrevista amb el gran, gran, gran Rubén XXL, anem a emocionar-lo una mica posant un dels seus temes preferits. És el tema d'Exander, el gran tema Música. Escolteu-lo perquè serà música per les vostres oïdes. Vinga, va, gaudiu-lo! Som-hi!

I ens acomiadem amb aquest tema. Arriba, arriba, de 7 a 100. Mare de Déu. Pip, pip. Quin temàs per acomiadar-nos del programa d'avui. Ara que hem estrenat el juny, eh? Vinga, com sempre dic, que se m'en... Ai, que m'estic liant. Mare de Déu. Vinga, com dic sempre, molt bon cap de setmana i no us podreu perdre el programa de la setmana que ve. Prepareu Kleenex perquè us farà plorar segurament. Ara gaudiu d'aquest tema. Vinga, fins la setmana que ve!

Ja ho parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de DXX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound. Fins la una amb DXX.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic, DXX. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo
0: shows. I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans, també, com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.
2: We'd live half in the daytime.

BCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de IXX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. Loud Places a Jamie XX. En punt, 2:15, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els 3 músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX, pròpiament, que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Romy, també Jamie XX.

give.

TXX, que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, l'últim tram, les últimes cançons d'aquest concert de TXX. Som els Dicat.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I que significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic esperant-nos.
0: Have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX a Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies. Els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure. Quin concert que van fer, The Cure. 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartak i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui. Demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui. Pep Casanovas, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena dedicat. Gràcies per ser-hi. A reveure.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.